El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: lo sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. I just love to say it.

0: find me.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wick Kim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TC3000.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, però

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
0: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
0: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret dels testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava a la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins els camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar

0: qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
1: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
2: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
3: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
2: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
0: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
1: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
2: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
1: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
2: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
4: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
2: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
0: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
6: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
0: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
4: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
5: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
4: Voilà, et donc mon père a accepté.
2: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·la a Lió.
5: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Van encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.

0: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené, i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
1: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera de... es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
0: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
2: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
0: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
3: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
0: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
4: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
3: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible fer una commemoració a Ravensbrück, era important per ella.
4: Pour elle, c'était important.
5: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
2: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
0: L'Ajuntament del Col·legi va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
3: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
0: La directora del diari Segre, la periodista Anna Saez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
1: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
5: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
6: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
5: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
6: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad, y no dudamos que lo ganará.
5: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
7: Nom:
3: Lola Casadellà Puig.
7: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
3: 6 de maig de 1945.
7: Situació:
3: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Ojer, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
7: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
8: Museu Particular, capítol 4, els tapets.
9: Ei, Anna.
10: Hola.
9: Què, parlem dels tapets?
10: 100%.
8: Museu Particular.
9: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
10: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
9: No, però és a dir...
10: No, però perquè és fàcil logísticament. És
9: exacte,
10: a dir, només
9: això
10: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
9: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, el llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de Ganchet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
10: Penélope. M'encanta, Penélope.
9: Bueno, clar, evidentment era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment, aquest nom també vinculat, en aquest cas, no?, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut, precisament, del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no?, també perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, pràcticament des del seu inici, aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores, d'aquesta manera, doncs, es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 són és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desarrollismo comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més. És aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada, doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix, doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del, en el tema del, del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
10: Ah,
9: d'acord?
10: Carai.
9: Estem en aquest punt, no?
10: Vale.
9: O un sofà a llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
10: Ja.
9: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que s'arratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers. En el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa doncs, bé...
10: Maca,
9: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
10: Ja tardava
9: la tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
10: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
9: Les dones.
11: Antes de

0: antes, antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està,
1: està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX... Hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que... resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil. És un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla. I clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? De, i també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça Tessendo la Terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa amb brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats, tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tros de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic, al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tros de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tros de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats. Va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó, fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Florir. Les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
2: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del TermCat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
3: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes que treuen una flor i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. Yeah.
2: Un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
3: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes amb flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions, segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
2: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
3: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina. I aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra. És a dir, no té cap relació amb gèneres. És un terme estrictament científic. Però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
2: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
3: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
2: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. la fenologia.
3: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
2: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
3: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
2: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
3: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
2: Anemòfiles? Això què vol dir?
3: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I, per tant, és el moment que es manifesta doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
2: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
4: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
3: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa. I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells pulvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre doncs, del ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Eix!
5: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
3: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
6: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i enlaire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
3: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs causa irritacions i al·lèrgies.
7: Neguitka, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu. Permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
3: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
8: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esbelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
3: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
9: Al país de l'olivera.
10: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
9: Al país de l'olivera.
3: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
11: Sota de l'om, tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
3: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sempre, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent, poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
12: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
13: El ball de la cibada jo us el cantaré.
3: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals com ara el blat, l'ordi. Per una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït amb molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
14: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món?
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

0: Aplaudiments per l'orquestra i per les companyes de la xarxa que ens han ajudat amb les poesies. Per ordre d'aparició són la Carme Parres, la Judit Porta, la Vanessa Raja, la Mont Carvajal, la Jèssica del Moral, la Gisela Puntí, la Maria Josep Guitar i la Sònia Kerr. Gràcies a totes.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de l'A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C-58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun tro, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país. Ja amb una mica menys de calor, o se sentirà més aquesta davallada, serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país, amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques.

0: de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes, i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
3: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
4: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
5: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
3: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
7: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
6: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: i on les coses no pinten

0: tan gairebé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Mona Vilà des de Canal 10 Empordà.
1: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
2: Que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
1: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
0: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
5: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
6: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
7: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
6: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, un comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos. Para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Heartache, Holding Out for Hero o Total Eclipse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
8: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
7: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
9: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
7: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
10: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
7: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com, per exemple, són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
7: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
7: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
13: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
14: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
13: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català. I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
15: Hola, bon dia a tothom.
13: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una verema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
15: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit. I al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
13: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
15: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la verema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
13: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes, doncs. Gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
15: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
13: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu
7: preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
16: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
17: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
16: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quin centre és el més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
7: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
18: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
7: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
19: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
20: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
19: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
20: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre alguna cosa nou, pues, benvingut.
19: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
7: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
21: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem. I això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
7: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández, de Martorell TV.
22: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
23: El nostre objectiu avui en dia és que al primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
22: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
7: I arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
24: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
24: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
7: La cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
2: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
1: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant lamentablement d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com al seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet, en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs, lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogor, és evident o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona. Per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, les termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
5: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han

0: utilitzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
1: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
0: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres, com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. De fet, el mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor, i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
0: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
3: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material, material vell, manteniment... És una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però, clar, quan ve onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
0: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem, de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
3: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració, i el tren acaba allà.
0: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
3: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, allà fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord, i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire de Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va

0: quedar mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna. Aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
1: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
0: No, no ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
1: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3 quarts d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tracturada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
3: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament està en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
1: I on tampoc pinten gairebé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement, multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la 4ª força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
5: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
6: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
5: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista, de 20 anys, i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre el blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi, donant el ple estabilitzat, Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals amb vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material, material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, hola Elena, bon dia. Som a un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona, una ciutat però que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró?
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts, Elena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
10: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
9: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
11: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm o, si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos de l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
12: Bon dia.
11: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i, sobretot, el motiu, no?, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
12: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
11: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
12: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barem en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
11: Perfecte, Ferran. Així, doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
12: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAVA, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport a aquestes mesures estructurals.
11: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
1: Doncs Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
14: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
13: Per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
15: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
13: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
16: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos. Para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita. Y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
13: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges, Calatrava, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Canllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
17: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
18: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante. Creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
13: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
1: Això mateix. Gràcies, Cristina.
13: Vinga, que vagi
1: molt bé. Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema, i ho fem acompanyats del David Navarro.
19: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
20: ¿Cuánto vale?
19: Pues cerca de un millón.
20: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo. acuerdo con él.
3: A un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
21: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
22: No se preocupe, no estoy harto.
23: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
24: Nada, colgada.
3: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
23: Es como que nunca volviste.
24: Sí que volví.
25: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
24: Bueno, creo que me he saltado...
25: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
25: És l'hora.
1: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara, però, us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en Xarxa Edició Estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
26: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva els pròxims dos dies, tot i que les temperatures continuaran sent molt elevades i el risc d'incendi es manté alt. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell després d'una represa al flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant la calor persistent i la previsió d'un nou repunt de temperatures de cara a la setmana vinent. A més, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu a l'Alt Camp. I tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Alguna de les víctimes han perdut la vida dins del vehicle atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant l'onada que s'estendrà encara fins ben bé entrada tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una petita lleugera baixada de les temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. I Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
3: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
2: El sector vitivinícola ha convocat una tractorada a partir d'ara, de les 9 del matí, entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força, segons el primer baròmetre de l'any del CEO. Els socialistes obtindrien entre 36 i 38 escons, una mica per sota dels 42 que van aconseguir a les últimes eleccions. Esquerra milloraria resultats i se situaria en segona posició entre 24 i 26 diputats. L'enquesta també dona una pujada important a Aliança Catalana fins als 23 i fins i tot 25 escons, mentre que Junts baixaria fins als 16 o 18. Vox i PP quedarien empatats amb 12 o 13 diputats cadascun i Comuns i CUP es mourien entre els 4 i els 5 escons. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Coneixes el nostre web?
1: Notícies.
0: Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Com esteu? Arrenquem el que serà el darrer programa de la temporada. Avui posem punt i final a la temporada 2025-2026 i obrirem un període de descans, un període de vacances, un període de reflexió, d'omplir de piles, d'omplir d'energia un altre cop les bateries per poder tornar al setembre amb forces renovades, amb ganes de ganes no les hem perdut, quedi clar, però amb ganes renovades de compartir amb vosaltres tots els matins, aquestes dues hores, intentar fer-ho millor, que és millorable, tot és millorable, i aquest espai àmpliament millorable, i en tot cas amb ganes d'intentar compensar els errors, les coses que haguem pogut fer malament al llarg d'aquesta temporada i oferir-vos de millors. En tot cas, molt agraïts que ens hagueu estat acompanyant durant aquest mes de juliol i el de juny, i el de maig, i el d'abril i enrere. I el més important, i el que m'agradaria, ja, la reflexió final, aquesta cosa nyonya i tal, ja ho farem al final de tot tot, però en reflexionar sobre si hem estat útils i hem estat encertats amb el que hem fet en general al programa. És evident que no hem estat encertats sempre, ni molt menys, l'hem cagat molt, però bueno, altres vegades jo espero que sí i vull pensar que sí que hem estat encertats. Per tant, o com a mínim hem estat correctes. Per tant, al setembre tornem amb ganes de fer-ho millor. Però, clar, la pregunta és... I què farem dilluns? Clar, no? I què farem dilluns? Joan García,
1: bon
4: director,
1: dia.
4: Molt bon dia, benvingut.
1: Bon
4: com
1: dia,
4: estàs?
1: Senyor, molt tots, bé, molt content, de festa major encara.
4: Que he vingut al director. Hòstia, sí.
1: Encara estem de festa major.
4: Una festa major? No, he de dir coses. Festa major ve amb algunes coses, típica amb les altres, però fot una calda.
1: Sí, massa, bo, massa.
4: Fot una calor. Jo no sé si algun dels actes... No ho sé, els hauríem d'haver reprogramat.
1: Jo seria d'aquesta opinió també, perquè sí. Aquesta calor a mitja tarda és que és... Clar. Tu te'n recordes una notícia que va sortir fa temps, que a Barcelona van fer un simulacre suposant que la...
4: Que
1: la temperatura pujaria a 50 graus.
4: Sí, fa un sí.
1: Sí,
4: sí.
1: Fa temps, això, sí, no? Pues, la pregunta és, ja, què saben ells que nosaltres no sabem? Perquè, clar...
4: Per què no han compartit la informació que l'haguéssim aplicat,
1: claro.
4: Saps? És a dir, de veritat, aquests a Barcelona s'ho amaguen tot, eh? No, però realment, jo penso... Vale, probablement ara sortirà el regidor de Cultura, que és l'alcalde, sí, no, que és l'alcalde, sí. O la regidora de Festes, que és la regidora de la Serrano, la Marta Serrano, no? I ens diran, no, és que no es podia perquè teníem acords, perquè tenien uns horaris i tal. Però hi ha coses com lo de les danses o lo d'alguns balls de gegants o alguna activitat d'aquest tipus que potser es podria haver mirat de reprogramar en una hora, una hora més cap al vespre, perquè realment fotia molta calor.
1: Sí, massa calor. Però, bueno,
4: obro
1: però...
4: parèntesi, no vull saber, sort que baixen una mica les temperatures, però no vull saber què passarà.
1: Ah, baixen?
4: O sigui, diuen que aquest cap de setmana fan una petita davallada.
1: No sé si ho notarem, això.
4: Saps allò de la passa enrere per dues endavant? Doncs sí. Sembla que tindrem això, vull dir, que anem a calceu-vos. Però no vull saber què passarà amb el Correbars. Jo només faig una reflexió des de la, ja una edat avançada, ja, de la vida. Una castanya... A 40 graus de temperatura és una sensació horrorosa. És a dir, una ressaca. A 40 graus és molt desagradable. Feu el que vulgueu. O sigui, corre bars, vinga, barraques, vinga. Però, i si no, escolta, que truqui gent i que hagi tingut l'experiència, de veritat, se't passen les ganes de tornar-hi. A provar cap mena de cosa que no sigui aigua mineral amb gas.
1: Bueno, que és l'únic.
4: Com a molt.
1: Sí, jo fa molts anys que hi ha l'alcohol.
4: Exacte.
1: Bueno, jo recordo de jove, cap allà als 18 anys, que sí. Com a molt, tu te'n recordes el Malumba?
4: Hòstia, no. No, jo això m'ho he perdut.
1: Jo l'únic que prenia era quan anava doncs, a ballar o sortia amb els amics. Era aquesta mena de cubata que era conyac, res, un dit de conyac, sí? I cacaolat.
4: Mala, però...
1: Fastigós.
4: I has sobreviscut, has arribat
1: sí,
4: a dur.
1: Sí.
4: Arribat a dur,
1: mira, arribat amb aquestes condicions.
4: No. Jo vaig una època... Bueno, és igual, ara no es tracta de promoure. Però també una cosa molt semblant, que no era ben igual, però també era una cosa així com dolça, horrorosa, que no és tal, però ho dic perquè ho tingueu present. Ja no...

0: Sense bueno, a partir de dilluns comença la temporada d'estiu i en aquest horari doncs, estarem connectats amb xarxa, amb la qual també hi participarem, amb el programa Obert per Vacances,
1: sí.
0: Que també doncs, estarà des de les 9 fins a les 11 de la nit. I a partir d'aquí, tota la programació estarà molt centrada en els programes de la casa, intentar, doncs, reforçar aquests programes, donar més promoció, de manera que no posarem tanta música.
1: Molt bé.
0: Però intentarem promocionar més els programes de la casa.
1: És a dir, que tindrem la promoció que ens ofereix la xarxa, molt a la línia del que ha fet els últims anys.
0: Igual que l'any passat, més o menys.
1: O sigui, que si us va agradar, quedeu-vos. I si no, no perdeu el temps. És a dir, al final... sigueu fidels a Radio Nens, que igual aquest any hem millorat. Igual aquest any sí que ens agrada, saps?
0: Sí. Exacte. Segur.
1: Però al marge d'això, a la resta, és a dir, fora d'aquestes dues hores al matí que farem enxarxats amb la gent de Premià, Tordera, etcètera, la gent d'Arenys, que col·labora habitualment a la casa, doncs tindrà també el seu espai.
0: Bueno, pensa que a partir de finals de juliol la immensa majoria de gent ja desconnecta i comença a fer les seves vacances.
1: Clar, evidentment.
0: Aleshores, sí. Nosaltres aprofitarem en fer remakes dels programes que hi ha a més i intentarem fer una programació el més lleugera possible dintre del que és l'escalfor de l'estiu.
1: Doncs veureu que Radio Arenys us ofereix una programació de qualitat, una programació fresca, una programació propera, amb una manera de parlar i una manera d'expressar-se i amb uns referents que són els mateixos que nosaltres, i que ho fa no només l'estona que ho escolteu, si escolteu al matí, pel que sigui, sinó que ho fa al llarg de tota la programació, i el que ens encarregarem és d'explicar-vos-ho i d'ensenyar-vos-ho durant aquest mes de juliol i agost, recuperant alguns programes i fent-ne de nous amb col·laboradors que estaran, i col·laboradores.
0: I, exacte.
1: Que estaran
0: fins
1: per aquí.
0: Fins a l'1 de setembre.
1: Rosa i tal, no? Que estaran per aquí fent el seu espai.
0: Sí, no. De col·laboradors normalment no falten mai.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que...
1: Escolta'm,
0: que comptem amb ells.
1: No em trobareu a faltar, al contrari, em malaireu els ossos quan torni el setembre, que torno el setembre, no? És una amenaça.
0: Sí, torno. Han pujat el sou i tot.
1: Home! Espera, dilluns en parlarem d'això. Dilluns dia clau. Escolta'm una cosa. Bé, en tot cas, així és com anirà... Ahir molt bé, el programa de pregó, que me n'han parlat.
0: El dimecres.
1: Molt bé. I ahir la promoció que ens va preparar també.
0: El pregó, jo vaig quedar molt content dels companys, la Núria, la Gemma... La Marina, en Juanito,
1: sí.
0: Vull dir, molt bé, una resposta 1000%.
1: Sí.
0: Jo crec que va quedar... Aviam, nosaltres dintre de lo que era la realització, el parlar amb un, parlar amb l'altre, fer això, fer l'altre, ens va passar el temps molt ràpidament i en aquell moment no podíem fer una valoració de com havia quedat. El total.
1: Clar.
0: Però després, una vegada vam sortir, la gent que va escoltar el programa i tal, van quedar satisfets i va ser molt dinàmic, va estar molt bé.
1: Doncs a mi m'han...
0: Felicitats a l'equip.
1: Clar, felicitats a tota la gent que va participar, tota la gent que va col·laborar i de fet, bona feina, et dic, a mi me'n van parlar, em van dir, hòstia, molt bé això, dic, sí, bueno. Som gent molt bona. És que i ara ja me'n vaig del que he de jo, però, conyes a part... I ja ho sé que està molt lleig que ho diguem des del propi mitjà, però s'hauria de posar en valor la feina que fa el mitjà i s'hauria de reconèixer la feina que fa el mitjà. Són gent molt bona, són gent que ho fan molt bé, són gent que va més enllà del que estrictament se'ls demana, se'ls requereix i del que haurien de fer. I jo crec que ara em poso a l'altre costat del receptor, em poso com oient i com a persona que porta en aquest món més de 30 anys de professional, de vegades em dona la sensació que no es valora realment la feina que es fa des d'aquesta casa. Es fa molt bona feina, es dona un producte de moltíssima qualitat i es dona un llenguatge i uns formats que no tothom és capaç de fer. No. I això és gràcies a la gent que treballa i col·labora.
0: No,
1: tant els uns com els altres.
0: I a més, ara haig d'explicar una miqueta la meva petita experiència durant aquests mesos que he estat aquí amb vosaltres. Aviam, jo he estat escoltant com com a

0: de referència a altres emissores de ràdio de per aquí la comarca i, aviam, la qualitat que té Radio Range, el potencial amb els seus professionals, el potencial amb els seus col·laboradors que fan tot aquests programes que dia rere dia, escolten, puntualment venen i ho fan. La veritat és que hi ha moltes emissores locals que això no ho tenen. No ho tenen. No, no. Nosaltres tenim una gran sort de comptar amb la gent que tenim.
1: Sí, sí. Sí,
0: una
1: sí.
0: Sort immensa. I jo crec que això s'ha de cuidar i s'ha de mantenir i s'ha de promocionar.
1: I segurament hi ha programes que agraden i programes que no agraden i hi ha coses que...
0: Bueno, com tota la vida. No? Per exemple, la pel·lícula de l'Espíble, t'ha agradat?
1: No l'he vista, no l'he vista. No,
0: a mi sí.
1: M'he cuidat, m'he cuidat una mica. Però... No. Però... però
0: està molt bé, home.
1: És molt senzill, vull dir, el que no us agradi, la ràdio d'avui en dia té un avantatge i és que apretes un botó i canvies. Llavors t'agafes i te'n vas.
0: No, o si no te'n vas a l'Spotify.
1: I llavors, al cap d'una hora, o dues hores, o tres, o mitja, el que acabi, tornes a apretar el botó i tornes un altre cop a sentir allò que t'agrada. Ja està, és molt senzill. Ara, destruir o no, és que a mi no m'agrada. Bueno, és que no hem d'agradar sempre a tothom. Tota l'estona.
0: És molt difícil.
1: No, és impossible. És a dir, és impossible. No. Per tant, el que no us agradi, doncs molt fàcil. Pam. Canvieu i...
0: O baixeu una miqueta el volum, aneu fent la feina, després, si us interessa, pugeu.
1: Vull dir que en aquest sentit hem d'intentar agradar a tothom i això. I que tenim una ràdio, penso, de moltíssima qualitat, de molt nivell i de molt valor.
0: T'ho confirmo.
1: I per tant, doncs, ja està. Escolta'm una cosa. No he vist la pel·lícula de l'Spielberg. No.
0: Em va agradar.
1: Sí?
0: Sí.
1: I els cines? Et va agradar els cines? Que...
0: Aviam, haig de reconèixer que jo, molts anys darrere, era un hàbit anar cada dijous al cinema.
1: Sí, sí.
0: Cada dijous. I, bueno, ja fa molts anys que no hi he tornat. Vaig anar a veure la pel·lícula de Spielberg aquí, als cinemes d'Arenys, i vaig quedar al·lucinat.
1: El cine ja no és el que era.
0: Ja no és el que era. Vull dir, allà veies que la gent s'estirava, aixecava els peus, estirava el sillon aquest, i la gent que arribava tard o que sortia a comprar crispetes o el que fos, sí, encara sí. Tenien mig metro per passar.
1: Sí. Uah, sí, això és
0: fantàstic.
1: Això...
0: Ara que trobes una pel·lícula d'aquestes denses i t'adorms, eh? Segur, fijo.
1: Té dos problemes. Dos problemes. El primer és... les pel·lícules de... la que no t'agradi la pel·lícula, és a dir, si vas allò d'anem al cinema, anem al cine, va, anem al cine, una mica, sí. va, carinyo, anem al cine, fots una allà, una migdiada, que flipes, que quedes com molt malament. I dos, tu que parlaves del que es feia, del que passava antes al cinema, ahí és molt difícil.
0: Sí. Sí, ara sí. Sí. Amb totes les plataformes que hi ha...
1: No, i després... No, que quan tu anaves al cine... t'emportaves la novieta o el noviet i te n'anaves allà al darrere, a les darreres.
0: Ah, sí, jo no feia això.
1: I compartíeu el bol de crispetes, saps?
0: Ah, sí.
1: Sí. Això era... Ara és molt difícil,
0: això. Ara ja amb l'edat ja no compartim.
1: Estàs molt distanciat, ja. Ara, avui en dia, als adolescents no els hi queda la darrera fila del cinema.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí.
1: M'explico?
0: Bueno, sí, tenen unes...
1: No és el mateix.
0: No tenen el mateix accés, és veritat.
1: Hem perdut. No ens hem d'enganyar. Els hem deixat un futur pitjor.
0: Però en general,
1: en aquest col·lectiu. Però, bueno, escolta'm, vaig a començar el programa. Es porto tota l'estona mirant aquests de la Tele3 que estan parlant d'incendis. N'hi ha un... Bueno, tot ho tenen en vermell. I diu... hi ha ferits, quatre dels quals greus. Hi ha un incendi on hi ha ferits, no sé on. No sé si és el de Múrcia o en algun lloc. Ara anirem mirant. Incendi a la localitat de... Almeria, sí, és l'incendi d'Almeria. Sí, és l'incendi d'Almeria, 12 morts. Mira, aprofito, ara ja ens posem en plans seriosos. Els 12 morts són gent que s'ha cremat a la carretera perquè han sortit corrents amb cotxe. És a dir, quan els bombers confinen, no confinen perquè sí. I ho diuen, quedin-se a casa. Doncs quedin-se a casa. Perquè després, precisament, passen... coses com aquest tipus, d'aquest tipus. Ara parlem amb els bombers d'Arenys, que aquest cap de setmana han estat també treballant, i totes aquestes coses. Bueno, Joan!
0: Molt bé!
1: Que me'n vaig a començar.
0: Moltes gràcies.
1: Apa.
0: Vinga, fins ara. Que vagi bé el programa.
1: Tingui salut.
0: I si no d'allò, bones vacances.
1: Igual, bueno, sí, espera. Bueno, estaré per aquí.
0: Bueno, sí, bueno, però...
1: és per disfrutar.
0: Però ja anem preparant, no? Anem preparant la propera temporada. Tira't.
2: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: quart i 5 minuts. Va, rebeu salutacions cordials de tot l'equip que fa el programa. La Martina Calvo, als serveis tècnics, al comandament de la màquina. Tenim en Joan Garcia, al seu darrere també tenim la Marina Cabrera. Mira, és Cabrera Calvo Cano. Que bo. Som tots amb C. Si això fos al col·le... Si això fos al col·le, ens posarien junts a la fila, Seria una mica així. Bueno, escolta'm, estarem amb tots vosaltres fins a les 11 en punt del matí. Ara connectarem els seus informatius. Estem de festa major, això sempre és motiu d'alegria, de celebració. I amb aquest ànim fem el programa. És un programa especial, que parlem de la festa major, dels actes que queden tot encara barraques. Certament serà una mica rara, perquè ja hem vist el Castell de Focs. I això és, no? Sempre acabàvem amb el Castell de Focs de Sant Zenon. Aquest any el Castell de Focs ha estat el segon dia, tot just 24 hores després del pregó. Vull dir que serà un final estrany, però serà un final, i el que queda encara per viure és més del que hem viscut fins ara d'aquesta festa major. Molt important, la previsió del temps, perquè malgrat aquesta alegria, aquesta celebració, és veritat que el context del país no està com per anar fent moltes festes, temperatures molt altes, gent que ho està passant molt malament, incendis greus a Múrcia, incendis greus a Catalunya, incendis greus a la Catalunya Nord, és a dir, que tenim molts fronts com per celebrar, estar content, gaudir, però ser continguts en la nostra activitat a l'aire lliure. Què ens espera? Doncs en Quim Serra ens ho explica.
1: Hola, molt bon dia. Podem donar per finalitzat ja aquest episodi de calor extrema que vam tenir, sobretot entre dimecres i ahir dijous, i encara a Mataró es superaven els 35 de màxima i a Vilassar els 36. Per tant, encara calor intensa. Aquesta passada nit ja han baixat les temperatures nocturnes en alguns casos de forma destacable. Per exemple, a Camassuet del Far, l'estació meteorològica que tenim a la urbanització de Dosrius, es va arribar ahir a una mínima de 28 graus. El termòmetre no va baixar dels 28 i, en canvi, aquesta passada nit la mínima ha estat de 24. Segueix sent càlida, però evidentment ja molt més normalitzada per l'època de l'any. El mateix a Tiana, ahir 27, avui 24. A Mataró, ahir 26, avui 23. Per tant, temperatures que, com dèiem, es normalitzen, i el mateix faran les màximes. Avui ja comença a entrar aquest vent de component entre l'est i el nord-est, un vent més humit, que farà que es mantingui l'ambient xafogós, però amb unes temperatures clarament més baixes. Les màximes avui cap a la costa, entre els 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca, al voltant dels 31-32. Per tant, ja temperatures normalitzades pel mes de juliol. Tot això en un dia en el qual hi haurà alguns núvols poc importants. No esperem pluges més abundants aquesta tarda, aquests núvols, però sense més conseqüències. La mar s'ha d'anar alterant i cap a la tarda ja tindrem algunes àrees de maror. Demà dissabte la temperatura encara baixarà una miqueta més a les hores centrals del dia, especialment amb màximes de 28-29 graus a la costa, 30-31 cap a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures, tenint en compte que estem a l'estiu, doncs no massa altes, i tot això amb un cel variable, estones fins i tot de cel tapat. No descartem que cap a la serralada litoral, cap a l'interior del Maresme, es pugui escapar alguna goteta puntual, però quatre gotes mal comptades. El vent que continuarà moderat i, per tant, la situació marítima dominada per la maror una mica alterada. Demà passat, diumenge, les temperatures més o menys es mantindran com les de demà dissabte. Per tant, poques variacions de moment, però dilluns comencem una nova setmana i tornarem a tenir una entrada càlida que, sobretot cap a dimecres, dijous de la setmana vinent, podria tornar a arribar al seu punt màxim. Ja ho veurem com evoluciona. Tot dependrà de com vagi la humitat en superfície. En funció d'això, tindrem temperatures més altes o menys altes. Però, de moment, doncs, la situació vindrà marcada, això sí, per la calor intensa novament de cara a la pròxima setmana.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: ...93 792 1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Ràdio Arenys.
8: L'actualitat a la ràdio.

0: Va, 2:15 del matí, gairebé 2:15 del matí. Déu-n'hi-do, com passa el matí. Marroig, què tal?
1: Molt bon dia, José María.
0: La festa major, la vida passa que superràpid.
1: Sí, hem tingut dies de molta intensitat, eh? Amb activitats des del dimecres.
0: No, no,
1: vam arrencar a primera hora de la tarda i hem acabat molt tard aquesta nit.
0: Home, aquesta nit a Miquel del Roig? No, va ser abans d'ahir.
1: Ai, aquesta nit hi ha hagut els 80 principals.
0: Ah, és veritat, tens raó.
1: A la part alta, la nova part coberta, després dels focs, uns focs, doncs que...
0: Va ser molt xulos. Bueno, què us semblen?
1: A mi em van agradar molt, la veritat.
0: A mi també. A
1: més, els vaig veure en una bona posició, sí? Els vaig poder veure molt bé.
0: Jo sí, també sí. Vaig poder veure'ls de meravella.
1: Sí, sí.
0: Allà ben assegut, tranquil·lament...
1: Jo dreta, però tenia una bona perspectiva.
0: Sí. Us va agradar? Us van agradar?
1: A mi em van agradar, i també he de dir que la traca aquest any també doncs, va funcionar sí. A la perfecció,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: El castell final doncs, va ser molt llarg, eh?
0: I molt xulo, també.
1: Sí, sí, sí.
0: També va tenir la seva cosa.
1: La pirotècnia
0: cosa.
1: Igual ha tornat amb força a Arenys de Mar.
0: Que tornin igual l'any vinent. Escolta'm, em van agradar molt aquestes coses que queda com purpurina d'ahir, cap al final. No, que eren com,
1: que es quedaven... Que baixaven una mica avall, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, molt
0: sí,
1: bonics.
0: Sí, que eren com
1: I
0: purpurina.
1: Les palmeres sempre, oh, eh?
0: Sempre, sempre. Va, l'única cosa que se'ls ha de dir a l'Igual és que no van tirar els dos coets finals.
1: Aquests no... N'esperàvem més d'aquella traca, no? Sí. Encara una mica més. Va ser molt...
0: Sí. Què se dèiem? Se'ls ha caigut la metxa dintre de la bossa. I... Perquè al final va ser una mica... Com tot com molt atropellat, que ja està bé, eh? Que s'atropelli tot.
1: Jo és la traca, Josep Maria.
0: La traca final. Bueno, molt bé, molt bé. No sé si voleu dir-hi la vostra, 93-795-79-2. Jo trobo que van estar prou bé els coets, allà. Anés aplaudint.
1: En tot cas, de nou, la calor, eh? La calor ha estat també sí. La gran protagonista d'aquestes dues jornades.
0: Ui, tant, que sí. Aquí, els que han fet dinar a pat familiar, que aquí ha tocat cuinar, una cosa, saps? Què farem per dinar? Mandonguilles. Mandonguilla, vinga, anar a fer mandonguilles.
1: Amanida, i era dia d'amanida.
0: Saps? I tant. I era de gaspatxo i síndria. I anda, i andando. Gaspatxo i síndria i andando. Que és la que havia aquí de...
1: Xíndria, jo la síndria sí, el gaspatxo que dius tu.
0: El gaspatxo, sí, home. El vaig fer l'altre dia gaspatxo a casa.
1: A mi no m'agrada.
0: Casolà. Sense...
1: Em portaràs un tàper?
0: No, me'l vaig acabar. No, és que no puc portar un tàper, no.
1: No m'agrada, no, Josep Maria.
0: No gaspatxo, no,
1: em sap greu, però... En tot cas, Josep Maria,
0: vinga, va, sí.
1: Parlem de l'actualitat, perquè l'actualitat d'avui ve marcada sí. Per aquesta festa major, si bé hem estat ara repassant una mica els actes que hi ha hagut aquests dos dies, amb aquesta intensitat, avui continuen, eh? I hem de dir que és un divendres marcat, sobretot per l'accent musical, mm-hmm. En què ja és la gran protagonista del dia. Entre altres, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà fins a 3 concerts diferents per a tots els públics. A la zona coberta de la Riera arriba la primera orquestra d'aquesta festa major, que és la Salvatana. Tenim molt la Salvatana bé. I la Montgrins. Avui és el torn de la Salvatana. Com cada any, canvien el seu repertori i enguany han preparat un doble homenatge,
0: a
1: tant a Ava com de Goy de Gom. Així ho ha explicat el seu portaveu i músic de la banda, Josep Ferràs.
2: Per cert, t'haig de dir que amb moltes ganes, perquè l'any passat no vam poder acabar el concert, perquè va fer molt mal temps i va ploure, i llavors ja a la nit vam poder fer una estona de ball, però bueno, molt bé, t'haig de dir que hem preparat un concert molt espectacular, com cada any, un concert que crec que agradarà molt a tota la gent d'Arenys de Mar i tota la gent que ens vingui a veure, perquè hem canviat de nou, com fem cada any, tot el repertori.
1: Aquest any la pluja no serà protagonista, avui... sinó en tot cas la calor.
0: Va ser, a veure si comencen. O sigui, van acabar d'hora per la pluja i a veure si comencen avui per la calor.
1: Sí,
0: perquè realment...
1: comencem més tard. En Pararel, Josep Maria, a la plaça de l'Església hi haurà el ball pels més menuts de la casa amb el grup En Bauca, que porten l'espectacle 15 són 15 per celebrar precisament els seus 15 anys de l'escenari. Uh-huh. I pel que fa al sector més jove, el Casal Popular Norai ofereix un vespreig amb artistes locals. Primer punxarà Viniqueiros, continuarà el músic i raper Jere Bayo, i finalment acabarà la tarda el punxadiscos Titlif. Tot plegat acabarà a les 10 de la nit per donar ja el tret de sortida.
0: Atenció,
1: a les barraques.
0: Home.
1: Que seran una estona més tard, a partir de 11:45 de la nit, però avui és un dels plats forts. Sí. Tenim el grup musical Doctor Prats, que serà l'encarregat d'ens d'obrir aquestes barraques. De fet, ha estat una de les formacions que s'ha escollit per celebrar els 25 anys de barraques des que es fan aquí a Arenys de Mar, i això començarà a 11:45. En aquest cas, es traslladen, si bé el primer dia es feia a la plaça de l'Església, es traslladen a la platja de la Picòrdia, i tot seguit, després del concert de Doctor Prats, també hi haurà el grup de versió de Girona, anomenat Pelucas, i ho acabarà de rematar els plats, en aquest cas dos germans aranyencs, els Pide Pujol.
0: Els Pide Pujol, molt bé. Els Pelucas i els
1: Pide... Els Pujol, els germans Pujol, que faran de punxadiscos.
0: Molt bé. Per tant, tenim, per acabar, DJ, els Pelucas i els Doctor Prats. Que després posarem algú dels Doctor Prats, per aquells que no... Ai, que, com sonen aquests dels Doctor Prats? Però ja posarem algú dels Doctor Prats.
1: Sí. Aquelles,
0: no?
1: Sí, segur que
0: home,
1: sonaran.
0: Home, segur que us sonen. A la que busqueu us sonarà. Però farem després, eh? Ja ho trobarem, no ho dic, perquè ja...
1: Sí. En tot cas, al marge de la música d'avui, també hi ha una altra proposta...
0: Bueno, i la Salvatana, que tornarà a tocar aquí
1: a la nit, perdona. Començarà a les 7 l'audició.
0: Sí, perquè...
1: A les 7 hi ha el ball de Festa Major, després, si no m'equivoco, a 8:45 del vespre és l'audició curta de sardanes, i a la nit el ball de Festa Major, sí.
0: Ho dic perquè si surten vius de la calorada de les 7 de la tarda, tocaran també al vespre. A les 11 de la nit tocaran.
1: Mira, sí, a les 7 de la tarda comença el concert de Festa Major, després una audició de sardanes a 7:45 del vespre, i acabarà amb el ball popular a partir de les 11 de la nit, amb propostes festives.
0: Hi
1: pot anar qui vulgui, evidentment. I dir-te que al marge de la música, avui a les 10 de la nit, una altra cita a la Part Baixa. En aquest cas és amb el Correfoc de Festa Major. Els encarregats són els Diables Socarrimats, que aquesta vegada comptaran amb colles convidades. Per una banda, la Tronada de Diables de Sant Adrià del Besòs, els Diables d'Argentona i també una colla de Terrassa amb la seva fera del bestiari, que és el Bitxo del Torrent Mitger. Dic que aquest any hi haurà més pirotècnia, ens han avançat, i serà a partir de les 10 de la nit, sortiran des de la plaça de l'Església, passaran per la Riera, pel carrer Bisbe Català Sant Antoni, Josep Anselm Clavé, fins a arribar de nou a l'Ajuntament, on serà el punt final d'aquest correfoc. Per tant, el carrer de la Parera...
0: No, ho has fet molt bé, perquè ens hem d'acostumar... la Gemma ho ha fet fantàsticament bé, perquè ens hem d'acostumar també a entendre que els carrers tenen noms. Més enllà de la Parera i del carrer Ample, el carrer Ample és el Josep Anselm Clavé, i el carrer de la Parera és el carrer Bisbe Català. Bisbe Català, Parera, Josep Anselm Clavé, carrer Ample. Però està bé que també sapiguem que els carrers tenen noms.
1: Sobretot, recordar que la Colla de Diables demana a les persones que vulguin participar-hi que vagin protegits amb el cap cobert amb barret, roba de cotó de maniga llarga, calçat tancat i lligat, i un mocador per protegir tant la cara com les ulleres, i també es prohibeix, evidentment, dur petards a les butxaques. Paral·lelament, es demana al veïnatge que protegeixi les finestres amb cartrons i que no llenci aigua als participants. Aquesta és la proposta que fa el Diable Socarrimats, la d'avui, però diumenge en farà una altra, que en aquest cas, en comptes d'un correfoc, serà un correaigua. A partir de les 12 del migdia, des de la plaça Lloberes, posaran punt final, com ja van fer l'any passat, amb aquesta fideuà popular, que qui vulgui encara pot comprar el tiquet a un preu de 10 euros, si no m'erro, i a 15 el mateix dia, una estona abans.
0: Molt bé. Doncs escolteu, no us ho deixeu perdre, aquest corre foc avui, corre aigua el diumenge, organitzat per la Colla de Diables, que és una, sort que la tinguem, això, que la tinguem aquí, i participeu-hi. Com deien, sisplau, molt de seny. Els correfocs són molt divertits si la gent es comporta. A la que la gent comença a fer l'idiota, els correfocs comencen a perdre força. I dic l'idiota perquè som tots prou adults com per entendre que ens hem de protegir, que no hem de tirar aigua, que no hem de tirar petards, etc. I si no ho som, ho hauríem de ser, i hem de vetllar perquè els que estan al nostre voltant també ho siguin.
1: Dir-te que avui destacarem aquests actes de Festa Major, que són els que es faran avui. Ja demà, doncs, recordarem la resta de propostes. Hi haurà més música, amb l'última nit de barraques, també hi haurà l'altra orquestra i també espectacles infantils i musicals, però en aquest cas acabarà el diumenge amb un espectacle de màgia i també els gegants. En tot cas, al marge de la Festa Major, avui precisament s'obren les inscripcions pels massipets. Des d'aquest matí fins al diumenge, les famílies poden apuntar els més petits per formar part de la Festa Major en aquest aquest cas, de Sant Roc. D'altra banda, dir-te, Josep Maria, que els massips ja van esgotar les places en menys de 24 hores, I en tenen 300 d'inscrits per sortir a beneir Arenys de Mar el pròxim 16 d'agost. Qui vulgui, doncs, inscriure els més petits, de 8 a 12 anys, ho pot fer a través de les xarxes socials.
0: Per tant, encara no hem acabat la primera i estem apuntant-nos per la segona. És aquesta cosa una mica així estressada, que la cosa no s'aturi.
1: Que les tenim a tocar,
0: Sí,
1: les
0: dues festes. Que, bueno, és el que té tenir dues festes a l'estiu. Altres poblacions, per exemple, ara que parlaves dels Diables d'Argentona, a Argentona tenen la del gener, segona setmana de gener, em sembla que és, o tercera setmana de gener, i sí, que el correfoc venen els socarrats d'Argentona.
1: Sí.
0: No? Vale. I ara el 4 d'agost tenen la seva festa major, és com Arenys amunt, que també té una al novembre, i l'altra tal. Nosaltres les tenim totes a l'estiu i, per tant, doncs, les apretem aquí entre juliol i
1: agost. I acabem, perquè també la Festa Major ens porta activitats.
0: Se'n diu tinnitus, això. No,
1: a la Festa Major també ens porta activitat esportiva. Demà es concentra una de les tradicions del Club de Pesca de Mar Esport, que hi haurà dues competicions. Una al matí, que és més nova, des de les embarcacions, i a la tarda el tradicional torneig de pesca al port. Al matí és el segon any que es fa, i el de la tarda, Josep Maria, 51a edició, per tant, no és tradició, ja està relat aquí a Arenys de Mar.
0: Sí, més que relat, això està.
1: I, doncs bé, demà qui vulgui, qui li agradi doncs, la pesca, es pot acostar a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a pescar demà cap al Mar Esport, demà?
1: Sí, demà dissabte.
0: Demà ja podeu anar... Hosti, estem a divendres, que és veritat. Podeu anar a pescar al Mar Esport, participar d'aquest concurs de pesca, el Joan Major estarà encantat, i a més, fan sempre coses, activitats paral·leles, vull dir que us ho passeu molt i molt bé, a gaudir de la Festa Major fins que vingui el mag, com es diu aquest? El mag Mates i ens mati la Festa Major, se l'endugui, la faci desaparèixer. On està la Festa Major? Pum! Molt bé, Gemma.
1: Que vagi bé, Josep Maria.
0: Mira, el topar.

0: Els Doctor Prats, que estan avui en directe des de la platja de la Picòrdia en aquest inici de Barraques 2026, en aquesta 25 anys de Barraques, aquest aniversari que es viurà amb l'actuació d'aquesta formació i que, evidentment, segur aplegarà a moltíssima gent, moltíssims joves de la nostra vila i de les viles, de les viles veïnes per gaudir d'aquestes barraques, i segur que amb concerts d'aquesta anomenada, gent que no, ni és tan jove ni és només d'Arenys de Mar, que aprofitaran per venir a veure els Doctor Prats en directe. Per tant, tenim una cita, 11:45 de la nit, platja de la Picòrdia, el Doctor Prats amb els Peluques, després, i Pede Pujol. Hi esteu absolutament tots convidats. La festa major que segueix endavant, que no s'atura, i que podreu seguir, com sempre, com cada any, com des de fa més de 40, des de Ràdio Arenys, que ens encarregarem de fer-vos arribar tota la informació, tot l'escalf i tota la gresca que porta la festa. Una aturada i seguim.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys.

0: 3 quarts de 10 del matí, la calor és protagonista. Ho va ser ahir, ho va ser abans d'ahir. De fet, ahir, abans d'ahir, els dies amb més calor del que portem d'estiu. I avui que, bueno, baixen una mica les temperatures, però això en cap cas vol dir que refresqui, vol dir que serà més suportable, serà més, menys desagradable, però seguirà fent calor en un entorn natural que està acusant les altes temperatures i amb una situació d'incendis que, bueno, cada cop que obres el Twitter o mires a tele, el 324, cada vegada t'emportes un disgust, perquè quan no és en un lloc, n'és en un altre. Els incendis que estan, molts d'ells no apagats. L'incendi de les Gavarres segueix actiu, el que passa que el tenen controlat. Aquesta nit s'ha revifat l'incendi de Manlleu, el de Gavà també està, el tenen allà anar fent, i els bombers que comencen ja a donar símptomes d'estar certament col·lapsats perquè porten, doncs, massa jornades treballant més enllà del límit de la seva capacitat. I el pitjor és que la calor no dona treva. Carles Pérez, bon dia i benvingut. Com estàs?
1: Bon dia.
0: On et trobes, Carles?
1: A casa.
0: A casa, eh? Bueno, sí. Perquè els bombers aquests dies no pareu d'anar a fer relleus i d'anar a atendre els companys, eh?
1: Bueno, aquí en principi hem tingut problemes amb els vehicles i com que no hi havia prou gent, doncs el vehicle l'han fet servir a altres parcs i ara mateix doncs, només queda un vehicle petit que no pot anar a fer forestal. Però vam estar a l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, sí.
0: Escolta, des de la teva experiència, també, com estàs veient la situació que es viu al país, que realment no és... És a dir, no hi ha un grandíssim incendi, però està tot molt agafat amb pinces, no?
1: Bueno, ja fa temps que el cos de bombers ho estava dient, que el problema que tenim amb aquests incendis de 6a generació era la simultaneïtat, el fet de no poder dedicar-hi tots els mitjans a un sol incendi, doncs diversifica molt la capacitat que tenim per atendre tots els serveis. I tots els serveis aquests s'han de mesurar molt bé i tenir cura, sobretot d'evitar les simultaneïtats. I aquest és el problema que hem tingut. Un problema previst, però que té una difícil solució. No només passa per millorar els serveis d'extinció, sinó sobretot és dels temes de prevenció que tenen de dur-se durant la resta de l'any, no ara, ni molt menys.
0: Clar, aquest és el que s'està dient ara i el que, bueno, sembla que haguem descobert ara la sopa d'all, no? Ui, s'hauria d'haver netejat el sotabosc, s'hauria d'haver fet feina de prevenció durant l'hivern. Ja fa anys que s'està dient que els hiverns no s'estan aprofitant.
1: No, jo no... Nosaltres vam parlar l'altre dia, que va vindre la sotinspectora Pepe Larilla,
0: sí.
1: Te'n recordes? Vam parlar aquí, precisament, i ens va estar explicant quines són els problemes que tenim. Vull dir, hi ha una mala gestió forestal que et pot controlar in situ quan vas al bosc, hi ha massa bosc, massa brut, i moltes vegades limitat, perquè no s'estan fent les coses com calen. Jo, per exemple, un exemple, jo estic jubilat, vull dir, no puc anar a pagar foc, però puc fer tasques logístiques fins a una certa edat i tot el parany, o sigui, el parany del servei. I vaig anar a la Bisbal de l'Empordà per poder retornar els companys que estan allà treballant tot el divendres i de tarda i nit.
0: Sí.
1: Vam estar al matí i jo vaig quedar una mica estorat de que en un parc natural com és de les Gavarres, pujar els camins o passar els camins de bombers. O sigui, no, com que és parc natural no es pot tallar res, no es pot accedir, no sé què, no sé quant. Però que els bombers tampoc podien accedir. Llavors, el problema que va tenir les Gavarres, bàsicament, que va trigar tant a estabilitzar-se, va ser perquè els bombers tenien de fer unes extensions de mànegues de quasi quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, amb un bosc impenetrable, que es tenia d'anar fent servir amb motoserres, i allò va fer que es dediquessin molts de mitjans per poder-ho enllestir ràpidament. I no va estar ràpidament. Penseu, encara no està extingit.
0: No va estar.
1: Quasi bé, avui farà una setmana.
0: La pregunta és, no sé si ho saps, per què no s'ha extingit encara aquest incendi?
1: Bueno, per això, perquè hi ha una dificultat d'accés terrible.
0: Hòstia, però això... Però això és inexplicable. És a dir, una cosa és que tu no permetis tallar arbres perquè vols mantenir, o una altra cosa és que no permetis tallar arbres i que no puguin passar ni els camions de bombers.
1: No, no, ja us ho dic jo. Jo vaig estar allà, vaig estar concretament al vehicle, bueno, jo vaig estar buscant, però els companys van estar treballant en el pou de glaç, a tocar el primer punt d'emplaçament que es va fer un incendi, al flanc esquerre.
2: Sí.
1: I en allà jo vaig passar per uns camins que vaig passar amb el vehicle lleuger, però el camió no passava. Impossible, de totes les maneres. Clar, això condiciona moltíssim, llavors les instal·lacions llarguíssimes, i el sotabosc amb una intensitat tan alta que obligava a disposar, a més, dels que feien l'extinció, d'un equip que anava obrint pas amb motosserres per poder passar i poder fer l'extinció correcta dels flancs. Clar, això és inviable. Si, imagina't això multiplicat per 3 o 4 focs per simultanis, pues, si un foc normal, o millor, doncs, aquests focs que hi ha hagut, no sé, per exemple, a les Garrigues o els
2: Pins,
1: que eren camps de rostolls que han cremat o camps de conreu que s'han encès i han arribat al bosc, era molt més fàcil, s'han controlat més ràpidament que no pas el de les Gavarres, fa una setmana.
2: Clar.
1: I és per la situació que tenia l'entorn de les Gavarres. Ara els han cremat. Espero que donin compte de que no és així com es tenen de fer les coses. I no dic a qualsevol administració ni a l'Ajuntament, a totes les administracions en general, eh?
0: Sí, sí, no és cosa de la Generalitat, de la Diputació, de l'Ajuntament, no, és tothom, en general, que ha de canviar la manera de gestionar el manteniment d'aquestes zones, d'aquests entorns naturals, vaja. És a dir, que com a mínim s'ha de permetre el pas de vehicles de vehicles de bombers. Ho trobo al·lucinant, però sorprenent.
1: Tu ets conscient de que fa temps que estem parlant, aquí a Oriol Bassa, Marc Castellnou, la Etaleria, que és la tècnica graf de la regió metropolitana, doncs tots aquests ho estan dient. Nosaltres, bueno, ja no parlo de... Inclús la consellera, no?
2: Sí, sí.
1: I el cap de bombers, el Borrell, doncs, aquests ho estan dient ràpidament i que... Hi ha un problema bastant important de les franges, de les franges de protecció.
2: Sí, sí, que són insuficients i que no...
1: Que van les cases perquè les franges no són efectives, perquè no estan fetes o no estan mantingudes. I veies els incendis des dels helicòpters i veies que el bosc està tocant les cases.
2: Sí, sí.
1: Això és impossible. Això és insalvable. Vull dir, la gent que viu allà té de ser conscient de que viu amb un perill constant a l'estiu. I més ara, que per ell s'ha agreujat amb els incendis de sisena generació, que ha provocat en part el canvi climàtic i per la mala gestió del bosc. No demanem als bombers que facin coses que no poden fer, perquè els bombers tenen una capacitat limitada,
2: sí.
1: Però encara que compleixin els bombers, això anirà més, si no es prena la gestió forestal i no s'arregla tot el problema de fons que tenim.
0: Escolta'm, una altra qüestió important, i ho dic perquè al marge dels incendis a Catalunya hi ha incendis en d'altres llocs, es gestionen de manera diferent i, malauradament, passen coses com el que hem vist que ha passat a Almeria, on la gent no ha fet cas als bombers, que van decretar confinament, van sortir amb cotxe per fugir de la zona de foc i estan parlant entre 11 i 12 persones que, de moment, que se sàpiga, que han mort a l'interior dels seus vehicles mirant de fugir del foc. Quan bombers confina, ens hem de quedar confinats a casa i no moure'ns.
1: Per desgràcia, nosaltres aquí a Catalunya vam tenir diverses experiències d'aquest tipus, i el 2003, per exemple, el 94, i van haver molts accidents amb gent que volia fugir. No sé, jo, per exemple, el 2003, em sembla que va ser, el foc aquí de la Gifa i tota aquesta zona d'aquí,
2: sí.
1: De la Mola. Doncs la gent que va morir van ser gent que fugia d'una masia. Jo vaig estar posteriorment a la masia aquella on ells haguessin pogut confinar i la masia no es va cremar. En canvi, ells van morir quan volien sortir del lloc. Què és la solució ideal a confinar? Bueno, si les franges i els sistemes de protecció estiguessin tots ben fets, com estan moltes masies, però les masies normalment, si et fixes,
2: sí.
1: No estan enmig del bosc, sinó que estan envoltades de dos o tres arbres i poca cosa més, i després tenen un terreny obert. Clar, quan arriba el foc en allà, el mateix que han passat amb les indústries aquestes que s'han cremat, que estan a tocar el bosc sense franges de protecció.
2: Sí.
1: És un element bàsic que té de començar a pensar, que té de ser, i això de que no es poden tallar arbres al bosc i... No, senyors. Siguem raonables, fem les coses ben fetes i comencem a pensar el que pot passar i que ara no, jo no accepto de cap manera, estic parlant de forma personal, que la gent es posi les mans al cap quan des de tots els mitjans responsables, tots els mitjans que són conscients d'això, i estic parlant sobretot dels bombers, dels adeptos, de molts agents de medi ambient, que ho estan dient, que això passarà, i està passant. Sisplau, feu-nos cas.
2: Sí, sí. Ja fa molt de temps que s'està avisant i realment no s'ha fet el que s'havia de fer. Ara sí, ara es promet, eh? Com passa sempre, Carles, també t'he de dir, eh? És a dir, cada cop que hi ha un incendi, després la reacció és, oh, no, a partir d'ara farem les coses diferents i s'acaben fent igual. És a dir, no hi ha canvis. No, farem les franges, el no sé què. Bueno, jo recordo, els incendis aquell que va haver a l'Empordà tocant a la frontera amb la Catalunya Nord, que els 6 mesos van anar a replantar arbres, que deien el que esteu fent, i la gent va anar a replantar arbres, que no tenia cap mena de sentit. Vull dir que sí, que es diu molt, però...
1: I després què va passar? Això va ser l'any 86,
2: sí, sí.
1: I després el... 2000, no sé quan, ara no me'n recordo exactament l'any, va tornar a passar i va tornar a cremar exactament els mateixos llocs que van cremar.
2: Sí, sí.
1: Jo hi vaig seguir a tots els incendis, no? Vull dir que no s'havia fet el que es tenia de fer, eh? L'abandonament de les tasques dels pagesos és una de les coses.
2: Sí.
1: En els llocs on hi havia pagesos han pogut col·laborar a l'hora de fer les extincions amb els tractors i llaurar ràpidament els camps per evitar l'extensió ràpida pels camps d'això que encara no estan tallats del tot, i que
2: sí,
1: no estan
2: sí.
1: recollides les collites, i això també suposo que en el moment que s'acabi de fer tota aquesta collita, doncs també ajudarà que no hi hagi tants incendis, perquè malgrat tot també l'activitat humana és una de les principals causes dels incendis aquests,
2: sí.
1: Que ni en consti, a part de l'incendi de Tiana, comprovat que han sigut causes antròpiques, o sigui, provocades per l'activitat humana, ja sigui pagesia, ja sigui gent que treballava, ja siguin accidents provocats, no sé, un incendi d'un vehicle amb un mural de la carretera, gairebé totes han sigut d'aquest tipus.
2: Sí, sí, és veritat. És veritat, tots els incendis són provocats per l'activitat humana. Tens raó, o gairebé tots. Tens raó. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Escolta'm, doncs bé, en tot cas estarem en alerta, veurem com passem el que ens queda d'estiu i que hagueu de treballar almenys possible. Estem en contacte, Carles, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: A reveure. Bon dia. Molt bon dia. Doncs feu cas, les recomanacions de bombers, sigueu curosos a l'entorn natural. Si viviu en cases, deixeu aquests 6 metres de distància entre les branques dels arbres i la casa, sempre que pugueu. Mantengueu els arbres podats, que no toquin façana, que no toquin finestres, que hi hagi un espai per on la calor no pugui traspassar. En definitiva, intenteu que la vostra casa sigui el més segura possible. En un minut arribem a les 10 en punt del matí.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.

0: La Festa Major, que segueix formant part del nostre entorn i que ho seguirà fent fins aquest mateix diumenge. Nosaltres ens aturem. Fem un cop d'ull a l'actualitat del dia, escoltem a la xarxa i reprenem el que serà la darrera hora d'aquesta temporada 25-26.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part d'Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
1: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea!
8: A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Ràdio Arenys, la primera.
12: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.

0: Doncs va, que són les 10:06 del matí, som a Ràdio Arenys i encarem ja el que és la recta final de tota la temporada. I ho fem com acabem tots els divendres, saludant en Juanjo Almansa. Juanjo, bon dia i benvingut.
1: Bon dia, què tal, com estem?
2: Ja està.
1: Ja està.
2: Ja està.
1: No estem.
2: No anem escoltant bastant encara. Espereu-vos.
1: Una mica.
2: Mitja hora. No, mira, exacte, no cal, no. Que queda fins les 11.
1: Aguantem, ja que hem suportat tota la temporada.
2: Aguanteu una mica. Llavors ja, si us aneu a escoltar a l'Ostrell o qui hi ha a la SER ara? No hi ha la Cope. No sé qui hi ha.
1: A la Cope hi ha l'Herrera encara, sí.
2: Sí. Ah, doncs mira, no aneu a escoltar encara l'Herrera, que no d'allò.
1: L'Alzina Onda Cero.
2: Sí. I nosaltres a partir del dilluns...
1: A Ràdio Nacional Juan Ramon Lucas.
2: Sí.
1: I a SER Catalunya no sé qui hi ha ara.
2: No ho sé. Encara existeix SER Catalunya.
1: Sí.
2: Encara
1: sí,
2: hi és, eh?
1: Sí,
2: havien Cuní abans, però sí, van jubilar.
1: Sí.
2: Jo conec un que ha acabat malament allà dintre, estan denunciant-se i tal, del cap de setmana. Què t'anava a dir? Nosaltres a partir de dilluns farem la xarxa.
1: Sí. De vacances.
2: Ja està, de vacances. De vacances, eh? Ja d'allò. Bueno, que és el que fem, el mateix que es fa cada any, no? Ja veureu coses... No, coses molt fresques, no?
1: Pilla... Sí, és com aquells programes de tele que... Sí.
2: Malo Síndria, Platja Muntanya, Biquini Banyador... Coses d'aquestes, així... Sí. Bueno, interessants. Interessants. Bueno. Molt bé! Què?
1: Home, el concurs de la setmana.
2: El concurs de la setmana. Aviam, quina... Si recordeu qui cantava aquesta cançó. Sí. Sèries de quan eres petit, saps?
1: Sí, sí.
2: On anàveu de vacances quan éreu nens?
1: Bueno. Un típic.
2: Bueno, sí. Escolta'm, no portem fent els informatius des de que es va inventar els mitjans de comunicació i són bàsicament el mateix, una persona que explica notícies, doncs els programes de l'estiu són com els informatius, igual. El mateix des de que es van començar a fer.
1: Exacte.
2: No hi ha hagut evolució aquí. Bueno, això sí, són frescos, dinàmics, frescos. Són una cosa fresca.
1: Eh?
2: Però bueno, molt bé, escolta'm, ja cal que sigui fresc perquè amb la calor que fot...
1: Home,
2: horrorós.
1: Quina festa major portem, eh?
2: Bueno, és que clar, no, això no és una festa major.
1: I els gegants que van començar a les 5, pobrets.
2: Sí.
1: No sé, les devien aprimar. Quan es devien treure el trajo, anem a aquest ets tu? O no ets tu?
2: Clar.
1: Home.
2: Un cop havien desfet el tio que havia dintre, em posaven un altre. Sí. Era com una... No. I el del ball, allò que tal, que sí, estàvem ballant
1: ui,
2: també.
1: Ui.
2: És que, a veure, un moment. O sigui, hem de fer una reivindicació. La part coberta de la riera, la part coberta de la coberta, bueno, l'altra és el desierto del Gobi. O sigui, és... Si tu vols entrar...
1: Texas,
2: clar. És a dir, tu vols entrenar la Titan Desert, vés-te'n allà. Allò és el més semblant al desert de Takama que hi ha a tota la...
1: I si vols patir, ja té totes les sabates... I allò crema,

0: o per allà. I no sé si vam anar a l'Hiper, o a casa anàvem a l'Hiper o al Carrefour, no sé quin dels dos. I després ja va venir el Prica, que era el modern.
1: Sí.
0: Que era el modern. Bueno, pues jo recordo, de petit, pel pàrquing del Hiper, que se'm van començar a fondre la sola de les càmping aquestes, de la calor que feia. Bueno, pues jo crec que aquí passarà el mateix.
1: No, i a la tercera platja d'Arenys, ojo, que un dia que crema molt la sorra...
0: No.
1: Si aparques i has d'anar a l'aigua...
0: No.
1: I no portes xancletes ni sabates...
0: No, clar.
1: Allò, vamos...
0: Unitat de cremats, Valle Brón, directament.
1: Sí. I ho puc confirmar.
0: Oh. Unitat de cremats... Mira, jo no...
1: Vermell no, lo següent.
0: Bueno, jo encara no he anat a la platja... Bueno, a la tercera platja encara no hi he anat aquest any. No. He anat un dia, i a la primera, perquè aquest de la pell, el dermatòleg, diguéssim, que em té, com que sóc calp i tal, ja. Bueno, hi he anat un dia. Hòstia, com crema allò, eh?
1: Com crema, sí.
0: Crema, però jo no em pensava...
1: No, crema molt.
0: Molt. Jo era dels xulitos, perquè jo era dels que no em... Ai, com crema, sí, allò. No crema tant. Saps aquest tio mascle, no? Allò. Jo era d'aquests, no? Perquè realment trobava que si estava calenta, però no cremava tant. No. Ara, sí, és que no se puede. No, és punto de fusión, allò. No, és horrorós. És horrorós, no sé què passarà. No sé, i ara, bueno, no sé com acabarem l'estiu, si és que l'acabem, perquè el pas que portem acabarem tots torrats. Ahir vaig ser a Girona.
1: Sí.
0: Ho vaig haver d'anar a Girona un moment. Hòstia.
1: No hi ve ningú pel carrer.
0: No. O sea, tu saps Txernòbil? Sí. Saps?
1: Estaven per fer una pel·lícula.
0: Sí. Era com...
1: No calia treure la gent del carrer.
0: Allà era jo. O sigui, cases i vegetació, poca, cases i vegetació i ni el tato pel carrer. Bueno, algun pobre desgraciat, però ni el tato. Una calor. Vaig arribar a Arenys i vaig pensar, hòstia, que bé s'està aquí. Perquè allò era tremendo. No sé com deuen estar a l'Hospitalet o a...
1: O a Lleida.
0: Lo de Lleida... No, hòstia, lo de Lleida, allò...
1: Pobre gent.
0: Jo crec que ni els aires acondicionats refresquen a Lleida. És una cosa... Bueno, si algú ha anat a Lleida i ens vol compartir la seva experiència... Perdó, si algú ha anat a Lleida... Està viu i vol convertir la seva experiència, que ens truqui, perquè deu fer una calda, allò deu ser infumable. Bueno, és el canvi climàtic, escolta'm, sí. Ja és el que toca. Va, a la tele.
1: Vinga, què fan a la tele? Bueno, aquesta setmana poca coseta, però bueno, comentarem alguna cosa.
0: Sí,
1: també lo d'estiu, el que ens fèiem abans a la ràdio.
0: I abans, una cosa, és que no sé si en parlarem, però si no en parlem jo ho he dit.
1: Vinga.
0: Estic veient el Tour.
1: Oh, jo també.
0: Foten patir molt aquells tios, eh?
1: I ha guanyat aquell, no?
0: Bueno,
1: a la tercera etapa ja havia guanyat el Tour.
0: Ahir va ser a la
1: dos aquella... Dos i pico li va treure el segon.
0: Dos. Però és que va arribar al cim,
1: sí?
0: del... Com es diu allò? El Turmalet. Va arribar al cim del Turmalet amb 40 segons i deia, bueno, durante la bajada le puede recuperar. Què recuperar? No. Li va fotre dos minuts més.
1: Sí.
0: Va ser una cosa...
1: Bueno, vámonos ya para casa, que hace mucha calor.
0: Sí. Aquell va dir, bueno, ho resol cara, i a partir d'aquí ja només en queden dues setmanes de fer voltetes en bicicleta per França. Sí, sí. No, però fot molta calor aquella gent. La veus patint allà amb aquella calor, que dius, mare de Déu, qui els fan amb bicicleta, aquests homes?
1: Però bueno, ja està. I l'hora que corren, sempre és l'hora pitjor que hi ha.
0: No, jo em quedo dormit.
1: A les 3 de la tarda.
0: Clar, algun final d'etapa que no he vist, perquè em poso allà el ventilador, l'Anna, que ells anen cantant i ja està. Però...
1: Perico Delgado.
0: Ara, jo estic entre dos, eh? Perquè hi ha els de, com es diuen aquests, els d'Eurosport, també ho donen.
1: També, sí.
0: Que tenen el Valverde es diu, no sé
1: sí,
0: què.
1: Sí, diuen que es diu Valverde.
0: Tenen dos
1: sí.
0: ciclistes també, sí. Una mica més moderns que el Perico Delgado, però també d'antes. I un tio que també té una veu una mica... Llavors vaig canviant. Depèn del dia, faig un o faig l'altre. Però, hosti, sí, realment, és molt heavy. Bueno, va.
1: Vinga, què fan a la tele? Vinga, va.
0: Va, anem directament a la tele.
1: Atenció, avui és divendres. Sí. Hi ha una cosa molt, molt important que la gent ha de saber.
0: Atenció.
1: Avui juga la selecció que després us explicarem.
0: Sí.
1: Vale?
0: Llavors, roja.
1: La roja. Llavors, a totes les cadenes...
0: Sí.
1: O fan refritos o no fan programació i fan pel·lícules. Vale?
0: Val, és a dir, que avui, quan juga la selecció espanyola, no busqueu res.
1: No busqueu res. Excepte Antena 3.
0: No m'ho digues, això.
1: Per què? Perquè ells ja tenen pactat amb els artistes quan ha d'acabar el programa i quan ha de fer les gales. I avui tocava fer una gala en directe.
0: Per tant, no queda més remei...
1: No queda més remei

0: que fer-la, eh? És Tu cara me suena.
1: Segunda semifinal.
2: Menuda gala.
1: En directo.
2: No se pierda detalle de lo que va a pasar.
1: Tú decides.
2: Va a votar el público en casa.
1: ¿Quién pasa a la final?
2: ¡Qué nivel! Espectacular.
1: Sublime. Tu cara me suena. El viernes a las 10 en Antena 3.
3: Per tant, si a qui no li agradi el futbol...
0: Té aquesta alternativa.
3: L'única alternativa que té és Antena 3, que faran el Tu cara me suena.
0: Li van preguntar al Tinet Rovira, que sembla que és el que porta el programa,
3: sí,
0: de Gest Music, si al final farien o no, i diu, sí, ho hem de fer perquè ja tenim...
3: El contracte.
0: El contracte.
3: Val.
0: Que el dia 17 ha d'acabar aquest programa, és a dir, el divendres que ve, llavors i... l'única data que ens queda és aquesta, llavors s'ha de fer... Sí, sí, sí.
3: Bueno, doncs, escolta'm, el faran, segurament no el veurà ningú.
0: Segurament començarà més tard.
3: Vale, ja intentaran.
0: Jo crec que començarà més tard de les 10.
3: Aniran xutant-ho.
0: Per una mica no coincidir el menys possible amb el futbol, eh?
3: Home, segurament sí, perquè és evident que la gent estarà pel futbol, el que els agradi, el que no els agradi, la veritat és que el futbol, tira molt, sí. I tal. Bueno, ja en parlarem, d'això, el sí, futbol, sí, que sí. I tal. Però, per tant, atenció, eh? No amants del futbol...
0: Sí, els que no els agradi...
3: Els que no els agradi... Tu cara me suena. Que si us agrada el programa, que diu, hòstia, no havia perdut, no ho havia vist fins ara, això, i està molt bé, la setmana vinent s'acaba. Vull dir que tampoc no.
0: Sí,
3: o sigui, sí. Tampoc flipeu. Tampoc. Us queda un mes
0: tampoc
3: i
0: us
3: ja.
0: Emocioneu molt, que us queda un programa més.
3: Exacte, ja està.
0: Exacte. Vinga, molt anem bé. A dissabte demà, que sí que fan una gala normal de La Voz Kids.
4: Llega el asalto final.
5: ¿Qué es esto,
4: man? Tres artistas por equipo. Solo uno continuará.
5: ¡Que me muero!
4: Por primera vez, el público decide.
6: A votar.
5: ¡Wow!
4: La Voz Kids. El asalto final. El sábado a las 10 en Antena 3.
5: ¡Me voy a desmayar!
0: Molt bé.
3: No he trobat talls on la gent cridi més, eh? Me muero, me voy a desmayar, ah! Saps?
0: Els nens allà,
3: aquella cosa absolutament...
0: Com es diguin, els quats.
3: Sí, ja, els coach. Cosa absolutament fora de mare, ah, que meravella! Que això, jo també... O sigui, un dia faré una promo rotllo Antena 3. De coses... Només es tracta de buscar...
0: El programa m'has visto de Radio Arenys.
3: Clar, bueno, clar.
0: Líderes d'audiència.
3: Perdona, jo ho dic. Això, ara veuràs. Perquè és veritat, eh? Vull dir que ho sapigueu. És veritat.
0: Sí, sí, sí.
3: Però som el programa líder Arenys
0: Home,
3: a Mar.
0: Veus?
3: O sigui, clar, el programa líder Arenys a Mar és la ràdio. Per què? Perquè ens escolten més que t'escolten més que... Ah, demà n'escolten més del Basté. Arenys a Mar, sí.
0: Sí.
3: Arenys a Mar, sí. Totes les hores, no. Les hores, alguna... Però Arenys a Mar, sí.
0: De 9 a 11.
3: Clar, líders d'audiència, Arenys de Mar, claro, jo ho puc vendre així.
0: Clar, mira, ja tenim promo per començar temporada que ve.
3: La temporada que ve. I a més, podem fer una promo de busquem quatre talls, que surti jo a dir...
0: Vuelve el programa, líder.
3: I surti jo a dir, oh, quina meravella, oh, que xulo, oh, que és maco. No. I llavors ja fonen...
0: Ja, doncs, ja hi som.
3: Ja ho tenim. Ja està, és ja com ho munten a... És com ho munten a Antena 3. O el líder d'audiència entre la franja dels 50 i els 70. Per això també ho podem posar. Això, sí, sí. Que... Bueno, ja està. Farem una promo estilant.
0: Vinga, va, ja tenim feina, eh?
3: Per començar la propera
0: els
3: temporada...
0: Els tècnics de la casa...
3: Vinga, l'equip tècnic i creatiu...
0: Ara ja ho posarem, ja ho pot fer. El becari que vingui aquest estiu...
3: Ja que es xupi els programes sí. I busqui tallets i faci això. Vinga, ja ho farem així.
0: Què hem fet avui també? Comença l'estiu, sí. Totes les cadenes fan alguna promo o alguna musiqueta perquè la gent s'enganxi, no? Allò de refresc i
3: sí,
0: tot això, vale?
3: Sí.
0: I començarem amb la que ha fet Antena 3, que bueno, no està mal perquè enganxa. Aquesta paraula sí? Que escoltarem enganxa.
3: A veure, què hem fet aquests?
0: A chicharraita. O a chicharraito. Hi ha dos versions, un que surt un home i un que surt la dona.
3: Sí?
0: Pues a chicharraito.
3: Però és molt reggaeton, això, eh?
0: Sí, sí, però estàs a casa i al final,
3: sí.
0: Quan escoltes tens les vegades,
3: sí.
0: El teu fill diu a chicharraito.
3: Sí. O sigui, la sents dos vegades i vas per casa. A chicharraito.
0: Sí.
3: Hòstia, està molt bé. Pues mira. No, a veure, això és una promo d'èxit, perquè ja anem tot per... Com estàs? A chicharraito. Saps?
6: En la ruta del...
3: Un moment, què ha passat aquí? Se m'ha escapat, he sigut jo.
0: A
3: Chicharraito. No ens precipitem. Espera't, que vaig... Vale, ja està. Doncs, bueno, doncs ja està. A Chicharraito, ja...
0: Vinga, anem a la sexta, eh? Anem a la sexta perquè diumenge, anatomia de què parlen aquesta setmana? De la ruta del bacalao. De la ruta del bacalao, eh?
3: Sí.
0: I parlen la gent com ho vivia en aquella època.
6: En la ruta del bacalao, ¿cómo era de importante el coche? Tantas horas no se podía estar dentro de la discoteca. Entonces la gente se salía y seguía la fiesta fuera.
7: El parking era más divertido que la discoteca. Te juntabas dos coches o tres, levantabas el capó.
8: Los maleteros eran magia potagia. Te podías encontrar de todo.
6: Y sobre todo encontrarme a gente como Bono de U2 en un parking. Hola. Hola. Anatomía de el fin de la ruta.
3: Ojo,
0: el Chimo,
3: ala, Chimo Bayo. Ojo, parque. Ara t'explico una
0: cosa. No, molta cosa a comentar, eh?
3: Molta. Però a la xixarraïta que hem dit abans...
0: Sí?
3: Ojo amb el hu-ha. Ojo, perquè a la que et despistes vas per casa. Hu-ha.
0: I amb la paloma que fa, encara més.
3: Que anem, va, vinga, va. Hu-ha, va, saps?
0: S'usa el balcó.
3: Avui, si em marca algú, si sou de la Roja Loga, si sou de la... És igual, sortiu al balcó i feu hu-ha.
0: No, total.
3: És brutal, el hu-ha.
0: Bueno, explico una mica com vivien aquella situació. És veritat, els cotxes,
3: sí,
0: que,
3: home,
0: els botellons, els cotxes...
3: València. Era la ruta del bacalao, allò era espectacular. Hi havia una platja...
0: Sí.
3: M'han explicat. Hi havia una platja on esperaven allà els cotxes. Bueno, la ruta era... Bueno, una ruta talmente. Hi havia la que venia de Catalunya, la que venia de Madrid, i tot es troba a València. Llavors hi havia zones de... La gent esperava allà i diu... És que no aguantava ser la discoteca. Bueno, perquè anaven de paracetamol a tope, saps? I hi havia platges i tal. Llavors apareixia la Guàrdia Civil i començava a fer obrir maleters i redades i la gent dormint i despiértese i no sé què. Llavors se n'anaven amb un altre tros de platja. Bueno, era una cosa brutal.
0: Sí, sí.
3: I el de Bono de U2.
0: Sí, sí, que estava al pàrquing allà.
3: Un moment.
0: Dient hujà.
3: Un moment. Ara...
0: A veure.
3: Un momento. Jo he trepitjat a Bono.
0: Ui.
3: Jo li vaig trepitjar el peu a Bono de U2. Sense voler.
0: I ell ho explica als seus amics.
3: I ell diu, el calvo de Radio Ets me pisó un pie.
0: Hi ha un calvo allà que me pisó.
3: No era calvo encara, t'he de dir. Però jo l'he trepitjat... Sí, a la discoteca, no sé si encara, ja creia no hi és a Barcelona, a l'Universal, que estava allà al carrer Maria Cubí. Crec que era jo, Maria Cubí. Sí, Maria Cubí, tu van a Santaló. Una nit allà, estava... Pum! I estaven ells allà i t'estic parlant dels 90 tal,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
3: I sense voler vaig trepitjar el peu i diguéssim que amb un moviment així com molt estrany, molt habilidós, no vaig acabar al carrer, però...
0: Un miracle.
3: Però perquè Dios no quiso, però sí que realment ja no el vaig tornar a veure més. O sigui... Molt bé. Sí.
0: Sí, bueno,
3: vull dir que aquesta gent és...
0: Anècdota,
3: sí, és anècdota de la meva vida. Imagina't l'important que sóc, eh? O sigui, és el calvo de... doncs això. Molt bé. La ruta del bacalà.
0: La ruta del bacalà.
3: De que... I els after hours, psicòdromo i l'8 a l'Hospitalet. I aquí havia el xassis.
0: No?
3: Després hi va haver el Megatron, que era una mica més així. Va ser una època que hi ha... El Big Ben, a Lleida, o els Monegros Desert Festival, que també l'organitzaven allà al mig del desert dels Monegros, era allò un festival. No, hi ha tot aquí, hi havia... tota una cultura...
0: Sí.
3: Bueno, ja està.
0: Vinga, anem a Telecinco, anem a la promo que han fet d'estiu a Telecinco. Han agafat els programes a tarda i han fet una promo així una mica refrescant d'estiu.
3: A veure...
9: Una ola de calor en toda Europa. Se esperan grandes precipitaciones.

0: Las tardes de Telecinco a todo color.
1: Han fet el soroll de l'aigua, no?
2: Sí,
1: el soroll
2: de la... els hi tiren globus, sí. O fan veure que tiren globus als presentadors.
1: Sí, molta aigua, molta aigua.
2: Molta aigua. A Chicharraito.
1: A Chicharraito. Sí. Sí, de moment va guanyant a Chicharraito.
2: Sí, la, com t'ho diria, la cosa, si vols, cutre d'Antena 3 és molt més enganxosa que aquesta sí, cosa sí. Més elaborada, més, més glamurosa. Sí. Que surt l'Emmar García encara, en aquesta promo.
1: Sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno.
1: Vinga, anem. Va. Anem a 4, perquè dilluns, a la gent que li agrada el vi, li agrada aquest programa, eh? Perquè hi ha un noi que es diu Raül Ferrer,
2: sí.
1: Que és un expert en vins... i és dels millors del món, diuen.
2: Ah, sí?
1: I, bueno, els segueixen i viatja una mica per arreu del món. I ha creat el seu propi vi, que es diu La Múria,
2: sí.
1: I que en aquest programa ho graven i fan un especial de com ho fa.
2: A veure.
3: Ha sido elegido dos veces el mejor enólogo del mundo.
4: Raúl Pérez es un elaborador de vino, proviene de un pequeño pueblo llamado Valtuilla Bajo, con 60 habitantes y 12 bodegas.
5: Todo lo que se hace en Valtuille gira en torno al vino.
6: Ha hecho que el Valtuille esté donde esté a nivel mundial, porque es a nivel mundial.
7: Está su capacidad, su genio, su locura. Es alguien único en los vinos que elabora.
8: Raúl es como un niño que juega con las vides, que juega con el vino.
9: Es el enólogo más influyente que hay en España.
10: Un genio, genialidad.
11: Es como un mago.
12: El mago del vino. Estreno el lunes a las 11, en 4.
2: Toma.
1: Molt bé, Raúl Pérez, eh? Sí que físicament és especial, eh? Té una barba molt llarga...
2: És una mica com un bruixot.
1: Sí, com un bruixot, sí.
2: Bueno, doncs, escolta... Ei, 12... 60 habitantes...
1: Al poble, sí.
2: 12 bodegues. És a dir, toca anar a una bodega per cada 5 habitants, més o menys. No, no dona, o sigui, és impossible.
1: No, no dona.
2: No hi ha prou gent per fer-ho això. No sé, el paradís de, sí. del senyor del vin. O sigui, aquest senyor fa una mica por, eh? És una mica...
1: Sí, sí.
2: O sigui, com te tira un maleficio que se te agria tot el vino. I se te agria tot el vino, perquè té aquesta cosa així. Molt interessant, els que els agrada el vi, els aficionats a l'enologia gaudiran, però de quina manera, amb aquest senyor.
1: Exacte.
2: Bueno.
1: Vinga, anem a la UAR, sí, perquè avui arriba el moment que ho patarà d'audiència.
2: Sí?
1: Ja ho ha patat dilluns, no?
2: Sí?
1: Dilluns va ser?
2: No, sí. Dimarts. No, dilluns. Sí, dilluns. No,
1: sí, que vam arribar al 80% d'audiència.
2: 80, és molt bèstia, això.
1: A veure què passa avui amb l'Espanya-Bèlgica a les 9.
13: Nada para a la roja. Ahora, un nuevo desafío. Bélgica. Desde Los Ángeles, un paso más. Otra batalla y el sueño sigue vivo. Cuartos de final. El viernes, la selección juega en la 1. Ojalá.
2: Moment.
1: Molt bé.
2: Aquest final...
1: Ojalá.
2: Ojalá. És no molta confiança.
1: No
2: transmet.
1: No.
2: És a dir, vamos a ponerle todos los cirios al santo para que
1: la cosa no està muy clara.
2: Que la cosa no està muy clara. Qui hagi acabat aquesta promo amb ojalá, no
1: s'ha lluit.
2: No s'ha lluit gaire. La Roja, que bueno, no va dir rojo. O sigui, la Roja que va de blanco. L'altre
1: sí,
2: dia els vaig veure en Portugal.
1: Sí, van jugar de blanc, sí.
2: Avui això... Ah, bueno, clar, igual...
1: Que, per cert, la segona samarreta aquesta blanca està esgotada.
2: Sí, s'està marint molt.
1: Està esgotada, eh?
2: Sí, sí. Però veig molta gent amb aquesta samarreta pel carrer. L'altre dia, de fet, vaig veure un venedor no oficial de samarretes de la selecció espanyola, és un noi
1: que
2: anava amb la bossa i tal, per allà al passeig Xifré, i sí, anava oferint samarretes a la gent i tal, i la gent, vull dir, que totes eren blanques, eren les blanques amb el rivet vermell i tot vermell. No.
1: Sí. Bueno,
2: sé,
1: la gent que gaudeixi, si passa, ja sí que serà l'últim, perquè si no tocarà França...
2: Sí, no, França... Jo crec que, ja t'ho dic ara, la final és França-Argentina...
1: O França-Anglaterra.
2: Sí?
1: O França-Anglaterra.
2: Per què? Perquè s'han carregat els americans, o...?
1: No, obvio, és que jo a Argentina...
2: Bueno, veiem un moment. Parlem clar. Anem a parlar clar una cosa.
1: Sí.
2: Anem a parlar clar una cosa. Comencem aquí i ens anem allà, eh? La selecció espanyola fa uns partits de pena.
1: Sí, per això no.
2: O sigui, fa uns partits, el que passa que, bueno, s'ha anat marcant i tal, i no sé què. I Argentina el mateix.
1: Sí, per això, per això. Per
2: o sigui,
1: això.
2: Argentina fa uns partits de pena.
1: Per això veig una final més al França-Anglaterra.
2: Anglaterra. O sigui, jo són, personalment, penso, dos bluffs de tres parells de nassos. És a dir, el partit de la selecció amb Portugal...
1: Va ser avorrit.
2: Oh, penyazo. Penyazo. Bueno, només et dic que el davanter... És aquest del Barça, el
1: Ferran.
2: Esperem que aquest tio marqui. O sigui, qui esperi que aquest tio marqui ja pot donar-se per eliminar.
1: Ni en pròrroga.
2: Vamos, ni lligant el porter al pal. Ni lligant el porter. O sigui, ja està. I va ser una conya de partit. A l'entrenador aquest, que el de la Fuente, no em fot un al seu lloc. Aquest davanter juga endarrerit, el de l'esquerra juga al centre, el del centre juga a l'esquerra, el davanter ha de jugar al mig. Una cosa que dius, bueno, tios, ordena'l bé. No. I avorrit i dolent. I Argentina, tres quartos de lo mismo. És a dir, de tant en tant en Messi, que passeja tot el partit, però passeja. O sigui,
1: i arriba una pilota i la fot.
2: Clar, tio, té vista, és llest, és el... Bueno, jo crec que és el millor del món i segurament el millor de la història. I es nota amb aquestes coses, però realment, si fora de Messi no hi ha res a mig, de que valgui la pena. Ni el Julián aquest que vol fitxar el Barça, que no sé per què el volem fitxar, aquest tio. Mm. Però, bueno...
1: Ferran 2.
2: És un altre fracàs. I com el Gordon, ja veuràs aquest... El que hem fitxat, el Gordon este, ja veurem què em deia. Vull dir que tu creus que Anglaterra, eh?
1: Bueno, sí, jo tant crec de bo... que la final serà França-Anglaterra, crec jo.
2: Tindrà morbo, eh? Malvines, sortirà allò de les Malvines, bueno, tal.
1: Bueno, a veure què passa.
2: Aviam què passa. Bueno, sí, com sigui, vinga. Tu creus que Espanya passa avui?
1: Avui sí.
2: Contra Portugal, sí. Ai, contra a Bèlgica,
1: sí. Jo crec que sí,
2: que
1: i dimarts ja... Dons, Ja s'ha acabat.
2: Vale, aviam què passa.
1: Vinga, anem a diumenge. Diumenge fan estrenar una pel·lícula a Televisió Espanyola, que és la pel·lícula sobre Gila.
2: Mm.
10: Vamos a ser héroes.
11: Vivir sin reírse, eso sí que es una faena.
14: La última voluntad, ¿no?
15: Hizo el humor a la guerra.
16: No se lo deseo ni a mi mejor enemigo.
17: Que la guerra no es un juego.
15: No al odio.
18: ¿Qué les parece si van ustedes y nosotros no miramos?
15: Sí a la risa.
18: Mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
19: ¿Es el enemigo?
15: La película de Gila.
19: Que se ponga.
15: El domingo, la película de la semana en la 1.
1: Molt bé. Bueno, una pel·lícula divertida.
2: Sí.
1: Bueno, sí.
2: Home, té una història, Gila, eh?
1: Sí.
2: Gila, que sempre anava amb camisa vermella perquè ell era rojo. Era del rojo. De fet, Gila el van condemnar a mort i el van...
1: No ho sé, això ja.
2: Sí, sí. Gila va estar condemnat a mort i crec que el van portar davant del pelotón de fusilamiento, però no el van... No el van disparar, però es veu que no el van matar.
1: Uh-huh.
2: Es veu que quan t'afusellen i no et maten, automàticament quedes indultat. És a dir, lo normal és que no ho facin en aquella època. I crec, no sé el final, però que va ser condemnat a mort, segur, i crec que el van arribar a fusellar i no el van matar, i bueno, ja, i després es va fer humorista i tal, i portava camisa vermella perquè ell era com a reivindicació del que li havia passat i tal. No sé si la pel·lícula ho reflecteix bé i puc errar en aquest detall final, del tema del fusellament, no sé si van a fer-ho, però que va estar condemnat a mort, segur. Sí, sí. O sigui que és interessant.
1: Sí, i la vulgui veure aquest diumenge, a la Televisió Espanyola. Mm. Vinga, anem a dilluns, perquè dilluns torna un clàssic de l'estiu.
2: Hombre!
1: Amb en Ramonxo i les vaquilles.
2: Hombre.
1: Tot i les vaquilles és un peluche.
2: Ah, sí? Ja
1: sí,
2: no.
1: Ja no són de veritat. I són participa un poble català, Polinyà.
2: Home, Polinyà.
1: Que participa en aquest Grand Prix.
20: Arranca el Gran Prix del verano 2026.
21: Vaquilla lista. Nuevas pruebas y los retos de siempre. Comienza la gran fiesta de los pueblos de España.
20: No os perdáis en Televisión Española el estreno del Gran Prix.
21: El lunes en la 1.
2: A veure, Polinyà, uf, pobrets. Sí. Clar, és que estan entre Mollet i Sabadell.
1: Sí,
2: és que està mirant on t'estava, no sé. Em sona, però no sabia jo per on queia Polinyà. Està aquí, just, bueno, entre Mollet i Sabadell, allà al mig hi ha aquesta cosa de Polinyà, que no sé què tenen d'interessant per anar a veure allà a Polinyà.
1: Bueno, per aquella zona... Calor segur.
2: Sí, sí, sí. Deu fer una calor espectacular. Hi ha un incendi greu ara mateix allà. Ho acabo de veure. No, el Vallès Occidental. Mm-hmm. Bueno, ja ho mirarem, això. Sí, ara sí. No d'allò. Però, Però, bueno, sí. Bueno.
1: Gran Prix.
2: Clar, has d'anar a veure el Ramon Chu, que vols. O sigui, que la vaquilla ja no és de veritat.
1: No,
2: ja és una vaquilla
1: ja,
2: mentida.
1: Fa 2 o 3 anys que ja és un, bueno, com un peluixet de la fira.
2: Sí, una mica com aquell del Barça, que el cat.
1: Sí, aquell, sí, sí, el cat.
2: Que un dia morirà, aquella mescla gegantesca, sí. També. Un dia allà dintre ha de ser horrorós, allò. Pues, molt bé, bueno, bueno, els animalistes fan feina, al final acaben. Sí, sí. Acaben. Mm. Bueno, i lo de sempre, eh?
1: Lo de sempre, eh?
2: Que si te mojo, que si me mojas, que si salto, que si quien sube la cuerda, que sí.
1: Sí, sí.
2: Aquest senyor, el Ramon Xuquet, ja deu ser una mica com en Jordi Hurtado.
1: Té una edat, ja. Sí,
2: oh, clar, s'hi porta tota la vida. És, va trobar el programa i allà...
1: ja s'ha quedat.
2: Allà està amarrat, el tio. No les enganxen ni amb aigua calenta.
1: Sí, sí. Molt bé, bé, Gran Prix, eh?
2: Gran Prix.
1: Aquí, programes d'estiu.
2: A xitxarraos.
1: A xitxarraos. Vinga, anem a dimarts. Dimarts, després del partit,
2: sí?
1: Aprofiten l'audiència per estrenar el programa de la Txenu a la segona temporada de Doghouse.
21: Vuelve el programa que hace que sueltes esos...
17: Está muy emocionado.
21: Acompaña a nuestro equipo desde el...
19: Necesito tener un perro en mi vida.
21: Hasta el...
22: Creo que tenemos candidata.
23: Porque el hogar adecuado siempre aparece. Solo hay que seguir buscando.
21: Vuelve Doghouse. El martes después del fútbol en la 1.
1: Aquest programa d'adoptar gossos,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, bueno, sí.
1: Com semblant el que fan a TV3.
2: No? Faig la mateixa reflexió, sí, que vaig fer a TV3. No he parlat al respecte amb cap entitat animalista. Per tant, és una cosa que no tinc... No he pogut mirar-ho des del seu punt de vista. Però, si hem de promoure l'adopció conscient, si hem de promoure allò de que, bueno, adoptar un animal no és un capritxo d'un moment, sinó que ha de ser una cosa meditada, consensuada, parlada amb la família, perquè és un membre més de la família, perquè requereix unes atencions, unes despeses econòmiques i unes dedicacions i tal, no sé què. No sé si aquests programes ajuden gaire.
1: Yeah.
2: No ho sé. Em passa com amb caçadors de bolets, saps? Que era fer molta gràcia. Ah, quina gràcia, ah, quina gràcia. I després la gent es tirava a la muntanya a buscar bolets i va destruir tot durant anys. Fins que TV3 va treure el programa, que ja era hora. Doncs amb aquests programes així d'adopció d'animals, que són molt monos i que està molt bé, eh? Que es promogui l'adopció i tal, no sé què, però no sé si acaben fent un efecte contrari de, ostres, que xulo, és per la tele, jo també vull, em fa il·lusió i tal, me'l l'adopto.
1: Sí, a part és una època dolenta, la gent està de vacances, els nens estan de vacances...
2: Clar, l'adopto i després no he meditat realment, doncs que m'ha d'aixecar cada dia a les 7 del matí perquè faci pipi caca, perquè he de recollir les caques, perquè se l'ha de raspallar, perquè se l'ha de rentar, se l'ha de portar al veterinari...
1: Se l'ha de vacunar,
2: se l'ha de treure a passejar cada dia, durant com a mínim 3
1: tota
2: cops al dia, clar. Si te'n vas a viatges de buscar algú que te'l cuidi, bueno, si no te'l pots endur, aquestes coses, que els que tenen gossos ho saben, però que de vegades, no sé jo, saps? Mm-hmm. I que després és meravellós i són superbonics i tenir un gos és una experiència i realment donen molt d'amor. Però s'ha d'equilibrar una mica els pros i els contres. Aquesta és una reflexió, ja està. Doncs
1: pues vinga, anem a la promo d'estiu de la U, eh?
2: Que, a veure,
1: la promo de l'estiu de la U. A mi no m'agrada, però bueno, no? l'escoltem.
2: A veure, aviam.
24: Este verano se llevan los hombres que escuchan, las mujeres que rompen el molde, los amigos que son familia, las familias improvisadas y el amor combinado con todo. Colección Verano RTVE 2026. Edición ilimitada.
1: Bueno, i a mesura que s'escolta això, es van sortint els presentadors de la cadena.
2: Bueno, és com un anunci del Corte Inglés, no?
1: Sí.
2: Con
1: sí,
2: Emilio
1: sí.
2: Tutsi, sí, la sí, mejor sí. moda.
1: Un desfile de moda.
2: Los mejores combinados, la ropa más fresca, los zapatos más cómodos. Saps? Aquelles coses així com angulades sí. i tal. Bueno, una mica televisió espanyola ja cotreja mica. Sí, sí.
1: És a dir, el que feia les promos abans...
2: Sí.
1: Vente pa aquí,
2: exacte.
1: Haznos una promo per este verano.
2: I he de dir que la programació de televisió espanyola ha millorat molt, molt als últims temps. Cada cop després fa coses com lo de l'Iñaki, aquell Gabilondo, que va rebre pinyos, però pa dar-li vender. Però en general fa programes molt que estan molt bé. Vull dir, de vegades patina... saps, al final un té un passat, però realment hi ha canals més propers que ja els agradaria haver fet aquesta evolució tan positiva a un canvi a millor.
1: Cap a bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Vinga, anem a la 2, Plano General.
2: Molt bé.
1: Que avui entrevisten a Luis del Val.
2: Hombre.
0: Sueña para vivir, porque si no sueñas, no puedes vivir ni puedes intentar cumplir los sueños. La prensa tiene que estar muy crítica con cualquier gobierno, sea de izquierdas o sea de derechas, porque tiene que fiscalizar un poquito, recuperar los valores de la honestidad y de la honradez. Debemos erradicar la corrupción.
3: Política.
0: Necesaria.
3: Poder.
0: Corrupción.
21: Luis del Val, en Plano General. El viernes en la 2.
2: Home, Plano General, que és una... Bueno, sempre és interessant, Plano General. No sé. Home, de vegades fan alguna cosa que no d'allò, però...
1: Sí, bueno, ja... entrevista de gent. Bueno, sorgint de tot tipus.
2: Bueno, és que estàveu intentant... Què deu haver passat, tio? Perquè volia posar la cinto
1: de... La sintonia de
2: Plano
1: de
2: General,
1: veritat, la que sona sempre.
2: I ara no sóc capaç de trobar-la. I m'està fent una ràbia perquè la tenia jo aquí com molt localitzada.
1: Com a favorites, eh?
2: Home, i tant, és que Plano General... Bueno, ja, aviam si l'enganxo abans de
1: que acabem.
2: Sí, abans de que acabem i la puc posar perquè està... És com... No sí, la trobo. Sí.
1: Bueno, qui vulgui veure en Luis del Val, que és un escriptor, escriu columnes de periodisme, surt de diferents ràdios i...
2: Bueno, sempre... A veure, aquest tipus de aviam si és això? Aquest tipus d'escriptor sempre és interessant, no? Aviam, sí, sí, però sí. Bueno, no?
1: Ara!
2: Ja la tenim,
1: no podíem
2: ja.
1: Tancar temporada.
2: Home! Ara l'he trobat! Juanjo Almansa és un recuerdo.
1: Home.
2: Una expectativa. Juanjo Almansa és. Aquesta sintonia és brutal. Segueixo sense trobar-la sencera, però bueno, ja... saps que vaig escriure a Televisió Espanyola?
1: Sí, no em van contestar.
2: No, van suar a mi, però vamos. Però és igual, no, els hi perdono. Sí. Perquè amb sintonies com aquesta poden permetre-se el luxe de no fer cas a un mindundi. Però és una bona sintonia. Sí, sí. És una molt bona sintonia.
1: Vinga, anem a la cançó d'estiu de TV3. Anda. Hem tirat un trosset, la fer-ho dels d'Eufòria.
2: Sí.
1: I escoltarem un trosset.
2: És d'estiu, això? És la promo d'estiu?
1: Sí, la cançó de la promo d'estiu, sí.
2: Bueno.

0: Bueno, l'estiu ets tu.
1: Al final acaben una mica... Oh,
0: sí, sí.
1: L'estiu ets tu.
0: No està sencera, però...
1: Aquesta és la cançó de... Dos precisions. L'Ebel paga, no? És a dir, la companyia aèria...
0: Sí, perquè surt, és veritat. Surt a l'anunci.
1: Però per tot arreu, és a dir, surt l'avió, el got, a l'aeroport, tot. O sigui, l'Ebel deu pagar aquí a algú, perquè si no, no s'entén. I després, bueno, és una mica... És una...
0: Bueno, surt a parar l'estiu, és una mica així, que enganxa una mica, no?
1: Sí, juvenil, de voler descobrir... És una mica rotllo Estrella Damm, eh? És a dir, els joves són...
0: Per cert, els anuncis Estrella Damm...
1: Ja no.
0: Ja han fet un, però ja no sona a cançons.
1: No, no sé per què.
0: No. Amb el bé que estava agafant grups d'aquests que ningú coneixia.
1: Clar, i feien... Bueno, tonight. Ja estava bé, això. I aquesta que era de Mataró, la...
0: Sí, amb diferents versions i tal.
1: Sí, no ho fan. No. Però aquest anunci... Bueno, i després hi havia aquells, el Love of Lesbian, que van fer fantàstic.
0: Sí, també de l'Estrella Damm, sí.
1: L'anunci de TV3 és una mica rotllo els anuncis d'Estrella Damm, que tots eren... Com són els joves, no? Pues els joves són gent superguai, que passa les vacances a Cadaqués, tenen sempre un amic que té un barquito, que surten a navegar, que fan coses mones a la platja, i elles van supercookies, i ells van superestilosos, i tal... que eren tots els anuncis tipus Estrella Damm. No veies un pobre desgraciat fent de cambrer a un bar de la Rambla portant cerveses, no? I passant calor i tal. Aquest de TV3 és una mica així, no? Com són les joves? L'estiu és tu, me'n vaig a Califòrnia i canto i conec l'Alejandro Sanz i tal. Bueno, escolta, també hi ha gent que canta al metro. Yeah. Podríem fer un anunci. L'estiu és tu i aquell cantant al metro i intenta tenir una vida... divertida des de la normalitat de... No sé, sóc una mica ranci, ja ho sé. Acabo, ningú m'ho comprarà, això.
0: Sempre és típic, no? TV3 que facin alguna cançó per
1: l'estiu. Sí, és veritat. L'any passat va fer aquella d'aquelles que cantaven, que anaven pel voltant de la piscina o alguna cosa així.
0: Sí.
1: Bueno, ja està. Bueno, ja ho veureu, el TV3 aquest. Escolta'm, ja està.
0: Ja està, ja acabem, Només la secció, el programa d'avui...
1: Tota una temporada... Ja està, l'hem acabat, tio. Ha estat molt bé. M'ho he passat molt bé aquesta temporada. Moltes. I no hem fallat cap, sembla? No hem fallat cap. Crec que m'han fallat una i per culpa meva.
0: No.
1: Vull dir que... Pues per culpa meva, perquè vaig ser jo que no... Tal. Escolta, m'ho he passat... T'he de dir, Juanjo, que m'ho he passat molt bé. Molt bé. Ha estat una temporada molt divertida. Crec que, bueno, hem fet passar-s'ho bé la gent, que és del que es tractava. I m'agradaria... Això és un atraco, però seguim al setembre, si et sembla bé.
0: Esperem que sí.
1: Sí, home, sí, al setembre seguim. Seguim i farem més repàs a la tele i farem més coses.
0: Molt bé.
1: Així, si tu vols, clar.
0: I tant.
1: Doncs vinga, va. Doncs aquí estarem. Que passis molt bones vacances.
0: Igualment,
1: Faràs vacances, sí,
0: Bueno, les faig després de l'estiu, jo, sempre.
1: Sempre, per tant, treballaràs.
0: Sí, sí, sí.
1: Algú ha de mantenir el país en marxa.
0: Exacte,
1: vull dir...
0: Si no, l'estiu que hi ha de treballar.
1: Exacte. perquè la gent pugui descansar, algú ha de mantenir la maquinària funcionant. Doncs en Juanjo i més gent són els que ho fan. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Amb què acabem, va?
0: Vinga, amb una cançó de Manuel Turizo, una mica d'estiu,
1: sí?
0: Que es diu La Guaratxa.
1: Doncs vinga, amb La Guaratxa ens acomiadem. Bones vacances, Juanjo.
0: Fins de propera.
1: Fins de propera. Sí.

0: Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

Doncs vinga, va, què queda? Queden moltes coses, però per la Festa Major, els actes més propers que ens queden ara mateix, si voleu, fem un petit repàs ràpid pels que us heu incorporat. Avui divendres tenim les inscripcions als Massipets, també tenim a les 7 de la tarda el vespreig de Sant Zenon, es fa a la plaça Flors i Calcat, organitza el Norai. Avui a les 7 també tenim la missa de difunts, per qui vulgui anar, a la parròquia de Santa Maria. També a les 7 de la tarda tenim l'inici del concert de Festa Major a càrrec de l'orquestra Salvatana a la part coberta de la Riera. També a les 7 de la tarda tenim ball familiar amb Abauca a la plaça de l'Església. Són activitats infantils per la família, pels nanos, per la canalla. Tot això a les 7, eh? I aquí ja s'acaben les activitats a les 7. Per tant, en paral·lel, plaça de l'Església, zona coberta de la Riera, casal Norai i la missa de difunts. I a partir de 3:15 del vespre, avui tenim l'audició de curta de sardanes, també a càrrec de l'orquestra Salvatana, a la part coberta de la Riera. A les 10 del vespre, el correfoc de Festa Major, amb els socarrimats i les colles convidades, per la zona del carrer Ample i tal, i a partir de les 11 de la nit, el ball popular també a l'orquestra Salvatana. I avui tancarem les activitats amb barraques, 11:30 de la nit, a càrrec de Doctor Prats, els peluques, i P de Pujol.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Doncs sí, va bé, va bé. La festa major va bé, la vila va bé, l'estiu prova i funciona. Tot és millorable a la vida, clar que sí, tot és millorable. Però realment no ens va del tot malament. Malgrat tenim aquesta sensació i tenim aquest sentiment de voler sempre més i voler sempre millor, i això és el que ens mou cada matí a posar-nos a les 9 del matí davant d'aquests micròfons per intentar millorar allò que tenim al nostre entorn. Realment és el que em va provocar fer periodista, intentar millorar què puc fer pels altres i què puc fer per millorar el país on vic. I això és el que em motiva cada matí, doncs, posar-nos aquí davant, de vegades massa, des d'un punt de vista massa crític, de vegades des d'un punt de vista massa complaent, de vegades encertadament, de vegades desencertadament, però amb tantes hores de ràdio és molt complicat estar sempre al lloc on toca. Per tant, no se'm cauen els anells i ho faig a tot cor, demanar disculpes a tota la gent que s'hagi pogut sentir violentada, afectada, ofesa o contrariada de qualsevol de les coses que hagi pogut dir al llarg d'aquesta temporada 2025-2026. Això per un costat. Per l'altre, agrair molt a la gent que ens escolta, però també als col·laboradors, les persones que desinteressadament han vingut cada setmana a ajudar-nos a tirar endavant el programa i oferir-nos continguts molt interessants. En Manolo Ribas, en Joaquim García, en Jordi Pardo, en Zanon Tomàs, l'Enric Agustí, la Mercè Cussó, la Olga Estalella, en Tomàs Salazar, en Francesc Castell, la Mireia Saurí, en Francesc Arceller, la Lourdes Cazorla, Montserrat Fonoll, en Xavier Febrer, en Carles Pérez, en Joan Major, en Sebastià Gorriz, la Montsabat, en Xema La Saga, en Juanjo Almansa, l'equip del CAP i l'Helena García de Promoció Econòmica, com a entitats amb les quals hem estat col·laborant al llarg d'aquesta temporada. I de manera molt, molt, molt especial, molt, molt, molt especial, i ara que toca mirar enrere i agrair, de manera molt especial, algú que va decidir abaixar-se del tren abans d'arribar a l'estació, com va ser en Miquel Martí, que l'hem trobat molt a faltar des que va decidir o va haver d'aturar-se. Moltes gràcies a tots ells i a tota la gent que puntualment també ens ha anat acompanyant i ha anat venint i ens ha donat un cop de mà. Sobretot també, i per davant de tots ells, si em permeteu, els oients, que sou els que cada matí esteu aquí, ens suporteu, ens aguanteu i ens ajudeu, i que sou el combustible perquè tirem endavant. I, evidentment, també els companys i companyes de la casa, sense posar nom de ningú, els serveis tècnics, amb els companys que han anat passant en pràctiques i els que estan cada dia aquí davant, les companyes que estan cada dia aquí davant i que m'aguanten dues hores cada dia, veuen el getorro dues hores cada dia, i les companyes i companys informatius que també ens han ajudat i molt a tirar endavant, a la direcció d'aquesta casa, en Joan García, que ha confiat en aquest espai i en mi a l'hora de tirar endavant els matins de Ràdio Arenys, i a tots, a tota la gent que ho ha fet possible, des dels polítics que han anat venint fins als oients que ens han anat enviant missatges i han anat col·laborant. Ara ens agafem un petit parèntesi. Serà un mes i mig, no arriba als dos mesos, que farem dels quals farem descans un només, no penseu, però que, bueno, reformularem alguna qüestió i esperem tenir i trobar les forces per tornar al setembre amb més empenta i més força de la que hem tingut al llarg d'aquesta temporada. Moltíssimes gràcies a tots per la paciència, ha estat un plaer treballar per vosaltres. Esperem haver estat mereixedor de la vostra confiança, i si no, que em dongueu la confiança de tornar-ho a intentar a partir de l'1 de setembre. Bones vacances, bon estiu, aneu en compte, i us espero a tots i a totes, el proper setembre aquí a Ràdio Arenys. A reveure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatges al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Molt bon dia a tothom que avui navega per les ones de Ràdio Arenys. Si és la primera vegada que sents el programa, et convidem a estar-t'hi una horeta. Sentiràs històries que segurament reconeixeràs i sentiràs bona música. Malgrat que la setmana passada ja dèiem que teníem ganes de deixar enrere per sempre el 1975 i pensàvem que ho aconseguiríem amb la mort d'en Franco, en realitat no n'hem sigut capaços. Tal com deia l'Anna la setmana passada, o l'altra, ja no me'n recordo, hi ha molta cua. Però primer de tot, educació. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montse Comí.
3: Molt bon dia, Joan García, el nostre tècnic i director musical.
4: Molt bon dia, molt bon dia. Per fi deixareu descansar.
3: Li toca, li toca.
2: Xata! La banda sonora de la nostra vida.
4: I sí, ja ho sabeu, si sou veterans i porteu dues temporades escoltant-nos, que sapigueu que ja només ens queda aquest últim programa, perquè s'acaba la temporada el 12 de juliol, que cau en diumenge. Durant la programació d'estiu escoltareu repeticions de les dues temporades que hem estat en antena.
3: La nostra intenció primera era arribar a aquesta temporada fins al 1979, per començar la propera a partir de 1980. Però ja veieu que només hem arribat a 1975. I segurament ens quedaran encara coses per dir d'aquest any. Però no patiu, que el divendres 4 de setembre tornarem a reprendre el fil allà on l'havíem deixat. És a dir, començant el 1976. Ara, si ens sobren coses de 1975, doncs mira, alabat siga Déu. Amb una mica de sort, la tercera temporada arribarem a acabar...
4: A l'arxiu.
3: A l'arxiu, a l'arxiu. I la tercera temporada, amb una miqueta de sort, podrem acabar la dècada dels 70.
4: A veure, perquè cada vegada hi ha més notícies, cada vegada més informació,
3: cada vegada més música,
4: cada vegada més de tot.
3: Haurem de triar.
4: Haurem de triar, seleccionar com aquell que busquéssim bolets. La setmana passada, l'últim que us van explicar va ser la consolidació del que es coneix per com la Ona Laietana, que tenia el seu epicentre en la Sala Celeste, inaugurada en el 1973 i en el carrer Argenteria de Barcelona. Des dels locals del barri de la Ribera de Barcelona va néixer un moviment que barrejava rock, jazz, folk, psicodèlia i música tradicional catalana. Músics com Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Oriol Tramvia o grups com Màquina, Companyia Elèctrica d'Arma, Iceberg o Orquestra Mirasol van demostrar que aquí també es podia experimentar i crear una música moderna, lliure i sense complexos.
3: Doncs bé, això us ho explicàvem la setmana passada i havíem d'il·lustrar el moviment amb música. I a més ho volíem fer amb en Jaume Sisa. Com que no ens va donar temps, que la ràdio el temps és or, doncs avui que sigui el primer que escoltem.
4: Som-hi!
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Inconfusible en Jaume Sisa, cantautor barceloní i un dels grans noms de l'underground d'aquell moment. Vinculat directament a l'ambient de l'Ona Laietana i a l'efervescència que es vivia al voltant de la Sala Celeste, Sisa representa aquesta barreja entre irreverència, imaginació i llibertat artística que defineix tota una generació. Des del seu àlbum, Qualsevol nit pot sortir al sol, hem sentit una de les meves cançons preferides d'aquella època, El fill del mestre.
2: En tens moltes de predilectes, tu,
1: molt,
2: eh?
1: Molt, molt, molt. En
2: tens
1: és que m'agrada molt la música.
2: Ple,
1: ple, ple. Ple,
2: ple. Ple.
1: Ho reconec.
2: Arenys de Mar conserva pocs carrerons amb el nom propi documentat, com el d'en Galvany o d'en Godall. Però el seu nucli antic està ple de passos estrets i racons que, tot i no tenir nom oficial, formen part de la memòria urbana de la vila. Avui, de l'article que anem fent de 1974 de l'historiador Josep Maria Pons i Guri, destacarem aquests dos carrerons.
1: Oh, jo els conec molt bé tots dos, eh? En un hi visc i tot, però no us diré en quin, no.
2: Ah, jo sí. El carreró d'en Galvall, nom popular al segle passat. Carreró que des de la carretera Nacional 2 travessa el carrer de Sant Joan i du a l'hort d'en Galvany, a la fàbrica de gas, on és ara els pisos del gas, situat sí, sí. En l'antiga Boada, al peu del turó d'Esfar, que ara actualment és la Pietat, o sigui l'actual cementiri.
1: Exacte, doncs diguem que la fàbrica del gas estava situada al que avui són els pisos de sa Boada. I el carrer d'en Godall? Doncs va ser el camí del Rial o carreró del Rial al segle XVI. Al segle XVII ja se'n deia carrer Godall. Aquest carreró anava des del Rial, travessant el carrer amunt i sortint al carrer d'avall, entre Can Ramis Milans i Can Cabirol, en terreny d'aquesta darrera finca. El seu darrer tram es va cloure a principis del segle XIX. Popularment, des de fa prop de dos segles, es coneix, Anna, com què?
2: El carrer dels Pixaners.
1: De tota la vida, sí, senyor.
2: Jo tota la vida pensava, i sempre m'han dit, que les senyores i els senyors, en una època determinada, en el segle passat, quan tenien pipins, com que anaven amb fandilles llargues...
1: I no calia que portessin calces.
2: Por si les portaven pretallades per la meitat.
1: Ah,
2: s'aixerrancaven les senyores i feien el pipí. I els senyors segueixen el mateix costum.
1: Sí, sí. Només ha de dir que és molt pràctic.
2: Això sí.
3: La banda sonora de la nostra vida.

Gran senyor, prepara'm l'esmoquin, Romeu. Vull el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, digue'm si tens per molt. Els nervis en tornaran foll. 3 hores, vestint-te,

arribarem i entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noi. Val més arribar tard i bé que no pas fer-hi el pagès. Ets poc entès. Ja t'ho he dit, arribem tard. Fins els mirons se n'han anat. Carac, caracos, hem fracassat.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Hi ha cançons que no només s'escolten, sinó que es representen. I l'Ovidi Montlló, que sempre va saber convertir la vida en teatre, ens ha portat avui fins a un escenari molt particular. Una nit al Liceu, entre el desig de sofisticació, les presses, els nervis i les aparences. Efectivament, una nit a l'òpera és una mirada irònica i crítica sobre el món de les formes, dels rituals socials i de les ganes, de vegades maldestrament forçades, de pertànyer a un món que no sempre és el nostre.
2: El 5 de gener de 1975, a la ciutat de Hobart, a Tasmània, es produeix un dels accidents més greus de la història recent de l'illa, el col·lapse parcial del Tasman Bridge, quan un vaixell mercant impacta contra un dels pilars principals de l'estructura. L'impacte va provocar l'esfondrament d'un tram sencer del pont i diversos vehicles que en aquell moment el travessaven van caure en el riu Derwent. El balanç és tràgic, diverses víctimes mortals, a més de la interrupció total d'una de les principals vies de connexió entre les dues ribes de la ciutat.
1: Jo us haig de confessar una cosa. De Tasmània, l'únic que conec és el dimoni. A veure, situem Tasmània. Tasmània és una d'aquelles zones geogràfiques que sovint queden a la perifèria del mapa mental del món.
2: Perdudes pel món.
1: Totalment. I tanmateix és un territori amb una història molt rica. És un estat insular d'Austràlia, separat del continent per l'estret de Bass, i rep el nom del navegant neerlandès Abel Tasman, que la va redescobrir així, entre cometes, per als europeus el 1642. Durant el segle XIX va ser colònia britànica i fins i tot va funcionar com a colònia penal, un destí d'exili per a condemnats enviats des de la metròpoli.
2: La seva condició d'illa, la mida reduïda i la relativa llunyania dels grans centres australians ha fet que, malgrat la seva bellesa natural i la seva importància ecològica, Tasmània hagi quedat sovint al segon pla. És una terra de muntanyes, boscos temperats i espais protegits, amb una biodiversitat única fruit d'aquest aïllament prolongat, que ha preservat espècies que no es troben en cap altre lloc.
1: Per això, per molts, Tasmània és la gran desconeguda. No perquè no tingui història o identitat pròpia, sinó perquè ha viscut sempre una mena de condició de marge dins del mateix país al qual pertany, amb una realitat pròpia però poc present en l'imaginari global. Però a veure, el diable de Tasmània és real?
2: Doncs sí, i té base real. És un animal autèntic que ha estat convertit en icona cultural i també en personatge animat. A la natura existeix el Sarcophilus harrisi, un marsupial carnívor que viu exclusivament a Tasmània i que és conegut pel seu crit molt estrident, el seu comportament agressiu durant l'alimentació i una mandíbula extremadament potent en relació amb la seva mida.
1: Doncs sí que existeix, sí. Aquesta realitat biològica és la que va inspirar el famós personatge de dibuixos animats de Looney Tunes, Taz, creat el 1954, que el presenta com una mena de remolí caòtic que gira i que ho destrueix tot el seu pas. Una versió, evidentment, exagerada, però basada en la seva fama de ferotge i d'enèrgic. A la vida real, però, l'espècie ha estat greument afectada en les darreres dècades per un tumor facial infecciós, una malaltia contagiosa que ha reduït de manera significativa les seves poblacions i ha posat en risc la seva supervivència.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit el debut d'un artista que portava un cognom molt pesant, però amb una identitat pròpia molt clara, la Natalie Cole, filla del legendari Nat King Cole. Nascuda a Los Angeles el 1950, Natalie va irrompre l'escena musical amb força gràcies al seu primer àlbum, Inseparable, del qual en surt el seu primer gran èxit, aquest que acabem de sentir, This Will Be, publicat el 1975. Va arribar a número 1 de les llistes Rhythm and Blues als Estats Units i al top 10 del Billboard Hot 100 i li va valdre el Grammy a millor interpretació vocal femenina i també el de millor artista novell.
2: El 23 de febrer de 1975, al Vaticà, es va produir una trobada significativa entre dues maneres d'entendre el catolicisme contemporani: el papa Pau VI i el teòleg suís Hans Küng. L'efemèride reflecteix un moment de tensió interna dins l'Església, en plena etapa posterior al Concili Vaticà II, quan les reformes impulsades als anys 60 comencen a generar interpretacions molt diferents sobre el fins on ha d'arribar l'obertura doctrinal.
1: Pau VI, successor de Joan XXIII, representa una figura d'equilibri difícil. Impulsa la continuïtat del Concili Vaticà II, però alhora intenta contenir les lectures més radicals o rupturistes que se'n podrien derivar. El seu pontificat, que va de 1963 a 1978, queda marcat per aquesta tensió constant entre reforma i control, en un moment de canvis socials profuns i de qüestionament de l'autoritat tradicional de l'Església.
2: A l'altra banda, Hans Küng és un teòleg catòlic de referència, professor a Tübingen, que defensa una lectura crítica de la doctrina i posa en discussió punts centrals com la infal·libilitat papal definida al Concili Vaticà I. Per això entren progressivament en conflicte amb Roma. L'amonestació de 1975 anticipa la ruptura. El 1980 se li retira l'autorització per ensenyar teologia catòlica en nom de l'Església, tot i continuar la seva carrera acadèmica.
1: I el papa continua sent infal·lible. Doncs des del punt de vista doctrinal catòlic, sí, la infal·libilitat del papa es manté com a dogma en qüestions molt concretes de fe i moral quan el papa parla ex càtedra. El que canvia en aquest període no és el dogma, sinó la seva interpretació, abast i contestació interna. 50 anys després, els debats sobre moral sexual, el paper de la dona, el celibat o l'autoritat doctrinal encara continuen molt vius.
2: En aquest sentit, l'Església ha avançat més en el diàleg i la sensibilitat cap al món contemporani que no pas en canvis doctrinals profuns. Potser el resum seria aquest: no ha deixat de ser la mateixa institució en les seves bases, però sí que ha après a viure i a discutir-se dins d'un món molt més divers i crític que de fa mig segle.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Publicat el 1975 dins del disc A Night at the Opera, Love of My Life és una de les balades més íntimes i més emotives del grup britànic Queen. És una composició de Freddie Mercury escrita amb un to molt personal i gairebé confessional que contrasta amb la grandiositat i el caràcter operístic de gran part del disc. Interpretada inicialment en piano i arpa, la cançó es va convertir en un dels moments més delicats del repertori de Queen.
3: El 4 d'abril de 1975, a Albuquerque, a Nou Mèxic, dos joves programadors, Bill Gates i Paul Allen, funden una petita empresa anomenada inicialment Microsoft, combinació de Microcomputer i Software. El projecte neix després de veure un anunci de la revista popular Electronics sobre l'Altair 8800, un dels primers ordinadors personals accessibles als públics aficionats, i la seva idea és crear un llenguatge bàsic adaptat a aquell nou ordinador.
2: El primer producte real de l'empresa no és un ordinador ni una gran plataforma, sinó un interpretador de BASIC per l'Altair. De fet, Allen el desenvolupa i el presenta directament a la companyia MITS, la fabricant de l'Altair, en una demostració que es considera decisiva per aconseguir el primer contracte. Aquell acord inicial és modest, però suficient per posar en marxa un negoci que en aquell moment no té seu fixa ni estable, ni estructura corporativa complexa, sinó un funcionament gairebé artesanal entre joves programadors dintre del garatge d'un d'ells.
3: El nom que avui associem a grans sistemes operatius i a la informàtica global neix en realitat d'una demostració tècnica per un ordinador que ocupava una taula i d'un contracte inicial que en aquell moment només semblava una oportunitat puntual.
4: Discipline remains mercifully.
5: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
4: Yes, yes.
5: No, it isn't.
4: I'm sure of it.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup britànic Pink Floyd publica Wish You Were Here, tema que dona nom al seu àlbum i que es convertiria en una de les peces més emblemàtiques de la seva trajectòria. La cançó gira al voltant de la idea de l'absència i la pèrdua i està estretament vinculada a la figura de Syd Barrett, un dels membres fundadors del grup, que havia abandonat la banda anys abans a causa de problemes de salut mental agreujats per un consum problemàtic de substàncies. Durant la gravació a Abbey Road, Barrett va aparèixer inesperadament a l'estudi, molt canviat físicament i mentalment, fins al punt que alguns membres del grup trigarien encara a reconèixer-lo. Aquesta és una gran peça del rock progressiu dels anys 70.
2: El 2 de maig de 1975 a Barcelona moria la soprano Conxita Badia, una de les grans veus de la música catalana del segle XX. Tenia 77 anys i s'acomiadava de la vida sense arribar a veure la fi del franquisme, que encara s'allargaria uns mesos més fins després de la mort d'en Franco. A partir d'aquí, s'obre la història d'un artista que va ser molt més que una cantant. Va ser una intèrpret excepcional, però també una figura sovint situada en un segon pla del gran reconeixement internacional que probablement mereixia.
1: I tant que sí. La Conxita Badia, nascuda a Barcelona el 1897, es va formar inicialment com a pianista a l'Acadèmia Granados, però la seva vida va fer un gir decisiu quan Enric Granados en persona va descobrir la seva veu i la va encaminar cap al cant. A partir d'aquell moment es va convertir en una de les seves intèrprets predilectes i va rebre formació directa d'ell. Va debutar molt jove, al voltant dels 16 anys, més o menys, i aviat es va consolidar com un especialista en la cançó de concert i del lied, amb una capacitat interpretativa que la distingia per la claredat de dicció i l'expressivitat.
2: En la seva trajectòria artística va treballar amb algunes de les figures més importants de la música del seu temps. Entre elles podem dir que va conèixer i va cantar amb ells i per ells, i ells hi van compondre coses, Enric Granados, que marca els seus inicis, amb Manuel de Falla, amb Pau Casals, Eduard Tolrà i Robert Gerard. Molts d'ells no només hi col·laboren, sinó que escriuen pensant en la seva veu, convertint-la en la intèrpret de referència de la música catalana i espanyola del moment.
1: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, troba Conxita Badia en plena activitat artística a Europa. Davant la situació política i el risc creixent, es veu obligada a abandonar el seu entorn habitual i inicia un període d'exili. Durant aquests primers anys es mou per diferents ciutats europees, especialment a París, on continua la seva carrera amb concerts, en sales de prestigi i col·laboracions amb músics de primer nivell. És una etapa d'intensa activitat artística, però també de molta incertesa personal, marcada per la distància i la fragmentació de la seva vida familiar. Ella a París i crec que el seu marit estava exilat a Sud-amèrica.
2: Amb l'empitjorament de la situació a Europa i la proximitat d'un nou conflicte mundial, Badia pren la decisió d'acceptar una proposta professional que la porta a Amèrica del Sud, on també espera poder retrobar-se amb el seu marit. El seu primer destí és Brasil, on arriben el 1938. A partir d'aquí inicia una nova etapa que la portarà també a l'Uruguai i finalment a l'Argentina, especialment a Buenos Aires, on acabarà establint la seva residència durant l'exili. Aquesta decisió respon tant a motius professionals, la continuïtat de la seva carrera, com personal, ja que l'exili europeu s'havia tornat cada vegada més inestable.
1: Després d'anys d'exili i d'una intensa activitat a Amèrica del Sud, Conxita Badia torna progressivament a Catalunya un cop acabada la Segona Guerra Mundial, en un context encara difícil i sobretot condicionat per la postguerra i la dictadura. Reprèn la seva activitat a Barcelona, recupera la seva vida musical amb concerts i sobretot dedicant-se a la docència. Des del conservatori es converteix en una mestra molt respectada, formant noves generacions de cantants i entre les seves alumnes més destacades hi ha la soprano Montserrat Caballé, que sempre va reconèixer la seva influència i el seu mestratge.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, Maria del Mar Bonet va publicar un dels discos més emblemàtics de la seva trajectòria, a l'Olímpia. Un enregistrament en directe que recull l'energia d'un concert molt especial a la mítica sala parisenca de l'Olímpia. És un disc que neix en un moment de plenitud artística, però també de canvis profunds, i sobre l'escenari, Bonet combina temes propis, cançons populars, poemes musicats, construint un repertori que respira identitat, memòria i compromís. D'aquest treball avui hem recuperat Aigó, o Aigo. No sé massa bé quina de les dues pronuncies és la correcta. Una peça que concentra tota aquesta essència, la senzillesa aparent de la tradició i alhora la força interpretativa d'un artista.
2: El 1975 es produeix una de les fites més simbòliques de la història de l'exploració espacial, l'emissió Apollo-Soyuz, la primera col·laboració directa entre els Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ja ho diu el mateix nom. L'Apollo és el programa d'Estats Units i la Soyuz. Sí, sí.
2: Pel nom, mateix ja.
1: Pel mateix nom ja es nota.
2: Amb les Y's i les Z's, ja t'ho dic. En plena Guerra Freda, les dues potències rivals aconsegueixen un acord històric que permet que una nau nord-americana i una soviètica s'acoplin a l'espai. Aquest encontre orbital, que té lloc al juliol de 1975, marca un moment excepcional de cooperació científica enmig d'un context polític internacional encara tens.
1: Doncs durant aquesta missió, astronautes i cosmonautes van compartir maniobres, experiments i comunicació a bord de les naus i van demostrar que l'espai podia esdevenir un territori de col·laboració més enllà de la competència geopolítica. L'Apollo Soyuz és recordada com el primer gran gest de distensió real dins de la carrera espacial i simbolitza el pas d'una etapa d'exploració competitiva a una nova fase més tècnica i cooperativa de la presència humana en òrbita.
2: Després de l'arribada a la Lluna de 1969, la carrera espacial deixa enrere el seu moment més heroic i es concentra en l'expansió dels satèl·lics de comunicacions i meteorologia.
1: Així tenim l'espai?
2: Sí, fet un femer. Així com el desenvolupament d'una infraestructura orbital cada vegada més complexa. L'espai comença a omplir-se de tecnologia humana que amb el temps es convertirà també en restes i objectes fora d'ús en òrbita terrestre.
1: Doncs mira, és precisament aquesta acumulació d'objectes i tecnologia, en desús, evidentment, la que ajuda a entendre un concepte com el forat de Nemo, que és el punt més allunyat de qualsevol terra emergida a l'oceà Pacífic Sud. És a dir, és el punt que està més lluny de qualsevol terra. Aquest indret, també conegut com el pol oceànic d'inaccessibilitat, es troba a uns 2.688 quilòmetres de la Terra més propera i ha acabat convertint-se en el lloc triat per fer caure molts satèl·lits i naus espacials desactivades. Per això, per la seva extrema llunyania de qualsevol punt de la Terra.
2: El nom Nemo prové del llatí que significa ningú, i també és una referència al capità Nemo de Jules Verne, el navegant solitari i allunyat del món. Així, mentre el 1975 la humanitat feia un pas històric cap a la cooperació a l'espai amb l'Apollo Soyuz, dècades després aquell mateix espai i els seus residus trobarien el seu destí final en el punt més solitari del planeta, el forat de Nemo.
1: O el forat negre, ple de porqueria.

0: I amb això marxem. Hem acabat la temporada que, ja ho hem dit abans, s'acomiada el 12 de juliol. Però no patiu, s'albira la tercera temporada a partir de la primera quinzena de setembre en què ens tindreu aquí entestades a descobrir el fil de la història, la coneguda, oblidada i redescoberta i la totalment ignorada. Gràcies per ser-hi.
1: Recordeu que últimament hem actualitzat la pàgina web, que ja no és exactament com abans. Ara heu d'anar a radioarenys.cat, obrir el menú i buscar programes. Veureu que posa programes destacats, últimes gravacions i, si llisqueu amb el dit cap a l'esquerra, tots els podcasts. És aquest el que heu de clicar. Us sortirà la lupa de cerca, poseu la banda sonora de la nostra vida i allà hi trobareu tots els programes que hem emès amb els dies concrets d'emissió. En fi, que us feu passar la calor com pugueu. Bona festa major a tutti i ens tornarem a sentir en la tercera temporada, si voleu. Bon estiu a tothom.
0: Ja us enyoro.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
6: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
5: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
6: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
5: Som al Passeig Xifré, número 2 d'Arenys de Mar.
6: Reserves al 93 158 60 65.
5: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
6: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97. I el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens d'agents es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer al més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Mira, quina coreografia que hem fet.
1: Ai, de veritat.
0: Que, que bé que ens ha sortit.
2: Amb un glamour, que hem tingut.
0: Bueno, és que som aquí. Podem anar al programa aquell de ball, Bailando con las Estrellas?
2: Ja
0: veus? O no sé què.
1: Sí, però ja hi havia el Lluvia d'Estrelles.
0: El Lluvia d'Estrelles. No, però aquests cantaven.
1: Sí.
2: Això ho feia Albertino.
0: Albertino.
3: Albertino.
2: Mare meva, que ara té un liu també que diu que no sé quan Déu o no sé què. Però
0: aquest sempre té històries i fills secrets que no vol...
1: N'hem parlat molt,
0: que no vol...
3: Però ja l'han fitxat, per un programa de ràdio televisió espanyola.
0: No, clar.
3: Vull dir que entre nosaltres li pagarem
0: perquè
3: les deutes.
0: No, perquè necessita la virolla. Perquè necessita la virolla.
2: Però diu que ja estava pagat, ha dit ara. Bueno.
0: Bé, com podeu comprovar, aquest especial Corpresos fi de temporada, estem molt ben acompanyats, Joan Bosch presenta els nostres convidats de luxe.
1: Doncs mira,
0: alguns és de l'altre, una mica lluny.
1: Escolta'm, una mica lluny,
0: No hem vist el seu ball, però estem segurs que sí que ha ballat.
1: Jo crec que sí, segur que sí, perquè ella és de ballar.
2: Sí,
1: que la
2: molt.
1: Coneixem. Doncs mira, tenim aquí a l'estudi, ni més ni menys que a la Txarín. A l'altre costat de la mar, Jordi Serra. I des del País de la Bota. Del País de la Bota.
3: De la Bota, quina bota? Ah, la bota.
1: Sí, és de la bota.
3: Sí, la bota,
1: sempre
3: la bota.
1: Dic, el País de la Bota, des d'Itàlia, Sílvia Cagro.
4: Hola.
1: És la Pantoja encubierta.
0: És la Pantoja encubierta.
4: Sí.
0: És que la gent que ja segueix pel Però Facebook...
4: Però he pensat...
0: Digues.
4: Que no ho he fet bé, perquè havia d'haver posat a la Rafaela Carrà.
0: Ah,
2: és clar.
0: Bueno, clar, ara no pots.
1: Si vols canviar...
4: No em deixa canviar-ho.
1: Clar, perquè ara
4: no
1: estàs...
4: No em deixa.
1: Ara estem ja directe, clar, en directe.
0: Clar, ara ja no
1: clar,
0: pots.
1: Estem en rigorós directe.
0: Oh.
1: És lògic, és lògic.
2: Quina llàstima.
0: Bé, no, però doncs... és igual, no, tenim la Pantoja.
2: Un altre dia, filmeu, un altre dia.
0: Sí. Has ballat, no, Canita, o no?
4: Ja, per suposat, però una mica sola, m'he sentit, perquè, clar, ballar aquí sola, no? M'ha faltat una mica de companyia.
0: Sí, estàvem aquí virtualment nosaltres per fer les ballaruques.
1: Clar que sí, amb la Paquita que ens posa guapos.
0: Sí, amb el que fa per això.
1: Secador fred, aire fred.
4: Jo necessito que em talli una mica les puntes, la Paquita.
0: Ah, doncs vinga.
1: Paquita, vinga.
0: Comença per la Canita.
3: La Paquita.
1: Vinga, home. Gràcies, gràcies. I a la Txarín també li farem unes metges.
0: A tots, repassi les puntes a tots.
2: A mi la permanente.
1: La permanente a la Txarín.
3: Jo porto molt curt, no me'l toquin.
0: T'has de tallar una miqueta, Jordi.
2: Sí, una miqueta.
0: És que no sabem mai com porto el cabell perquè sempre va en gorra.
2: Ai, és veritat.
0: És un dels misteris de la humanitat.
3: No, però
1: en té.
0: És el misteri de la humanitat. Quin cabell té en Joan Bosch?
4: A l'últim programa de Corpresos de l'any passat, on vaig tenir el plaer d'estar amb vosaltres físicament, el Joan es va treure la gorra.
2: Ah, sí?
1: Me la trauré al final del programa.
0: I ensenyes el cap.
1: Exacte. Me la trauré al final. Heu d'estar fins al final del programa.
0: Per saber quin cabell té en Joan Bosch.
1: És pelopantent, ja us aviso.
2: O sigui que tindrem una, al final del programa...
1: Una exclusiva.
2: Una exclusiva, Al final del programa, l'exclusiva.
3: Potser treu la gorra i surt una trena com la Rapunzel,
0: Sí.
1: Un monyo.
0: Escolta, sí. Però amb aquestes calors, aquesta gorra, l'aguantes bé?
1: És d'hivern. És d'estiu, aquesta. És d'estiu, aquesta, home.
2: Ah, sí, porta un ventilador a nis, no?
1: Un ventilador incorporado.
4: Et portaré un barret al pi, perquè et posis d'hivern per arenys.
1: Ah, doncs porta-me, que jo me'l poso.
0: Doncs
1: jo tinc una col·lecció,
0: Tens col·lecció de barrets?
1: De barrets, de gorres, de tot.
0: Home, sí.
1: Hombre, claro.
5: Doblar l'esquina perfumado de albata i manzanilla.
1: La Mari i jo ja ens la sabem de memòria. Bueno, a veure, anem a fer una mica de popurri.
0: Safarets.
1: De popurri de personatges d'aquest any.
0: Sí, a veure, personatges de l'any, Joan Bosch.
1: Un d'ells, la Isabel Pantoja.
0: Ah, perquè ens acompanya a través de la Canita. És com una reencarnació. La Canita s'ha encarnat amb la Pantoja.
1: Exacte.
2: Sobre todo!
1: Que és una fan...
4: Sí, t'hi va dir, puc reencarnar amb els diners? Ja em podria tocar alguna coseta de les que deu tenir?
1: Bueno, però escolta,
0: no,
1: que s'ha tingut que vendre pel cantor,
3: Jo sí. Penso que està molt canita.
1: Està molt canita ara, Que l'altre dia de viernes van ensenyar tota la seva casa. Sí, perquè clar, com que l'ha venut, ara és d'una immobiliària.
0: Ah.
1: I van entrar dintre, està fet una... una pocilga.
0: Sí, està feta una, sí, un nyap.
1: I mira si està feta una porqueria, que fins a la Issa Pi va plorar i tot.
2: Això.
1: De com la va veure, de fet, una caca.
2: De pena, de pena, va plorar, sí, sí, de pena.
0: Clar, perquè allà no és només el casorio, sinó també el terreno, no?
1: Era el templo.
3: Però veien que, hi havia unes maletes, que ningú sabia, sí, el contingut de les maletes, i que podien estar carregades de bitllets de l'època de Julián Muñoz.
0: Oi.
3: Si és diner negre, com el treus?
0: Clar, no?
2: Pues anar a la plaça un dia amb 20 euros.
3: El vas traient de mica en mica. Mira la Txerín. Mira la Txerín, com ho sap.
1: Poc a poc.
0: Clar, vas pagant coses. Va, que te pago un... Ja està.
1: Vinga, un tallat.
0: Un tallat, un sopar.
1: Un xuxu.
2: No, però van dir que el seu fill...
0: La cantora segur que mengen xuxos.
2: Sí, van dir que...
4: De Girona, xuxos de Girona.
0: I més de Girona.
3: Són boníssims. Boníssims.
2: Sí, amb la crema aquesta dins, que bon. Ui, no menjaria un xuxo ara?
3: I tant, sí.
2: Però diuen que va anar el seu fill amb una furgoneta i se'n van portar les maletes o no sé què.
1: Ah, es van portar una... com unes joies o algo del padre.
0: Les joies de la corona.
1: Algo del padre. Algú del pare es veu que tenia... La Pantoja es va emportar com uns rellotges de no sé què, sí? I ell ho buscava perquè era un record del seu pare.
0: Oh, ah, sí, que deien que se li havia quedat coses que eren de la seva herència,
1: exacte,
0: no, la Pantoja?
1: Exacte, hi va haver una trifulca bestial.
3: Però en els germans els hi han tornat els capotes? Aquells famosos capotes?
2: El capote de Granallora.
1: Jo diria que encara no, eh?
3: Que encara no.
1: No,
3: deuen estar allà plens d'arnes i bruts.
0: Mare de Déu.
3: Un desastre. Mare, mira, si fa anys que es va morir, ell senyor.
0: I quina opineu d'aquesta campanya que ha fet la Irene Rosales dels Kikos?
3: És fantàstica.
1: Dels Kikos.

0: campanya la podia fer la Matute, també.
1: Sí, rotllo Shakira total.
2: Rotllo Shakira despechat, total.
0: Sí, sí, fantàstic. Les mujeres facturen, no, que deia?
3: Ja no lloren, les mujeres facturen, claro.
4: Les
3: mujeres facturen,
4: claro. Sí, sí, sí. La noia haurà facturat molt bé, aquesta.
0: No, i a més, per tothom que ha passat aquesta noia, que el que li haurà hagut d'aguantar aquesta dona.
2: Un aplaus pel qui va pensar aquesta publicació, perquè evidentment no ha sortit del seu cervell.
0: És boníssim, és boníssim.
2: El senyor de Grefusa,
3: sí, sí, sí.
0: El creatiu...
1: És que està molt ben pensada, és que és un 10.
3: És boníssim, és boníssim. Sí, sí, sí.
0: I ara corren alguns memes per internet, que aquests no són de veritat, sinó que són memes, amb la Macoque, amb tots aquests personatges que també han tingut relacions amb Quicos.
3: Clar, ara passa a jugar amb tots els Quicos que coneguis.
0: Sí, sí, el de la Macoque és molt graciós.
3: El Quico Matamoros, el Quico Hernández.
4: El Quico Hernández.
0: El Quico Hernández.
2: Ah, sí, el Quico Hernández.
0: El Quico aquell, aquell Quico que havia sigut... Com es deia aquell, el Quico? No, un que havia anat a Supervivientes.
1: El Matamoros.
0: No, no, un Quico, no, un noi jovenet que es diu Quico.
1: Ah, sí, el Quico, ja sé, però el no me'n recordo.
0: Un de Moreno que es diu Quico.
1: No me'n recordo del meu, mare.
0: Que aquest també és l'exnòvio de no sé qui.
4: Però el Quico Hernández ha desaparegut.
3: Què fa el Quico Hernández?
0: No ho sé.
4: Ha desaparegut del mapa.
1: El Quico Hernández ara té un programa amb el Quico Matamoros que el fan per internet.
0: Ah, que em penso que es diuen...
3: Los Quicos.
0: Es diuen Los Quicos. Los Quicos, sí, sí, clar.
1: Los Quicos es diuen i truquen a gent i els emprenyen.
0: Mira, aquesta també podríem fer un anunci. Som els Quicos.
1: Los Quicos.
2: Sí, disfressats de Quicos.
0: L'hauríem
2: de fer per això a la competència de Grefusa, que no sé si és el Piconazo...
3: El Churruca.
0: El Churruca, que encara existeixen.
2: Aquell Mr. Corn, no sé què.
3: Ah, sí, sí,
2: Mr. Sí, sí, Corn.
1: Mr. Corn era.
4: És veritat, el Mr. Corn.
2: Sí, algú sí.
1: Tal qual.
2: I esto... Que eso los comía mi abuelo.
1: Mira, mira, es veritat, com s'acuerda, com s'acuerda.
4: La Canita és la meva neta,
1: home,
4: eh?
1: Home, que ho sàpiga tothom, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Que s'enteri la gent d'Arenys de Mar.
1: D'Arenys de Mar, eh? I de tot arreu,
2: i d'Itàlia.
1: I d'Arenys de Munt. Mar Sánchez.
3: I d'Arenys del Mig.
1: També.
4: I de tot arreu, perquè exacte, aquest programa se sent a tot arreu, a tot el món. A tot el món.
3: Que s'enterin a la Xina.
1: A la Xina, també. A la Xina popular, en Pequín, en Popón.
2: Coronavirus, coronavirus.
0: Ioi.
1: Mar Sánchez, que te'n recordes.
3: Home, és que amb la Canita ens va enganxar l'època del coronavirus fent el programa juntes.
1: Home,
3: que sí, fèiem sessions que explicàvem com s'havia de rentar les mans la gent.
1: Home, a veure...
0: Mare meva.
2: Va ser, en la meva època periodística, la cúspide de mi carrera periodística. Explicar com lavar-se les mans.
3: Sí. Que bueno. I posàvem la rumba del coronavirus.
2: Perquè després d'això, xau, pescava el periodisme. O sea, que hi hem picado, ja.
3: Sí, però al principi ho agafàvem una mica cachondeo, perquè dèiem, bé, això no vindrà aquí. Bé. I pues, vinga, després...
2: I després ploràvem.
0: I tots ho fèiem, eh? Tots ho fèiem, tots.
2: Que, per cert, el teu marit, encara me'l recordo, dient-me que jo tenia el coronavirus amb una videotrucada des de... Eh?
1: Què
2: bueno,
1: dius
2: bueno.
1: Ara? Què va passar? Explica.
3: Sí. Clar, estaven confinats i feien videotrucades.
1: Ah,
3: I la Carita deia que es trobava malament, que tenia no sé què, i tot el rato en Toni deia que tenia el coronavirus segur. Segur.
2: Fa una paranoia amb el coronavirus.
3: Sí.
2: Però bueno, des d'aquí, una abraçada, Toni. Tinc molt carinyo.
1: Ai, una abraçada. Mira, a veure.
3: Sí. Què estàs fent, Joan Bosch?
0: En Joan està fent coses.
3: En Joan remena. Què fa? Què remena?
0: Està remenant.
3: Què poses?
4: A posar una música.
3: Què poses?
1: És la rumba del coronavirus.
3: La rumba del coronavirus.

0: que cambiar.
1: ¿Eres fiesta, vols dir?
2: No.
3: La me parece que estás confundido, ¿no?
4: Penso que no, ¿eh?
3: ¿Estás confós o no?
5: No,
1: és una altra.
5: No, no, és la de... Mar, tu i jo no sabem. Coronavirus, virus, coronavirus. Lávate las manos, evita los amigos.
1: Sí.
4: Ai, de merda.
3: Eso de mi, ai.
1: Posa coronavirus... Fica al YouTube. Coronavirus, coronavirus, lávate las manos y evita los amigos. A veure què necessites.
2: Ara, ara.
1: L'has trobat?
2: Diria que l'estic trobant.
4: A veure, a veure, a veure.
5: Si no tenim el meu vídeo vestida disfressada de coronavirus, cantant aquesta cançó.
2: Ah, sí?
5: Una meravella. D'aquell període vam treure coses molt bones.
2: Ai, que sí o no? Jo el vull, aquest.
5: Sí. És aquesta, Joan.
2: Mira-la, mira-la. Aquest,
1: això ja em sona més, segurament.
4: Per favor, què és això?
1: La rombada del coronavirus.
2: Tenís que cantar, per favor.
1: Però a veure...

0: No,
1: era aquesta,
2: Tampoc era aquesta.
0: Era coronavirus.
1: Lávate las manos, evita los amigos.
3: Jo no l'havia sentida mai.
0: Pues igual,
3: jo de la pandèmia la que se sonava molt era el Resistiré.
2: Però
3: el Resistiré tot arreu.
0: Abans del Resistiré hi havia la cançó del coronavirus.
3: No, jo d'extraterrestre.
1: Que he de dir que la trobarem i ja l'enviarem.
0: Sí.
1: La trobarem, segur.
4: La trobarem.
0: Deixa-ho estar, Joan Bosch, si no ens encallarem aquí.
3: Busca, avancem. Que si no...
0: Sí.
4: Vinga, a veure, anem a parlar d'un artista com Rosalía. Una artista que ha marcat aquesta temporada, perquè jo crec que és una artista molt completa, és una artista que ha triomfat i ha fet un disc del més venuts, i ha fet una cosa que jo crec que és molt, molt lloable, i és tirar-se a la piscina i fer un gènere totalment diferent, i que la gent compri el disc, discos seus, després de venir de fer uns
0: reggaetons
4: discos
0: i...
4: totalment comercials.
0: I flamencos, sí. No.
2: Una passada.
0: És una artista, doncs, polifacètica, és la prova, i molt bona compositora.
3: I el penúltim no va ser precisament de reggaeton.
4: No, estava molt bé aquí.
3: El penúltim va ser una mena d'experiment, que cada cançó era un món.
0: Sí.
3: No, és una artista molt interessant, la
0: veritat. I està de gira, encara està de gira.
3: Sí, m'agrada que parlem d'ella en un programa del cor, perquè normalment d'aquests artistes així no se'n parla. Es parla d'altres artistes que també canten, però que ens n'entenem més dels seus amants, dels seus fills, dels seus nens...
0: Música i...
1: Però la Rosalía no havia suspès la gira per problemes de salut seu, la d'Estats Units?
4: Per un familiar.
3: Va tornar.
1: És que a mi me llegan las cosas tarde.
4: No, ara ja ha vuelto.
0: Estàs aquí con...
4: Ja ha tornat, home, clar.
0: Con los diplomas, y no, diplomas. Que no te llega.
1: Clar,
4: a veure, està tan diplomada que...
0: Està diplomada, la Carina.
4: No tiene tía...
1: Que no tinc ulls per res més que pels diplomes.
4: Clar, està tot el dia sacant 12 carreres.
0: Claro. Un express de títulos, plas, que tenia un títol.
2: Ara està amb la carrera de l'italià.
0: Clar.
2: La carrera amb l'idioma de l'italià.
1: L'Elon Musk està con la carrera espacial i jo con la carrera de l'italià.
0: Digue'ns algun italià.
4: Algun italià, vinga, algo maco.
1: Ara no em feu parlar.
3: Sí, home, mira, bon dia, estem aquí al Cor Presos, per exemple.
4: Va.
3: Bon dia, estem aquí al Cor Presos.
4: Bona sera.
1: Adesso è bona sera, non è buongiorno.
2: Molt bé, Cuca, molt bé.
4: Aquesta mujer de idiomes. Sisplau.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Bueno, i un altre artista que també se n'ha parlat molt és Aitana.
0: Aitana.
2: També.
4: Una noia que va sortir d'Operació Triunfo, recordem, d'OT, i al principi no ho tenia molt clar si funcionaria aquesta mena, però realment ha estat convertida en una superestrella.
0: Que em va semblar molt lleig el lletre que se n'enfotia d'ella cantant aquesta cançó.
4: I cantant aquesta cançó?
0: Sí.
4: Tu lo vas
0: molt
4: veure,
0: lleig,
4: Sílvia?
0: Molt lleig.
1: No, però és veritat que tant l'Anna Mena com l'Aitana són superfamoses a Itàlia.
0: Sí?
1: T'ho juro.
2: Sí? L'Anna Mena també?
4: L'Anna Mena.
1: També, perquè han fet una d'elles, no me'n recordo quina, va fer un duet o va cantar una cançó d'un cantant italià i es va posar super de moda. La coneix tothom, aquestes dues.
2: Que aquesta, l'Anna Mena està fent ara això de la veu dels nens.
4: De la voz, no?
2: De la voz kids. La voz kids. Sí, està ella ja, sí. Ah, jo no sabia això.
4: Carai.
1: Ah, mira, sí, qui és la que canta ja no vuelan mariposas?
0: L'Aitana.
4: La misma.
1: Ah, pues aquesta cançó és d'un cantant italià, que no me'n recordo com es diu.
4: I van fer
1: el duet.
0: Ah.
1: O sea, no és seva, és d'un nano d'aquí i la canten junts. I, bueno, Aitana és una diosa.
3: És que tenim unes quantes cantants que ho estan patant,
0: I
3: algunes de per aquí, també, la Bat Guial, que també és coneguda internacionalment.
0: Ah, sí,
3: la Bat Guial.
0: L'Alba Farelo.
3: Exacte. És la filla de l'Alba Farelo.
0: Sí.
3: De l'Alba Farelo, quina gràcia.
4: Sí. Molt bé, exacte.
1: Me'n recordo, Marc, Perquè, clar, tu i jo pues, hem viscut unes quantes sí? coses a la ràdio. Papes de Roma, coronavirus, moltes coses. I una d'elles va ser l'abat Gyal, quan va sortir... Tu i jo ho vam dir per la ràdio i me'n recordo que li vas dir l'abat Gyal, perquè encara no sabíem com es deia.
0: És que no sabia com es deia.
4: Pobre Marc Sánchez.
0: I qui és aquesta? L'abat Gyal. No em vaig inventar.
1: I aquesta qui és? Sí. I ara qui és aquesta?
4: Bueno, i un altre artista que no és l'abat Gyal ni l'esquema anomenat, però que també... doncs ha donat molt que parlar i està donant molt de parlar ara, és la nostra estimada Shakira.
3: Uf, quin pal. A mi... Aquesta dona, aquesta dona.
0: El tema Piqué ja és molt paisano, eh?
3: És molt paisano.
0: Està sempre, dale, dale, ja, passa pàgina ja.
3: Amb el Piqué, no? Amb el Piqué. I a més, amb això del Mundial, ja va triomfar... el Mundial de Sud-àfrica, el Waka Waka.
0: Ha de cantar tots els Mundials, el Shakira.
3: Tots els Mundials, sempre la mateixa. Sí, que pesada, sí. Perdó. Molt pesada. Molt pesada.
1: És pesada, és cancineta, sí.
0: És cancineta. Sí. S'ha fet pesadeta.
4: Mare meva.
0: Sí.
4: Una miqueta.
0: Amb el tema
1: me cae gorda ja, no de Shakira.
3: Carai.
1: Tenim-te així...
2: Claro,
0: sí. No, sempre vivint sempre del tema del tema.
3: La senyora per l'edat que té, està impressionant. Balla molt bé, canta molt bé. Com a artista està fantàstica.
0: Ah, sí.
3: Però es fa una mica pesada.
4: Ho van dir, que es pensaven que era un doble.
0: Sí. Ho sabeu que això, l'actuació que va fer a la inauguració del Mundial, deien que era una doble i que no era ella?
3: Era ella. Sí, que era ella.
0: Però s'ha fet tantes coses a la cara.
1: Jo crec que podria haver quedat ja amb el Waka Waka i prou.
0: Sí.
1: Que s'hauria quedat ja amb el Waka Waka i prou, ja.
0: Sí, no calia fer, cada Mundial cantar. El Waka Waka
3: va estar molt bé, el Waka Waka.
0: Cada Mundial cantar.
2: Està desfigurada. Bueno, és que aquestes cares les desfiguren en tanta cosa.
0: Per què les dones ens hem de fer putingues per estar bé quan fas edat? No, fas anys.
1: Però escolta'm, no només les dones, que hi ha un munt d'homes ara que es fan una de històries, però tants... És que vaig veure ahir el Beckham, perquè ja m'estava preparant jo aquí per la...
4: Ai, el Beckham.
1: Pel programa, i vaig veure el Beckham... I primer vaig veure a la Victòria i me assusté, però és que luego vi al Beckham i me assusté, perquè pensé, madre mía, ¿a cuál peor? Parece que vayan juntos de la mano a ponerse botox.
3: Ja. També, el Beckham també s'ha fet.
0: Sí. Per semblar que tens...
2: I ella, els dos.
3: Doncs l'altre dia, un gran director de cine va fer 100 anys... I el senyor no s'ha fet res i està fantàstic.
0: Qui?
3: Que és el Mel Brooks.
4: Ah, mira.
3: El Mel Brooks va fer 100 anys l'altre dia.
4: Carai.
3: I van córrer una foto i es veia un senyor gran, de 100 anys, lògicament, però que no s'ha fet res.
2: És que n'hi ha persona que es conserva, on que sigui gran...
4: Sí.
3: Un altre personatge
4: que nosaltres parlem molt d'ella. Chenoa.
1: Grandíssima Chenoa.
0: Home! Sí.
4: És que aquí la Mari i jo som els fans de
0: Chenoa. Som fans de Chenoa. 51 anys.
4: 51 anys, que acaba de fer ben hermosa.
0: I està estupenda.
4: Ben hermosa.
0: És que no n'hi ficaria 51 anys a
4: la Chenoa.
0: No, ni de conya.
3: Està molt bé.
0: Està fantàstica.
4: Jo vull dir una cosa, que jo no sé si vosaltres... Jo no tinc res contra el Bisbal, eh?
0: Ai,
4: però
0: ara...
4: no creieu que la Chenoa era massa dona per ell?
0: Sí...
4: Potser. Sí o no?
0: Massa xapalante.
4: Sí o no? Sí o no? A veure, Sílvia, tu què opines? A veure, mojate.
1: A veure,
4: Ostres,
1: no m'agrada gens aquella parella. És que a mi no m'agradaven.
0: No?
4: No t'agradava la Chenoa i el Bisbi?
1: No. Jo era més de Gisela i Bustamante.
2: Sí.
3: I a més, jo sempre tinc una teoria... que va guanyar la Rosa d'Espanya perquè, ai, pobreta...
4: Però, a veure, això ja se sap.
3: I la Chenoa tenia tant de caràcter...
4: Això ja ho ha dit, eh?
3: Que, sí. malauradament, quan una dona té caràcter, doncs hi ha molta gent que...
0: Ja està, va en contra.
1: Sí. Però, bueno, va anar a Eurovisió, també, la Chenoa.
3: Sí. I tant,
4: va
3: ser...
4: Va anar amb els coros
3: del Europe Zine.
1: Del Celebration.
4: S'acaba el temps. A veure... Un altre cantant que també doncs està ara molt de moda i és ni més ni menys que la nostra Amaia Montero.
3: Jo no faig cap comentari perquè ho sento molt.
1: Jo tampoc.
0: Jo deixem-ho estar.
1: A mi
3: em fa pena.
0: Només diré que haurien d'haver tornat quan estigués preparada. No ara perquè sí, per vendre etiquets i fer peles.
3: Això sí, el que vull dir és que la Leire és la hòstia, però en majúscules. Va ser la guanyadora del Mask Singer, ho va fer genial, canta molt bé i ells se l'han perduda. A la Leire.
1: Sí.
3: Ho sento molt.
4: No, jo també ho crec. I es veu que la volen repescar.
3: Doncs jo els hi faria botifarra. Botifarra.
4: La volen repescar.
1: Però bueno, això què és? Cuando quiero, sí, cuando no quiero, no.
4: La volen repescar
0: perquè
4: es veu que el que volien fer era fer una gira amb la Amaya, l'aparcaven...
1: O lo que queda d'ella.
4: Lo que queda d'ella, sí, pobrecita. Entonces, l'apartaven durant un temps i després tornava. Llavors va dir, home... Que
1: és una marranada.
4: Això no es fa. Per això va dir que no, i no es van posar d'acord.
0: Home, ja té el seu projecte en solitari, que la deixin ara, ja està.
4: A veure, tothom sap que quan acabi aquesta gira, la Maya Montero no crec que continuï.
0: Però estan de gira, encara.
4: Déu-n'hi-do. Això, nois, noies...
0: Hem d'acabar ja.
4: S'està acabant el temps.
2: El bé que estem
3: ha passat volant. Joan, jo et demano una petició.
4: Vinga.
3: De cara a la propera temporada...
4: Què?
3: I si ens està escoltant l'altre Joan, que és el director de Ràdio Arenys, que us allarguin mitja hora més al Cor Presos. Perquè de vegades, en mitja hora...
4: Però vosaltres no sabeu la feina que ens porta.
3: Sí, però de vegades els que us escoltem, en mitja hora, doncs passa tan ràpid.
4: Hi ha hagut molta gent que ens ho ha dit.
3: Sí?
2: Clar, és que és molt
0: d'aquest. L'any
1: passat vam fer aquesta petició, també.
3: I no hi ha manera de fer-ho.
4: Ja va costar fer el programa.
0: Ja va costar fer el programa perquè el director que hi havia al seu moment no ens volia.
4: No ens volia, i us diré una altra cosa.
1: Espanyolada al Camp Nou.
4: Que la Canita el coneix molt bé, que n'ha parlat abans.
0: Sí, n'ha parlat abans.
4: Sí,
3: doncs, I no diuen qui és.
4: I ens va fer... I no vull dir una cosa. Ens va fer un xantatge, Marc Sánchez. Ens va dir que si fèiem a la Festa Major... tindríem el programa. Te recordes que ens va fer posar els autors de xoca i tot?
0: Sí. Ens va fer la transmissió del pregó i l'inici de la Festa Major de Sant Zenon a canvi de fer...
4: Si volia
0: fer el programa, havíem de fer l'especial de Festa Major.
3: Creuen la roba bruta, eh? M'està sentint tothom, eh?
0: Aquí, els Corpresos, ho expliquem.
2: Ara ho jo. És la veritat.
3: Ara estem al Corpresos.
1: No, que la tigre con cabeza.
3: El de viernes.
0: És de viernes. Sí, estamos de viernes. Som viernes.
2: Com ho tenen cinc?
4: Bueno, escolteu-me, nois, noies.
0: Bon estiu, no?
4: Bon estiu a tothom, acabem la temporada.
0: Ara ja es fan aquelles poses de los famosos en la playa,
2: no.
0: L'Obregón banyant-se l'aigua.
2: Ja no ho fan. Bueno, és que l'Obregón ja no deu estar molt mal cap a la platja.
4: Sí que farà un...
0: Farà un
4: posado. Pronto.
3: Ara els posados els haurien de fer, doncs, l'Aitana.
1: No quiero verlo.
3: L'Aitana, la Rosalía, són les que els haurien de fer.
0: L'Obregón allà fent la croqueta hauria
1: de fer. No el vull veure.
3: No, la que va fer un posado, que estava fantàstica, la Marta Sánchez.
4: Mira, la Marta Sánchez, que en va parlar també. Mira, pues apa.
1: Mira, avui he escoltat una cançó de Seba, Colgando en tus manos.
4: Ah, mira. Sí. Un dia la posarem, sí, també.
0: Mira.
4: Res.
0: Adiós, bon estiu, no?
4: Gràcies, Xerín, Jordi,
2: la Sílvia. A vosaltres, a vosaltres. Molt bé,
0: gràcies.
4: I ens acomiadem.
2: Hem passat molt bé, gràcies.
0: Molt bé, hem passat molt bé.
2: Això ho tenim que repetir, un altre dia, perquè ha estat molt bé.
4: Ho repetirem.
2: Bon estiu
4: a tothom.
0: Bon estiu.
4: I que vagi molt bé.
1: Bon estiu.
2: Adéu. Adéu, cariño.
5: Vamos a la playa. Al fin el mar es limpio.
6: Ràdio Arenys és entreteniment. Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
7: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
8: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital, un programa on intentem apropar-vos a la innovació tecnològica i centrar-nos en la intel·ligència artificial. Avui parlarem, evidentment, d'intel·ligència artificial aplicada a les empreses, però no des de la teoria, sinó des de la pràctica. Cada vegada més empreses, més organitzacions busquen automatitzar processos, respondre als clients de manera immediata i gestionar millor el seu coneixement intern. La intel·ligència artificial permet fer-ho possible, però la gran pregunta és com s'implementa realment dins d'una empresa i quin impacte pot tenir en el treball quotidià. No és fàcil. Moltes pimes estan donant-li voltes al tema. Algunes s'hi posen de valent, altres estan esperant que passi el temps a veure en què acaba tot això. Però nosaltres seguim endavant, creiem fermament en la intel·ligència artificial i per això fem aquest programa i convidem a gent que ens posi al dia. Avui, per parlar de tot això, ens acompanya l'Andreas Andersen. És el fundador d'una empresa, d'una startup, d'Equilia AI, una plataforma d'intel·ligència artificial que ajuda empreses i institucions a automatitzar, mitjançant agents d'intel·ligència artificial, l'atenció al client, les vendes, alguns processos legals i la gestió del coneixement intern.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Bé, Andreas, doncs abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
1: Bon dia, Tomàs, moltes gràcies per invitar-me.
0: Bé, anem a parlar d'Equilia, que és un producte que heu desenvolupat per solucionar problemes que tenen les empreses actualment amb l'intel·ligència artificial. Però potser el primer que et demanaria quin és el panorama, segons la teva experiència, de la PIME i l'adopció de l'intel·ligència artificial. I a partir de que defineixis la situació, presentem el teu producte com a solució.
1: Bueno, jo crec que el més important per començar amb alguna d'intel·ligència artificial, perquè el tema de PIMES ara mateix tenen sí o sí que agafar una capa, no?, que sigui d'intel·ligència artificial, doncs per automatitzar algunes tarees repetitives o per poder fer més producció amb més tecnologia. El que veig en la intel·ligència artificial és que cada cop necessitem, perquè estan traient uns productes molt, molt, molt bons, i els necessitem aplicar a les empreses. Per què? Perquè, per exemple, si podem agafar les tarees repetitives i les podem retirar un 60-70%, els humans es podem enfocar molt més en les tarees més importants que voldríem nosaltres aplicar al temps, no? Llavors, el més important seria agafar tot això que la IA és madura suficientment per poder retirar aquella càrrega repetitiva de tarees i poder enfocar el nostre, doncs, més en el tema de creativitat, en el tema d'un projecte o clients més importants.
0: No, perfecte, perfecte. És a dir, les tasques tedioses, repetitives, que ens treuen temps però no aporten res directament, doncs ens llibera, la intel·ligència artificial ens llibera aquest temps per dedicar-lo a feines més creatives, més productives. La pregunta ara també és, vosaltres heu desenvolupat aquesta solució, que ara parlarem, però per què cal que algú desenvolupi una solució? Aquestes eines no són prou autosuficients com perquè una PIME les apliqui directament? Perquè ara hi ha 10.000 aplicacions i plataformes i agents. Per què cal una empresa com la vostra?
1: El tema de... El més important és que totes les empreses tenen un departament d'IT, no? Llavors, la transició que s'ha fet des de lo que és software o full stack developer o tot això, ara mateix la IA està acaparant tot el mercat, no? Tot el que és software està reduint els preus del software perquè, clar, pots agafar Claude, pots demanar que et faci qualsevol software i tu mateix després el pots anar arreglant i el pots anar fent, pues, o deixar-ho tancat com un software digital estàtic o després pots agafar i començar a fer un neural network, que es diu, i comences a fer tarees o tasques petites dintre, que es diuen neurones, i amb això pots crear finalment, pues, un tipus de sistema d'IA intern a un software. Llavors, el que nosaltres fem és agafar tot el més important que hi ha en el mercat en temes de comunicació i després et fem uns features més interessants perquè puguis tindre tot el control, per exemple, en temes de trucades, no? Temes de trucades, temes de missatges, temes de FaceTime també els automatitzem i després unes altres eines bastant importants que és workflows interns que fem perquè puguis traçar, per exemple, he rebut un missatge de xarxes socials. Tenia una ad, jo estava fent una publicació i estava fent una ad, no? Estic pagant Instagram per fer la publicació. Llavors cliquen, ja fiquen el seu nom, el seu telèfon i tal, i la IA directament té l'ordre de trucar-los per donar-li la informació o per portar-lo, per exemple, ensenyar-li el que sigui, en el nostre cas seria la intel·ligència artificial, doncs parlaria d'ensenyar-li els productes per com la IA pots ajudar-lo a la seva empresa.
0: Vinga, baixem una mica ara al terreny més pràctic. Ens està sentint un director, un CEO, com li vulguis dir, d'una PIME, i diu, vale, sí, em sembla interessant, però ara parla més planer, una empresa normal, una PIME petita, vale, vens tu i ven-me, deixa'm dir la moto, encara que no és la moto, però ven-me el producte. Com m'ajudaràs? Com després d'haver interactuat amb tu, amb l'Andreas, doncs la meva empresa funcionarà millor?
1: El primer és saber si tens que contactar per telèfon moltes vegades amb clients al dia. Això és el primer punt de dolor que necessitaríem d'investigar. Segonament, és tens xarxes socials i tens interès de mantenir uns seguidors que estiguin al dia del teu contingut i que estiguin connectats amb tu i que estiguin parlant amb tu? Això seria la segona pregunta. Si tot això és sí, llavors li podem automatitzar tot això.
0: A veure, sí, el del telèfon m'interessa. Sí, la meva empresa, doncs, sí, truca molta gent demanant informació i després, segons el que demanen, els derivem cap a un departament o un altre. Ara ho estem fent, doncs, amb persones. Amb persones que, a més, tenen un horari i segons qui ens truca, sobretot si ens truca d'un altre bus horari, ens truca des de la Xina o ens truca des de Buenos Aires, segurament estarem dormint. Com això funcionaria o com podries automatitzar això i que fos creïble, que no fos el típic bot, aquests que hi ha 10.000 que són tontos del cul, que, no, que els enganxes a la tercera pregunta. Com solucionaries tu aquest tema que tenim nosaltres d'atendre el telèfon, tenint en compte diferents usos horaris?
1: Correcte. Primer, són 99 idiomes. Segon, podem fer simultànies les trucades que vulgueu i necessiteu. És a dir, si vosaltres necessiteu 50 trucades simultànies, nosaltres les fiquem. Llavors, si està trucant 50 persones al mateix cop, seran solventades les seves conversacions independentment al mateix temps. Vale? Això seria una. I, bueno, són 99 idiomes, el qual el xinès, coreà, japonès, qualsevol idioma que sigui dintre dels 64 més principals que tenim al món, estarà cobert. Això seria el primer que tens. Segon, tota la informació que tu tens de la teva empresa, nosaltres l'entrenem i la indexem dintre dels agents d'IA. Vale? Llavors, el que fem és agafar la teva data, entrenem els agents amb la teva data, els entrenem durant un temps i quan ja el tenim en marxa, els llancem a fer alguna prova beta al principi i quan ja tenim les proves betes correctament, farem un seguiment més d'un mig mes, un mes més, per veure les conversacions que està tenint la IA. I un cop ja tenim tot solventat i ja està en funcionament, teniu un servei professionalment preparat amb els documents de l'empresa que intel·ligentment contestarà als teus clients.
0: Interessantíssim. M'ha agradat especialment lo de la simultaneïtat. Això és brutal. Això que pugui atendre en simultani, clar, no cap dintre el cap, però clar, evidentment estem parlant d'informàtica i estem parlant d'intel·ligència artificial. M'agrada. Pregunta punyetera. Espanyol, per exemple, un dels 99 idiomes. Distingeix l'espanyol d'Espanya de l'espanyol d'Argentina o de Mèxic? Perquè a mi m'agrada que em contesti amb l'espanyol d'Espanya i amb els adjectius, formes de parlar d'aquí i no d'allà perquè simplement és diferent.
1: Ho diferencia. Mèxic, Argentina, els països del nord de Sud-amèrica, Espanya, per clar. I després, sí, em sembla que aquestes són les tres diferències, les quatre diferències. Són
0: Val.
1: Mèxic, el nord de Sud-amèrica, Argentina i Espanya.
0: Vale, ja no et preguntaré si distingeix el català de Lleida del Delta de l'Ebre. És igual. Continuo. Encara no, evidentment. Li hem posat tota la informació de l'empresa dintre, amb la qual cosa està capacitat per respondre. Deixa'm utilitzar la paraula latència. Em contesta immediatament o triga 1 o 2 segons, que és un silenci realment incòmode?
1: Bueno, aquí realment entra les capacitats de, no sé, on teniu el data center? Això seria una. Com teniu estructurat el funcionament? És TTS o és voice to voice? O sigui, tenim algunes diferències aquí. Llavors, tenim més qualitat, tenim menys qualitat. La que és la menys qualitat s'està treballant més perquè té un cost molt més reduït. A part de que cada cop amb els anys anirà reduint els preus, perquè cada cop tenim més plantes d'electricitat que les plantes nuclears és l'únic que realment està donant el poder a la IA. La IA funciona amb electricitat. Després tenim tots els data centers que estan fent que això funcioni amb electricitat. I del data center ve a nosaltres. Ve a ChatGPT, ve a Microsoft Copilot, ve a Gemini de Google, el que sigui, no? I d'allò nosaltres fem el que necessitem al nostre benefici. Agafar els agents, agafar un model open source i fer un fine-tuning, el que necessitem, no?
0: Val, ok. T'interrompeixo perquè aquest programa, com tots, té un temps i ens queden escassament 11 minuts. Ja portem uns quants consumits. Has parlat de xarxes socials? Sí. Tenim xarxes socials i ens interessa realment que funcionin. O sigui, automatitzar el procés de quan tenim una notícia o alguna cosa per comunicar, no solament que ho publiqui les xarxes socials, sinó que ho adeqüi a qualsevol xarxa social, perquè no és el mateix el llenguatge de Twitter o X que el de LinkedIn, per exemple, no? Llavors, jo tinc una notícia que demà parlaré amb l'Andreas Andersen, que és un gran investigador, i vull que aquest input que li dono m'adeqüi a les diferents xarxes socials i, a més, ho publiqui i, a més, em faci un seguiment. Tot això ho podeu fer?
1: Sí.
0: Bueno, més que així, explica'm una mica.
1: T'ho explico tot, si vols, sí,
0: Sí.
1: clar. Primer fem un prompt system per fer... A veure, prompt system li diria... Primer creem la personalitat de la gent,
0: Val.
1: que seria LinkedIn, després seria Instagram i, si voleu, TikTok, no? Necessitem fer tres diferents personalitats. Llavors li diem a nosaltres diferents prompt systems que serien enfocats en la indicació de com la gent té que comportar-se. Això seria una. Després, quines de les informacions tu vols que es diguin en cadascuna de les xarxes socials? Això seria una altra. I següentment, tindries que linkejar algun tipus de creador de contingut, que sigui un video generator, per exemple, si vols. Li tens que connectar també bueno, els agents que has creat dintre d'un ChatGPT, un Gemini, i després et farà tot el contingut enfocat en com tu ho demanes. Això tens que fer una automatització d'un workflow, es diu. Vale? Això.
0: Espera, torna'm, perquè ja vas contestant i tinc més preguntes. I ara exactament no sé què volia preguntar-te sobre això que m'estaves dient del temps, però bueno. Ah, sí, aquí hi ha. De moment m'has donat dues solucions, que són el telèfon i les xarxes socials, que són de comunicació, són de com em relaciono amb l'exterior. Aquí hi ha, el vostre producte fa més coses dintre la meva empresa, amb recursos humans, amb màrqueting. Pregunto.
1: Sí, tenim una plataforma dintre de Quilia que es diu Quilia Teams. Això està fet per tindre un servei intern a l'empresa, no? Llavors, segur que teniu un CRM, segur que teniu ERP, on es veuen les analítiques, tot això ho linkegem a una IA i aquesta IA sap tot el que tens dintre del CRM i a l'ERP, més els projectes, més els valors de l'empresa, més la teoria per fer un onboarding a un treballador nou intern de l'empresa. Llavors, el que fem és que quan entra algú a treballar dintre de l'empresa i té totes aquestes preguntes per saber què té que fer al seu nou post, al seu nou puesto, allà és quan comença a preguntar a l'IA, l'IA li va contestant aquestes preguntes repetitives que el sènior o el company del seu equip tindria que respondre'l. Això seria una. I després que estàs fora viatjant on vulguis i li preguntes per WhatsApp a la teva empresa. Com estàs? Com et va tot? Què s'ha fet en ventes? Què s'ha fet en màrqueting? I què estan fent els aspectes legals per al contracte del client X?
0: O quina facturació vam tenir ahir, o quantes comandes van entrar.
1: Per exemple.
0: O sigui, és el que abans era un business intelligence, però a lo bèstia, en temps real i parlant.
1: Exacte.
0: Bueno, una passada. T'estic fent preguntes i no t'he deixat explicar. Ara sí, digue'm, com a catàleg, què fa Equilia? Perquè cada vegada faig una pregunta descobreixo coses noves. Una mica l'índex de tot el que fa Equilia. Que, per cert, de moment ja et vaig felicitant, eh? Molt bé.
1: Moltes
0: Digue'm.
1: gràcies. El principal core d'Equilia és una plataforma SaaS omnicanal on s'automatitza tot amb IA. Llavors, tot el que és texta, WhatsApp, SMS, Telegram, e-mail, xarxes socials, estarà automatitzat. tema de telèfon automatitzat, sigui en atenció al client, sigui en ventes, sigui en aspectes legals, el que es vulgui per al part del client. I després tenim FaceTime. FaceTime té un efecte molt guau, ara mateix no està en els preus més encaixats perquè estan molt alts i té un cost alt, només és, com diríem, el nostre treball premium, no? És el bo i el caramel bonic que a tothom li agrada, no? I després tenim Aquilia Teams. Aquilia Teams treballa internament, com t'he explicat molt bé abans, i després tenim dintre d'Aquilia Teams podem fer com a consulting. Això m'estem treballant, per exemple, en un col·legi de mèdics, de doctors i pediatres d'allà d'Itàlia. El que hem fet és ficar totes les lleis del Health and Compliance d'Itàlia i així els pediatres estan amb una subscripció mensual i poden preguntar a la IA quan tenen un problema de... Per exemple, tenim un nen ha vingut a la nostra consulta i li tenim que donar el diagnòstic quan hem acabat la consulta. Vale, doncs quan s'acaba la consulta, no, el pediatre no li pot enviar per email al nen. Li té que enviar als seus pares amb còpia amb el nen. Per exemple, aquestes preguntes repetitives que la IA pot solucionar molt ràpid.
0: En quin moment esteu? Vosaltres veu estar ara acaba de ser el Mobile World Congress, dintre del mobile estava el 4 Years From Now i tenia un stand al 4 Years From Now que no deixa de ser un espai per startups. Sou una startup, en quin moment de l'startup esteu?
1: Bueno, hem tingut molta sort. Vam començar al setembre, setembre-octubre. Hem tingut bons clients fins ara. Teníem molta sort amb això i de sobte pues, estem ara entrant al Santander X. Estem treballant amb el Santander X a part de startups. I, bueno, en principi hem estat amb ells en el For Years For Now. I després ens van donar l'opció de poder pues, fer speech allà, a la seva stand, de poder presentar els nostres productes físics, que tenim, per exemple, per als governs, per al tema de Marbella, que tenim aquests tòtems que són d'alumini perquè la gent vagi pel carrer i tingui una agència de turisme 24/7, clar, perquè si es tanquen a les 2 o es tanquen a les 5 o a les 4, tot aquest horari fins a les 8 del matí de l'altre dia no pot respondre ningú ni ajudar els turistes. Hi ha turistes que els agrada a les 6, 7 de la tarda anar-se a menjar a qualsevol lloc. Sí, tenim Google, sí, tenim ChatGPT, però que t'acompanyi per telèfon, que t'acompanyi per SMS, que et faci el buqueig directe d'un restaurant, que la IA, mentre tu estàs parlant amb la IA està trucant al restaurant per fer-te una reserva o està trucant l'hotel per fer-te la reserva. És un tipus de workflow que té una facilitat molt bona que tots aquests grans que estan enfocats en el servei general no estan fent aquestes necessitats nicho, diguem-li.
0: No, no, superinteressant. Jo torno a preguntar-te, que després quedaré un dia i vull provar-ho. Per l'experiència d'usuari, no? La UX, realment sents que estàs parlant amb una persona o sents que estàs parlant amb un robot, amb la vostra solució?
1: Tenim una situació ara que està fent un canvi molt fort, no? Els proveïdors d'aquest servei estan treballant molt dur, hem entrat. Llavors, el més important d'això és que tu vols solventar el teu problema? Vols que et solventin el teu problema? O vols parlar amb algú?
0: No, no, clar, evidentment l'usuari vol que li solventin el problema.
1: Si anem a solventar el problema, si t'ho està fent molt més ràpid i t'està fent la vida més fàcil, per què no agafaries un robot que t'has fet més ràpid, et solventa el problema i has acabat?
0: No, no, sí, per descomptat. Torno a tallar-te perquè continua amb el poc temps que ens queden ara ja 2 minuts i mig. Parles en plural. Qui és el vostre equip? Perquè hi ha startups de 300 persones o d'un hipercoco que podria ser tu. Quina és una mica la dimensió de l'empresa?
1: Ara mateix tenim tres persones que són tècniques. Jo no sóc tècnic, jo sóc de ventes, però clar, he tingut que aprendre una miqueta. I després tenim els dos enginyers. Un és d'Estats Units, ha estat gestionant i va crear una ciutat intel·ligent a Louisiana, una ciutat de 5 quilòmetres a la rodona. I després tenim un altre que és especialista en cloud, també en ciberseguretat, que és xinès.
0: Cloud és d'Anthropic, no?
1: No, no, no, no. Creadors del cloud vol dir que és
0: No,
1: on...
0: no, no, dic que qui és la propietària de Cloud? Que em sembla que és Anthropic.
1: Cloud
0: Però és
1: tenim...
0: igual. Ara anava a parlar-te del Trump. No, no, deixa. Estem acabant una mica la situació general de la intel·ligència artificial sota el punt de vista de vosaltres com a desenvolupadors. Realment traurà llocs de treball. Jo crec que això és inqüestionable, però vaja, vull saber la teva opinió.
1: Sí, és la veritat, traurà llocs de treball, però també farà que no els tregui a tothom. Llavors, com ho dic això perquè quedi correctament dit? És la gent que apliqui un assistent d'intel·ligència artificial serà 10 vegades, 20 vegades més potent que la persona que no ho utilitzi. Llavors, el que aportarà aquesta persona amb l'assistent d'IA serà 10x o 20x de cara a l'empresa. Llavors, el que no utilitza aquest assistent no podrà fer el mateix.
0: Ja et dic, interessantíssim, estic per convocar-te per un altre programa, però ara sí que se'ns ha acabat completament el temps. Digue'm simplement la web, la pàgina web, perquè ens acabem d'informar sobre la vostra empresa.
1: Equilia.site.
0: Ah, punt site, cite.
1: Punt AI, Equilia.ai, millor.
0: Ah, punt ahí, punt
1: Igual,
0: ahí, ok.
1: qualsevol d'això et sortirà la nostra, que tenim tots els URLs nostres.
0: D'acord, Andreas, haig d'acomiadar-te perquè m'has arribat realment al final del programa. Gràcies i fins la propera, que et tornaré a convocar. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu, Tomàs.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui. De la mà de l'Andreas Andersen hem conegut una eina, o hem conegut com la teva pyme, la teva empresa, pot treballar, pot funcionar d'una forma molt més ràpida i més eficient. Us espero la propera setmana, un cop més, aquí, al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: Escoltant Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som divendres 10 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. No deixem de parlar de la festa major perquè avui arribem a l'Equador de Sant Zenon sense incidències destacades i amb un èxit de participació. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Ara els 39 efectius de la policia local tenen els ulls posats en les pròximes activitats, en concret el correfoc i el correbars. Dues propostes que necessitaran una cobertura més àmplia dels serveis municipals per a les possibles afectacions que pugui haver-hi.
1: A més, des de l'Ajuntament també es mostren satisfets per les activitats d'inici d'aquesta festa.
2: Auguren també una gran xifra de participació durant aquests pròxims dies.
1: I aquest divendres la música serà la gran protagonista de la jornada.
2: A partir de les 7 hi haurà fins a 3 concerts diferents per a tots els públics. La Salvatana, el grup Embauca, o el Vespreig, amb artistes locals al Casal Nora, i ja la nit arriben les barraques a la Picòrdia amb un dels plats forts, Doctor Prats.
1: Al marge de la festa major, el parc de bombers voluntaris d'Arenys han col·laborat en un dels incendis simultanis que ha cremat a Catalunya aquests dies.
2: En concret, en el foc de les Gavarres, a l'Empordà, aquesta setmana, però, no han pogut sumar-se cap altre dispositiu per manca d'efectius i també vehicles.
1: A plana local, l'Agència Catalana d'Habitatge farà actuacions de millora i manteniment pel mur dels pisos socials del Pla dels Frares.
2: Uns treballs que des de l'Ajuntament s'han reivindicat al llarg dels anys i que finalment han començat aquesta setmana.
1: Obertes les inscripcions pels massipets.
2: I des d'aquest matí fins diumenge, les famílies poden apuntar els més petits per formar part de la festa major, en aquest cas de Sant Roc. D'altra banda, els massips van esgotar ja les places en menys de 24 hores i tenen 300 inscrits.
1: I tot plegat ho acabarem parlant d'esports avui, de la jornada de pesca que ha organitzat per demà el Club de Pesca Mar Esport.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem amb titulars. Avui arribem a l'Equador de la festa major sense incidències destacades i amb un èxit de públic. Ara els 39 efectius de la policia local tenen els ulls posats en les pròximes activitats, en concret el correfoc i el correbars, dues propostes que necessitaran una cobertura més àmplia dels serveis municipals per les possibles afectacions al municipi.
2: El caporal Mariano Hernández ha valorat el dimecres i el dijous de festa major com dos dies sense cap incidència important. Únicament destaca la calor i el soroll com elements que en determinats moments van haver d'atendre entre la població. Ara la mirada està posada en els pròxims dies i assenyala el correfoc i el correbars com activitats amb certa complicació per la plantilla. Tanmateix es mostra convençut que tot es desenvoluparà dins la normalitat.
3: Els dos dies que ja hem fet, per mi la valoració és molt positiva. Avui tenim aquest vespre tindrem el correfoc, que sempre és una activitat que a nosaltres, a la policia, sempre es posa la pell de gallina, perquè són activitats que són perilloses, són molt delicades, intervé molta gent, no són coses que puguis... una activitat que puguis preveure tots i cada un dels moviments de les persones que hi participen. Posa la pell de gallina i ens posa amb una tensió molt dimensionada, però jo crec que sortirà bé com ha sortit sempre.
2: El caporal apunta la bona sintonia amb la colla de Diables per poder controlar i prevenir qualsevol complicació durant l'activitat. Pel que fa al correbars, la preocupació és diferent i es centra, sobretot, en la gestió del trànsit i el volum de persones que hi prenen part. En aquest sentit, apunta que la seva tasca centrarà en encerclar l'esdeveniment per reduir el màxim d'afectacions.
3: Per correbars tindrem hem muntat un desplegament una mica més ampli, perquè el que intentarem serà encerclar, no sé si us sabré explicar, intentarem fer un tancar tota una sèrie de carrers perquè el correbars no pugui sortir d'allà dins, perquè sigui un espai tancat, intentar que l'espai sigui un espai molt controlat, malgrat que és gairebé impossible controlar-lo perquè s'itineran i s'aniran desplaçant i llavors no tindrem cap mena de control d'accés a aquesta activitat.
2: Les afectacions al trànsit tant el divendres com el cap de setmana seran vàries, però sobretot es focalitzen a la Riera i diversos dels seus carrers laterals del nucli antic.
3: Les afectacions seran grans, tornen a ser grans, perquè són aquestes dues activitats travessen la Riera, llavors d'una banda a l'altra, llavors hi ha un moment en què nosaltres hem de tancar la Riera des de dalt, des del carrer d'Arciprestarrigau fins aquí baix a la Nacional 2, No durarà tant com, com uns gegants, per exemple, com una cercavila de gegants, que és més estona. Aquesta afectació és inevitable.
2: Finalment, el diumenge es preveu un dia amb una activitat reduïda i molt controlada. La policia té els 39 efectius actius que s'han dividit en 8 dispositius per cobrir les diferents activitats i després també n'hi ha 6 més que en aquest cas vetllen per la seguretat a les barraques.
1: I des de l'Ajuntament també es mostren molt satisfets per les activitats d'inici de Festa Major i auguren una gran xifra de participació en els pròxims dies.
2: La regidora de Festes, Marta Serrano, creu que des del pregó, la traca fins a la cercavila de gegants ha estat tot un èxit. Concretament, posa la mirada en els focs artificials, que creu que van tenir una molt bona resposta per part del públic.
4: Des de l'Ajuntament fem una valoració molt positiva. Tots els actes han tingut molt de seguiment, han estat un èxit. I hi ha hagut coses com molt peculiars, com l'estrena del vestit dels gegants, ahir vam tenir el ball de cavallets de Sant Feliu de Pallerols, ahir a la nit vam tenir els focs també, que pensem que han sigut molt macos i han agradat molt a tothom.
2: A més, Serrano també ha destacat les bones xifres d'incidències i espera que continuïn la mateixa línia els següents dies d'aquesta Festa Major.
1: I aquest divendres la música serà la principal protagonista dels actes de Sant Zenon. A partir de les 7 de la tarda hi haurà fins a 3 concerts simultanis diferents per a tots els públics.
5: De camins ni té senyals, el mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant, és el mar la nostra terra.
2: A la zona coberta de la Riera arriba la primera orquestra de Festa Major, la Salvatana. Com cada any canvien el seu repertori i enguany han preparat un doble homenatge, precisament a Degoy de Gom i també a Ava. El seu portaveu i músic de la banda, Josep Ferràs, assegura que esperen amb il·lusió aquest concert, ja que l'any passat, degut al mal temps, no van poder oferir tot l'espectacle que havien preparat pel públic aranyenc.
6: Per cert, t'haig de dir que amb moltes ganes, perquè l'any passat no vam poder acabar el concert, perquè va fer molt mal temps i va ploure, i llavors ja a la nit vam poder fer una estona de ball, però bueno, molt bé, t'haig de dir que hem preparat un concert molt espectacular, com cada any, un concert que crec que agradarà molt a tota la gent d'Arenys de Mar i tota la gent que ens vingui a veure, perquè hem canviat de nou, com fem cada any, tot el repertori.
2: La Salvatana, com sempre, oferirà una audició de sardanes a 8:15 del vespre i el ball popular, que començarà a partir de les 11 de la nit.
1: En paral·lel, també, com dèiem, a les 7 a la plaça de l'Església hi haurà el ball pels més menuts de la casa amb el grup Ambauca, que porten l'espectacle 15 són 15, per celebrar els seus 15 anys dalt de l'escenari.

0: Tot i que fa més de 18 anys que ofereixen música i festa dalt dels escenaris, el concert d'aquesta nit és per celebrar l'efemèride de quan van arribar als seus 15. Una proposta que van estrenar el 2025 i que té per objectiu reivindicar les seves arrels com a projecte. Especialment asseguren que volen posar de manifest la importància de l'associacionisme cultural i educatiu en el nostre territori. El membre del grup, Magí Canyelles, explica que amb el concert la seva voluntat és fer saltar i ballar tot el públic amb els seus millors èxits.
1: Els grans èxits, diguéssim, no els deixem. També recuperem alguna cançoneta més antiga, perquè bueno, ja portem doncs, quasi 18 anys, 4 discos, i aquest espectacle, de fet, va néixer per celebrar els 15 anys de Man Bauca. És un espectacle que funciona molt bé i, per tant, l'hem pogut també doncs, rodar una mica més. I per això, encara que ja gairebé tinguem 18 anys de grup, doncs estem rodant aquest 15 són 15, que el nom també fa referència al nostre mascota, el drag queen.
2: I pel que fa al sector més jove, el Casal Popular Norai ofereix un vespreig amb artistes locals.
0: En aquest cas, primer punxarà Viniqueiros, continuarà el músic i raper Jerebaio i finalment acabarà la tarda el punxadiscos Tit Lip. La sessió acabarà a les 10 de la nit davant del seu local a la plaça del Casino. Precisament d'aquesta proposta ens en parla Viniqueiros.
3: He intentat generar un viatge entre el que són les músiques jamaicanes i el hip-hop, bàsicament perquè és estiu i ens hem de passar bé, i dintre de tota la quantitat de música que m'agrada és la que creia que em venia més de gust reproduir aquesta nit. Serà una sessió plena de temes que a mi m'han fet créixer, altres temes que he descobert, temes ballables.
2: I per acabar el dia arriben els concerts de Barraques a la platja de la Picòrdia amb un dels plats forts, Doctor Prats.
4: Com una cançó que sona a la plaça, o un moment perdut intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa.

0: enmig de ciutats glaçades com aquest moment.
1: I és que aquest any la Festa Major Jove celebra els seus 25 anys i han decidit apostar per un dels grups més representatius de l'escena musical catalana, els Doctor Prats. En el cartell els acompanyen un grup de versions de Girona anomenat Pelucas i ho acabarà de rematar els plats els dos germans aranyencs Punxadiscos Pujol. Una nit que es preveu que s'acabi a les 5 de la matinada a la primera platja a la zona de la platja per a gossos.
2: I al marge de la música avui es farà el correfoc de Festa Major. Els encarregats d'aquest espectacle de foc

0: D'altres, els socarrimats. Sempre fa il·lusió. A part, aquest any hem apostat per posar més pirotècnia, per portar més colles, una fira, que sempre és molt xulo, i per, bueno, a Sants Anon sempre fa més il·lusió, està clar.
1: Des de la Colla de Diables demanen a les persones que vulguin participar-hi que vagin protegits amb el cap cobert amb barret, roba de cotó de màniga llarga, calçat tancat i lligat i un mocador per protegir la cara i les ulleres. També es prohibeix dur petards a les butxaques. Paral·lelament, es demana al veïnat que protegeixi les finestres amb cartrons i que no llenci aigua als participants. Aquesta no és l'única proposta de la colla. Per diumenge han programat un correaigua, un vermut musical i també una fideuà popular a partir de les 12 del migdia des de la plaça Lloberes.
2: I una altra activitat destacada, però que ja seran dissabte, és el Correbars. Enguany celebra la 15a edició amb un recorregut que donarà el tret de sortir del Calissà i acabarà a la plaça de l'Ajuntament. Un dels canvis destacats és que no hi haurà parada a la plaça de l'Església. La cita és a partir de les 5 de la tarda.
1: El Correbars ha tornat a exaurir els tiquets disponibles en menys de dues hores. Això es tradueix en més de 400 persones que tindran un barret de palla, un talonari per a 8 cerveses, snacks i una ampolla d'aigua. Un dels membres de l'organització, Toni Carrasquilla, ha explicat que el recorregut serà similar al de l'any passat, tot i que s'ha suprimit la parada de l'Església per evitar la coincidència amb altres actes infantils.
3: Hi havia una parada que era la plaça de l'Església, però aquest any, degut a un esdeveniment que hi ha, no podem anar-hi. Aleshores, el que fem és canviar una mica el recorregut i la parada de la plaça de l'Església es canviarà a la plaça del Casino. I, bueno, pues, en principi la resta de parades seran les mateixes i tot serà més o menys el mateix, amb algunes novetats, perquè com aquest any és el 15 aniversari, doncs farem algunes novetats, però la resta del recorregut serà exactament igual.
1: Des de l'organització recorden que totes les persones que ho vulguin es poden sumar al Correbars sense tiquet i gaudir de la festa. De fet, en algunes edicions s'ha arribat a concentrar al voltant de 800 persones que recorren els carrers al ritme d'una xaranga.
3: Sí, sí, és a dir, nosaltres fixem un límit de poder vendre fins a 400-450 tiquets, que ens ve limitat això per l'Ajuntament, però després, clar, com és una festa, és un esdeveniment públic que es du a terme doncs, a la via pública, la gent s'hi pot sumar i nosaltres sempre animem a que la gent que no pugui comprar els tiquets doncs, s'hi sumi amb nosaltres a fer la festa i tot. I bueno, fa 2 anys enrere, si no m'equivoco, nosaltres vam agafar un dron per fer uns vídeos, i aquest dron tenia la capacitat de comptar així aproximadament la gent, i a la plaça de l'Església crec que va arribar a comptar unes 800 persones.
1: A més, amb motiu dels 15 anys hi haurà obsequis per a alguns dels participants i més ambient musical amb punxadiscos en algunes de les parades. Una altra novetat és que el Correbars comptarà amb un punt lila itinerant i totes les parades també disposaran de lavabos públics. Des de l'organització es fa una crida als participants perquè beguin amb moderació i respectin també el veïnatge.
4: Ràdio Arenys, notícies.
5: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: Més enllà de la festa major, passem a repassar altres qüestions de l'actualitat, concretament sobre els incendis, perquè n'hi han hagut 6 que han cremat de forma simultània en els últims dies a Catalunya, i des del Parc de Bombers Voluntaris d'Arenys de Mar han col·laborat en les tasques d'extinció, concretament en el foc de l'Empordà. Aquesta setmana, però, no han pogut sumar-se a cap altre dispositiu per manca d'efectius i de vehicles.
4: L'incendi de les Gavarres, el de Setmanat, Gavà o Guimerà, són alguns dels que s'han produït aquests darrers dies de forma simultània a Catalunya. Després de col·laborar en l'incendi de l'Empordà, el Parc de Bombers d'Arenys ja no ha pogut participar en cap altre dispositiu. La cessió dels seus vehicles a altres parcs per manca d'efectius disponibles els ha deixat ara sense capacitat d'actuar. Un dels membres del cos de bombers voluntaris, Carles Pérez, afirma que disposen d'un sol vehicle petit que no és apte per intervenir en incendis forestals.
5: Bueno, aquí en principi hem tingut problemes amb els vehicles i com que no hi havia prou gent, doncs el vehicle l'han fet servir a altres parcs, i ara mateix doncs, només queda un vehicle petit que no pot anar pel forestal. Però vam estar a l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, sí.
4: Els bombers asseguren que el principal problema dels incendis de sisena generació és la simultaneïtat. Quan es declaren diversos focs alhora, els recursos disponibles s'han de repartir, fet que limita la capacitat de resposta. A aquesta dificultat s'hi suma també la manca de gestió forestal. De fet, Pérez explica que en l'incendi de l'Empordà es van trobar pistes forestals per on els camions de bombers no hi podien accedir, una situació que ha dificultat les tasques d'extinció en un incendi que continua actiu una setmana més tard.
5: Jo vaig quedar una mica estorat de que en un parc natural com és de les Gavarres, pues els camins no passen els camions de bombers. No, com que és parc natural no es pot tallar res, no es pot accedir, no sé quant. Els bombers tampoc podien accedir. Llavors, el problema que va tenir les Gavarres, bàsicament, que va trigar tant a estabilitzar-se, va ser perquè els bombers tenien de fer unes extensions de mànegues de quasi quilòmetre i mig per quilòmetre amb un bosc impenetrable que es tenia d'anar fent servir amb motoserra, i allò va fer que es dediquessin molts de mitjans per poder-ho enllestir ràpidament. I no va estar ràpidament. Penseu que encara no està extingit. Avui farà una setmana.
4: Els bombers recorden que davant d'un incendi forestal també és fonamental seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència. L'objectiu és evitar la tragèdia viscuda a l'incendi d'Almeria, on de moment hi ha 11 víctimes mortals, 8 ferits i 19 persones desaparegudes a l'incendi de Los Gallardos, que ja ha cremat més de 3.000 hectàrees. Segons sembla, les víctimes serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació.
3: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya farà actuacions de millora i manteniment al mur dels habitatges socials del Pla dels Frares, uns treballs que des de l'Ajuntament s'han reivindicat al llarg dels anys i que finalment han començat aquesta setmana.
4: Entre les actuacions previstes hi hauria el sanejament i pintat dels murs, la col·locació de sòcols i la reparació dels graons. Aquesta darrera mesura estaria destinada a protegir els pisos per les filtracions i prevenir la degradació del nou pintat. L'alcalde Estanis Fort celebra la notícia i assegura que aquestes actuacions són el resultat d'una queixa dels veïns que l'Ajuntament va traslladar a la Generalitat. Són declaracions a una entrevista al programa La Ràdio el passat dimecres.
6: I un dels temes era que tenien tot el tema dels murs, doncs, amb unes grietes, que tenien el sòcol que estava a terra, que no pintaven, i això van fer una demanda a la Generalitat, i la Generalitat, doncs, ens va contestar abans d'ahir que a partir d'avui començaven les tasques, doncs, de millora de l'entorn dels murs d'aquí del Pla dels Frares, de l'edifici de Dics, diguéssim, de l'edifici.
7: Sí, sí,
6: social, no dels Pla dels Frares, dels edificis de tota la vida. I, per tant, és una molt bona notícia, però una millora de l'entorn.
4: Segons el consistori, aquests treballs tenen com a objectiu millorar l'estat de conservació dels espais comuns i evitar el deteriorament que s'ha produït en els darrers anys. Es preveu que les tasques s'acabin a finals de juliol.
2: L'informatiu migdia.
3: I en la plana cultural dediquem un espai a l'altra festa major d'Arenys de Mar, perquè ja s'han obert les inscripcions pels massipets des d'aquest matí i fins al diumenge 12 les famílies poden apuntar els més petits a formar part de la festa de Sant Roc. Per altra banda, els massips van esgotar les places en menys de 24 hores i hi haurà més de 300 inscrits que sortiran a venir a Arenys de Mar el pròxim 16 d'agost.
4: Els massipets, que són els nens i nenes entre 8 i 12 anys, acompanyen els massips el dia de Sant Roc. La seva tasca es centra en recaptar els diners que la població vulgui aportar a l'entitat organitzadora de la festa, que és el Patronat. Des d'avui i fins diumenge ja poden inscriure's a través de la seva pàgina web. L'administradora Petita Ruter se'n té tots els detalls.
7: Però vam tenir una rebuda molt bona des del poble, i l'endemà mateix, o al cap de menys de 24 hores, les vam haver de tancar perquè teníem gairebé 300 massips apuntats i era inviable poder-ne acollir més. Com es va dir ja en el seu moment, però ho repeteixo per aquí per fer un altaveu més gran, per si algú no li ha arribat el missatge, poden contactar amb nosaltres en cas que no s'hagin pogut inscriure per poder-los posar a la llista d'espera per si hi ha alguna baixa o per qualsevol cosa, doncs per poder intentar-los incloure.
4: En aquestes declaracions, la ministradora Petita Ruterça parlava dels massips que van exaurir les inscripcions l'endemà de posar-les en marxa. De fet, són quasi 300 els joves que cantaran els gots de Sant Roc i es guarniran amb les faixes vermelles, camises blanques i picarols. Ara sí, escoltem Ruterça parlant de les inscripcions dels massipets.
7: Sobretot, que es tanquen el dia 12. Doncs seguint una miqueta la tradició, fem les inscripcions de massipets aquests dies, sobretot pels massipets que han estat participant ja durant tot l'any a les activitats que fem des del Patronat.
4: Com cada any, els infants que han participat de les activitats que el Patronat de Sant Roc ha programat al llarg de l'any tenen prioritat per fer de massipets i massipetes. Els que no entren en un sorteig i, segons la quantitat de massips, la xifra serà inferior o superior.
8: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
10: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
10: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: El Club de Pesca Mar Esport organitza dues competicions de pesca per aquest dissabte, una al matí més nova des de les embarcacions i la tradicional tarda de pesca al port al matí de pesca. És el segon any que se celebra, en canvi la tarda de pesca ja arriba a la seva 50a edició. Oriol Leo, bon dia.
11: Bon dia. Doncs durant el torneig matinal, els infants es dividiran en dues categories, dels 10 als 12 anys i dels 13 als 16. Àlex Abril, vicepresident del Club de Pesca Mar Esport, ha explicat que primer fa una sessió teòrica sobre muntatge d'aparells de pesca i entre les 10 del matí i les 12 del migdia se surt a mar a pescar.
12: Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els arms, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta i estar allà en contacte.
11: A l'arribada a port hi ha l'entrega de medalles i un aperitiu. Ja a la tarda també es fan dues categories, però en aquest cas de 6 a 12 anys i de 13 a 16, un torneig que acostuma a reunir entre 60 i 80 participants. Es pesca en canya des del port i només es permet una canya i un amp per concursant. Els pares o acompanyants sols poden ajudar l'infant per agafar el peix amb el salabret o treure-li l'amp un cop tret de l'aigua. A més, Àlex Abril diu que hi haurà monitors per ajudar aquells infants que ho necessitin.
12: Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
11: En aquest cas es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i el peix més gros, la cita és a partir de les 4 de la tarda a les instal·lacions del club.
8: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
13: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot, a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de divendres 10 de juliol. Us hem parlat a Oriol Leo, Gemma Roig i Núria Torrents, i al control tècnic la Marina Cabrera. Ens retrobem demà en una edició de l'informatiu de cap de setmana per actualitzar-nos sobre tota l'última hora de la Festa Major d'Arenys de Mar. Que passin una molt bona jornada i honor i glòria sense anon.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. El carrer Carles Gomercín Vidiella estarà tallat fins les 5 de la tarda. Demà el carrer de l'Església estarà tallat de 8 a 10 del matí i el carrer de Vall de 10 a 11 del matí. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, uneix a la bandera verda. I finalment, la RU circula amb demores que poden superar els 30 minuts.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera. I entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió Sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita agenollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa, en principi, tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, i legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas de a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recol·lectin sucre i... En fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada, posteriorment, a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els forns crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havien dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat intrigant és l'existència de les pedres d'Ica al Perú. Aquestes pedres estan cobertes de gravats que mostren escenes que desafien la nostra comprensió de la història precolombina. Entre les imatges hi ha representacions de dinosaures juntament amb humans, cirurgies complexes i tecnologies avançades com telescopis o mapes estel·lars, i tot això tallat en adhesita, una roca volcànica molt difícil de treballar. El debat sobre l'autenticitat d'aquestes pedres és intens. Alguns sostenen que són prova que civilitzacions antigues posseïen coneixements més avançats dels que es pensava, suggerint fins i tot un contacte entre humans i dinosaures. Tot i això, molts científics i arqueòlegs les consideren un frau modern, argumentant que els gravats són massa precisos i detallats per haver estat fet amb la tecnologia disponible a l'època precolombina. La controvèrsia augmenta amb la figura de Basilio Ushuaia, que va admetre haver creat algunes pedres, encara que ell mateix va insistir que només estava copiant gravats d'altres pedres antigues trobades a les mateixes àrees. Així, les pedres d'Ica representen un fascinant enigma que qüestiona la nostra comprensió de la història, l'arqueologia i la integritat dels descobriments científics.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
0: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
13: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
14: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran 4 gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
13: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
15: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
16: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
13: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
15: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
13: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
15: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
13: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
15: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
13: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
17: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
13: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
18: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
19: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador, doncs, llaurant camps i fent i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
18: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
13: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
15: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
13: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
20: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
0: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
20: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
13: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
22: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
21: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
22: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
21: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
13: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
23: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
1: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
23: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
13: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
2: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
12: Notícies en xarxa.
13: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana.

0: que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
1: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
0: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
2: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
5: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
2: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria.

0: Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
2: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
1: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
3: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
4: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
3: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I trobada institucional, avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
5: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
6: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
5: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
7: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
5: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor, més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
9: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és... farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
8: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: Seguim amb música de violoncel, perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
10: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
11: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
12: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
11: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem el bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
13: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
11: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
14: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible. Sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
11: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. una obra única d'Antoni Gaudí on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
20: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
19: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
20: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
21: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
20: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
22: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
23: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
20: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimarà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres a desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
18: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
19: El que fa és que morretint l'aigua i no ens deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
18: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
21: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
20: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
4: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
8: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
22: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
8: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
4: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
8: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
4: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
23: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
24: No, mai.
25: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
24: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
23: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
24: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
26: Sí.
24: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
25: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
8: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. en tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
0: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
1: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
0: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
4: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
2: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
4: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
7: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
9: Aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
7: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
10: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
26: Bèlgica és una selecció molt potente,
6: jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
10: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci cursos a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
11: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
10: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
12: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
13: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
10: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures, el Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
4: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
15: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
26: Finques Blaumar.
27: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
26: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
27: 93 792 0440.
26: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
27: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
28: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances.
16: l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
17: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
16: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
18: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
19: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
20: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
19: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
20: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
19: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
20: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
21: Ràdio Arenys. La primera en arribar.
22: Segueix-nos a les xarxes socials.
23: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
28: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
29: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
30: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
0: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
30: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
0: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11-12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
30: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
0: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
30: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
0: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs, ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
30: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
0: i hi ha un desvió que fica Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres, i està dintre de la nostra finca. Això ja, d'entrada, limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa, i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
30: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
0: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
30: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb 2 mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
30: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant en els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé simplement fer el hike del trencalós. O bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada. L'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
30: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar, i s'estalvien diners. Però, clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi, i a més, és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
30: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
1: Sendes.

0: I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís-se de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
0: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís-se de Besa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats. Veiem també el Coll

0: Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
0: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sedevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineriya, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí. Amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril. No van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar doncs, rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som

cada ventre. Em noto el cor cavalcant amb batecs fins a la gola.

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM i en Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch. Una història per pensar. Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s'asseu en una de les moltes taules del local. Amb prou feines s'havia assegut que es va adonar que s'havia deixat el pa. Aleshores s'aixeca, va recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s'hi troba sense immutar-se un home de color que està menjant tranquil·lament. Això és el colmo, pensa la senyora, però no em deixaré robar. Dit i fet, s'asseu al costat de l'home de color i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó, que està davant de l'home de color, i col·loca la cullera en ell. L'home, complaent, somriu, prenent una cullerada cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. Acabat el brou, l'home s'aixeca, s'atansa a la barra i torna després amb un abundant plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat en silenci, tornant-se. En acabar, s'aixeca l'home de color, dient-li a reveure, reflectint un somriure en els ulls. Sembla satisfet per haver realitzat una bona acció i se'n va. La dona el segueix amb la mirada i tot seguit cerca amb la mà la bossa que havia penjat a l'espatller de la cadira. Però havia desaparegut! Li havia pres l'home de color. Anava a cridar al lladre, al lladre, quan mirant al seu voltant veu la seva bossa penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella i sobre la taula un tassó de brou ja fred. Cal dir que ella s'havia convocat de taula? I sobretot de comportament, què en penseu?

En un temps de neguit, de presses, de rapidesa, el poeta del tren de l'alba diu: a tu, rellotge, company silenciós, avui et demano descans. A tu, rellotge, administrador del temps, atura't i descansa. De tu vull recuperar el temps. No serà temps passat, però serà temps. No serà temps mesurat, però serà temps. Vull viure el temps. Temps sense hores, temps sense minuts, temps sense segons, sols temps. Temps amb el temps en el que poder viure. Viure l'instant del seu amor. Temps per somiar-la. Doncs sense tu, quan diu el vell pensament, no tindré rellotge, però tindré temps.

Us deixo un poema d'Antoni García Iranzo. Que curtes i escadusseres trobo les paraules quan vull parlar de tu. Que difícil se'm fa trobar el mot adient, aquell mot que suposo recòndit per definir-te. També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, aquesta magnífica eclosió esdevinguda Big Ben, la infinitud de la qual conec i en sóc conscient. Potser aquests mots que deleixo per trobar no existeixen, potser siguin un tresor perdut o una entelèquia tal vegada. Però malgrat la inutilitat d'aquesta denodada recerca, juro i em conjuro, volto i em revolto, filo, refilo i m'enfilo del de la nit. Sento i ric, ploro i continuo, absort com pocs, neguitós i alegre pels viaranys, buscant la dosi justa d'esperó que cal per poder resseguir sense defallir aquest ardorós camí que m'ha tocat en sort. Viure sense tu.

La renouera, de Josep Carner. El vol de la primavera, què coses no han brugit? El vent per les fulles noves, la nova esperança al pit. Jo sé, una gentil minyona, que mai no té el cor marrit, li diuen la renouera, pel cant i per l'esclafit. Minyona, li diu son pare, qui riu no té el seny complit. Minyona, li diu sa mare, cap noi va tan ardit. Minyona, fa el veïnatge, tenim el cap consentit. La noia va a la finestra i es posa damunt l'àmpit, amaga la seva cara en un claveller florit. Llavores fa una veueta igual que un ocell ferit. Vingués el que jo voldria, de dies o bé de nit. Com una ombra el seguiria, mon pas no fora sentit.

Us deixo un poema de la poetessa Inés Encuentra. Dona imperfecta, dona indomable, de vegades nena rebel, altres rebel sense causa. Poesia de nostàlgies, somnis il·limitats, de vegades tristesa acumulada, bogeries, canvi d'ànim, tarda gris de passats, cafè ple de secrets, veu darrere de la por, llàgrima que es confon en un mar, gota que va de passar un got, crit en una cova, espai omplint buits, veu d'una ànima lliure, rosa amb espines, cor que batega. Sóc com el vent, sóc com l'aigua, sóc com el foc i, en definitiva, simplement imparable.

La tristesa i la ràbia, de Jorge Bucay. Diuen que fa molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar en el llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia, ràpidament i sense cap tipus de mirament, es va treure la roba, deixant-la escampada, i amb la mateixa rapidesa que entrava, ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera, mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins del llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir, a punt d'anar a un altre lloc amb la seva energia explosiva. Però, com tots sabem, que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa, sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que en realitat darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa.

ritme de Joan Oliver, Pere IV, que dedica a Salvador Espriu. Assaig de la platja a la taverna. Oh, que ha vingut estic a la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria allunyar-me'n sota avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, ediciosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n, com que li agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer, mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I jo, ja tot sospassant, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc sóc tenassa, i estimo a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada i bonica pàtria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Joan Margarit i el segon anirà a càrrec del nostre amic i poeta Josep Maria Asensio. I per acabar, la Pi ens farà reflexionar amb una cita de Paul Auster. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. L'època generosa de Joan Margarit. Nostres, com les cançons que fan plorar, són aquells dies. Van ser la veritat de quan es feia fosc, amb somriures, banyant les criatures. El cansament alegre del sopar. Les cares que mai més no han trobat com llavors a confiar-se. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, la mort canvia.
1: Solem crear morts que sovint són la nostra mentida, lluitant per un país que no és el nostre, sense veure l'arrel que sosté l'arbre de la nostra realitat.
2: Una idea sobtada i lluminosa. Les millors amistats, les més duradores, es basen en l'admiració. Aquest és el sentiment fonamental que relaciona dues persones durant un prolongat període de temps. S'admira algú pel que fa, pel que és, per com s'ho fa per caminar pel món. Aquesta admiració l'ennobleix, el realça davant dels teus ulls, l'eleva a una posició que, segons el teu parer, és superior a la teva. I si aquesta persona també t'admira a tu, i per tant t'ennobleix, et realça, t'eleva a una posició que considera superior a la seva, aleshores us trobeu en condicions d'igualtat absoluta. Tots dos doneu més del que rebeu, tots dos rebeu més del que doneu, i en la reciprocitat d'aquest intercanvi floreix l'amistat.
0: Efectivament, estàs parlant... Has parlat per boca del Paul Auster d'admiració. Mira, m'ha encantat, perquè és algo que inclús, mira, m'ajuda a inspirar-me per escriure sobre l'admiració, no? Jo ara estic pensant en el meu pare, no? Jo l'he admirat en moltes coses. Jo també t'admiro a tu, Josep Maria, però algunes coses i qualitats que tu tens i poder que jo no veig en mi, i també amb tu, Pi, també t'admiro, perquè hi ha moltes qualitats que tu tens i que jo poder no tinc, però això què fa? Que hi hagi una bona amistat entre nosaltres, que és el que diu el Paul Auster,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que el fonament de tota amistat és l'admiració recíproca.
0: Recíproca, exactament, perquè si només és unilateral, llavors això pot quedar mort, pot quedar mort.
1: L'admiració no deixa de ser un reconeixement.
0: Un reconeixement.
2: Sí.
1: El reconeixement d'uns valors que admirem amb l'altre, que no necessàriament tenim que ser... manquen a nosaltres, però que potser coincideixen també. I des de la coincidència es pot fer camí. Perquè si no hi ha admiració, si no hi ha reconeixement, difícilment es pot fer camí. Camí de la parella, dels amics, de qui sigui. El camí de la vida, que segueix el camí, i que l'hem de poder fer. L'hem de poder fer, no necessàriament, però l'hem de poder fer amb algú. I per poder-lo fer l'hem de reconèixer. I per reconèixer-lo hem de reconèixer la veritat que hi ha amb ell.
0: Molt bé, molt bé. També, a veure, la veritat, a veure, són partícules, tots tenim partícules de veritat que a vegades fan una gran veritat, oi? Com la gran veritat que ens explica la Inés Encuentra. Jo llegiré el trosset que m'ha agradat més, perquè tot està molt bé, la teva selecció, Pi. I m'agrada el final, diu, soc com el vent, soc com l'aigua, soc com el foc, i en definitiva, simplement imparable, tu. Aquesta paraula també m'atrapa, no? Que
1: són els quatre elements.
0: Imparable, no?
1: Són els quatre elements.
2: Sí, molta força.
1: Els quatre elements.
0: No pots parar, no pots parar.
2: Molta força té aquest poema, i al final és, per mi, estupendo.
0: Sí. Com també aquest de l'Antoni García Iranzo, no?
2: Sí.
0: Quan parla de, també, és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami al món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, fixa-t'hi quina paraula, no? Terrabastall. Aquesta magnífica eclosió esdevinguda del Big Bang, no? Aquests poetes,
1: sí.
0: Tu, com busquen, i com sintonitzen amb les seves emocions, oi?
1: El Terrabastall és un grup poètic de Reus. hi ha un grup poètic a Reus que es diu Terrabastall.
0: No, no ho coneixia, doncs.
1: I hi ha uns poetes de Reus que es reuneixen cada setmana i fan poesia oberta. I bueno, és. Però bueno, és molt bo. Vull dir, les seleccions que ens porta... Les seleccions que es porta la Pi, a mi m'agraden molt.
0: Ens fan reflexionar, no?
1: Ens fan reflexionar, com tu també.
2: Jo voldria reflexionar, si em deixeu, sobre el rellotge.
0: Ah, molt bé.
2: I el temps. Això crec que és molt important, perquè jo, per mi, el temps actualment, i el rellotge, és un dictador, per mi. I m'agradaria que diguéssiu la vostra.
1: El rellotge és l'antitemps. Malgrat que el rellotge malgrat que el rellotge mesura el temps, el rellotge és antitemps, perquè ens priva del temps.
2: Sí.
1: Quan jo dic, atura't, i digues que l'estimes. Digues que l'estimes.
2: Sí,
1: atura't. Però el rellotge et mana.
2: Sí.
1: Però hem de saber imposar-nos el temps per poder dir-la t'estimo.
0: De fet, el temps, a veure, és una construcció humana, però ja sabem, ara parlo filosòficament, ni l'espai ni el temps existeixen.
1: No.
0: Aleshores, hem tingut que construir un aparell, un instrument, que ens faciliti, que jo crec que no ens la facilita, en molts casos, doncs, una mica la vida, no? Però jo parteixo ja a nivells una mica profuns, no? L'espai ni el temps existeix. Vull dir, l'espai que hi ha aquí, en aquest estudi, vull dir, ha sigut creat. Si no hi hagués aquest estudi, què hi hauria? Hi haurien els arbres que hi ha aquí a la Riera, hi hauria el que trobaríem, no? I el temps, a nivell inconscient, el temps no existeix. Una ferida, un tema que no ha superat quan tu tenies 5 o 6 anys, de veritat, et retorna amb la mateixa precisió, amb les mateixes sensacions i emocions que tu vas viure. Si ho has superat, tot està transformat i transmutat. No passa absolutament res. Però jo que m'hi dedico, us ho dic de debò, eh? Vull dir, ferides que han quedat enquistades es reviuen de la mateixa manera. Llavors, nosaltres el que fem una miqueta, doncs, és desmuntar el tinglado.
2: Però fixa't que el temps, vull dir, el que fa és dominar-nos en tot.
0: Sí, el temps humà, aquest que hem creat. Ens domina
2: ens
0: massa.
2: Ens domina.
0: Sí. Llavors la qüestió seria, a veure, com ho podem fer perquè no ens domini? No tenir rellotge? No ho sé, jo
2: es
0: també...
2: Es podria viure sense rellotge,
0: sí,
2: i molt bé.
0: Sí, es
1: podria. El Saramago...
2: Jo durant les vacances no me'l poso.
0: Ah, no.
1: Ja. Yeah.
0: No, és que hi ha moments que has d'anar sense rellotge i deixar-te sentir i que digui i que parli el cos.
1: El Saramago, em sembla que era el Saramago, no? Deia, només treguis el rellotge per quan et demanin l'hora.
0: Està bé. Molt bé, aquest. Doncs mireu, nois, noies, amics, amigues, seguidors d'ànimes, res més, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens hem d'acomiadar, però a veure que tornarem, eh? Tenim corda per rato. Anava a dir, tenim corda de rellotge per rato? No, tenim corda perquè som com som. Som sempre poesia.
2: Adéu-siau.
1: Fem poesia.
3: Ràdio Arenys, la primera. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció han tingut un paper destacat els pagesos de la zona, que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
5: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
4: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 10 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia per fer aquest últim ball de Arran de Mar, aquesta última navegació de Arran de Mar aquí de 4 a 6 de la tarda dilluns a divendres. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera parada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem una petita tertúlia amb tots els nostres redactors de tots els programes i hi haurà alguna sorpresa. Ho tindrem tot preparat per acomiadar-nos d'aquests 4 anys de programa i de tot allò que hem anat vivint. Recuperarem història marinera anant fins al Maresme, farem snorkel pel Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs mira, una miqueta trista.
1: Home, hem d'estar de festa avui.
2: Home, ja, i ho estem, perquè a més vas portar uns croissants que estan dolents.
1: O per celebrar.
2: Dolents, dolents, no els tastis més.
1: Jo l'any que ve, a les tardes vindré igualment, només per berenar amb tu.
2: Home, i jo espero que me vinguis a visitar, eh? I si no, t'hauré d'anar a buscar.
1: No, només per berenar amb tu. Ja que no em deixes fer, ja que no em deixes fer una secció al teu programa...
2: Tu ja saps que sí. No, no enganyis a l'audiència d'Arran de Mar, que t'he dit un munt de vegades que sí. I que a més amb música New Wave, i que si vols, bueno, indie que t'agrada a tu, i si vols anar al concert i després explicar-me-la, el que tu vulguis.
1: T'he castigada.
2: Ser servis, sirva-se a tu mateixa.
1: Mentida, tot això és mentida, em té
2: castigada.
1: Això
2: és un bufet lliure de la música i de la vida.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, jo també una mica com la Sílvia, no? Ara que ho veig ja real, una mica tristeta de que no siguéssim l'any que ve, no? Aquí a Arran de Mar. Però bueno, igual mos retrobem. Qui sap, la vida pega moltes voltes.
1: La vida dona moltes voltes dona la vida. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, doncs prop de bé. No, començo a estar una mica marejat, ja, de les voltes de la vida, però bueno, això ja seria motiu.
1: Sí, jo també. Jo també estic marejada a les voltes de la vida.
4: Que doni voltes, però si allò, la velocitat, allò que programes la rentadora de la centrífuga al matí, se pogués baixar una d'allò, estaria guai.
1: A mi que doni voltes, també... però que em deixin baixar ja de tantes voltes.
4: Sí. També una mica trist, o sigui... sí, és un programa festiu, evidentment, però és el darrer programa i quan s'acaba un projecte que entre tots l'hem tirat endavant tan bonament com ens ha pogut, doncs és trist, per què no dir-ho? O sigui, les tristeses també s'han de dir en aquesta vida, no només tots són flors i violes.
1: Sí, sempre sap una mica de greu, però tot ho farem. I anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs jo no ho sé si és perquè he dinat molt poc o què, però a mi m'està pillant un bajón ara mateix terrible, perquè a més aquí s'està donant la casualitat que a mesura que s'apropava l'hora del programa s'han anat ennuvolant, s'han anat ficant el dia gris i negre i era com una conjunció de coses raríssima, però bé, al final el que dieu vosaltres, de tot se'n surt, no? I les voltes de la vida ja ens portaran a algun altre lloc.
2: Carla, que te tinc aquí croissant, que si vols que t'ho dono, eh?
1: Jo és que he portat croissant.
2: Ostres, esperat
5: que em pujo el cotxe i jo faig el directe des del cotxe, eh?
1: Cap problema. Coses pitjors s'han fet.
2: T'ho guardo.
1: I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, doncs, i jo què? No tinc croissants, jo, si ho vull, també mira, em vull.
1: Això ho he de preguntar a mi, que els he portat jo, eh? Un respecte.
2: Això pesa mig quilo cada croissant. O sigui, jo us ho vaig guardant per si de cas, eh?
4: Us cardareu croissants de mig quilo per vosaltres només. Sí,
1: home, i coses pitjors ens hem menjat la Sílvia i jo fent el programa.
2: Tu que no ho saps.
1: Si féssim un repàs dels nostres berenars, seria important el tema.
2: I perquè no hi ha hagut dintre una secció de la dieta de la Randamar, que aquí i podríem ja allargar
1: sí.
2: Extens, eh?
1: No es pot explicar, això.
2: No. Que digui l'Oriol, que digui l'Oriol.
6: Re, no, doncs això, també una miqueta, això, tristoi, no? A veure, content perquè avui agafo vacances, jo sempre he fet aquest any i mig que estic aquí treballant, doncs he fet com Arran de Mar, que Arran de Mar acaba, jo agafo vacances, doncs ara igual, Festa Major de Sant Zenon Arenys, agafo vacances, però clar, l'any passat, bueno, més content, perquè sabies que al setembre hi tornàvem, ara aquest any no, però vaja, què hi farem? Això que deia en Sergi, un projecte que quan l'acabes i que ja has estat tan a gust i això, doncs sempre sap greu. Però bé, que segur que ens retrobarem, i si no ens retrobem, per això hi ha les xarxes socials, no?, i aquestes coses, per anar-nos saludant de tant en tant.
1: Home, hi ha una nit de festa pendent que en Sergi ja la va programar, no patiu.
4: Jo, Marina, tinc un dubte. Si permeteu-me avui ser una mica gamberro, que ja que és l'últim programa. Quan la Sílvia deia allò de la música indie, és aquesta, Sílvia?
1: No. No ens referim
2: sí,
1: a això.
2: Sí.
4: Sí, eh?
2: Oh, tant.
6: Els toros de la fira.
1: No.
4: Els toros de la fira. Jo pensava que era això, la música indie.
1: No.
2: S'apropa.
1: Altres coses. Vinga, va, ara farem tertúlia. Anem a començar el programa d'avui, l'últim programa de Randamar, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant què preocupació als ajuntaments i entre els metges per l'afició creixent de saltar des de la roca, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, és una estampa i habitual veure gent saltant des de les roques a les cales i penya-segats de la Costa Brava i a més llocs de la costa catalana, evidentment. Una pràctica que pot portar un risc molt elevat de lesió medular. Al litoral escalenc és habitual veure aquesta pràctica a l'entorn de l'illa Mateua i la punta del Romaní, on normalment nois i noies joves es llencen des de dalt l'illa o des dels penya-segats. En el cas de l'escala, no hi ha cap normativa municipal que ho reguli, un procediment que repeteix a la gran majoria de pobles de la Costa Brava, amb l'excepció, per exemple, de Blanes i Torroella de Montgrí, que sí que tenen normativa al respecte. Ja fa anys que es van retirar els trampolins o les palanques, en el cas de la Creu i de l'Olla, cap allà als anys 90, complint amb l'ordenança de Llei de Costes i també la normativa que va entrar també vàlida per les piscines. Malgrat això, molta gent segueix tirant-s'hi de caps en aquests indrets. Els metges alerten que la pràctica pot provocar diferents lesions com traumatismes cranials, fractura cervical o lesions medulars molt greus. L'any 2025, l'Hospital Josep Trueta va tractar entre 15 i 20 lesions medulars d'aquest estil de diverses gravetats i orígens diferents, però amb l'estiu com a època amb més incidències. A nivell de l'Estat, l'estadística confirma que un 6% de les lesions medulars traumàtiques han estat causades per capbussades o salts temeraris. Més enllà dels salts com a activitat de molt de risc, a l'estiu també s'incrementen les atencions per traumatismes, rebrincades i fractures de diferents tipus degudes a caigudes o relliscades a les roques. Un dels moments més crítics són les relliscades just a l'entrada a l'aigua, on les algues cobreixen les roques.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre ha rebut un nou símbol del seu compromís amb la sostenibilitat. El projecte Mars Circular és impulsat per Coca-Cola. Ha fet l'entrega a l'Ajuntament d'un banc urbà fabricat amb plàstic PET recuperat de platges i entorns aquàtics en reconeixement a la implicació del municipi en la protecció dels ecosistemes marins i al foment de l'economia circular. Cel.
3: Així és, Marina, el banc instal·lat al nucli costaner de Riu Mar és una de les 16 peces exclusives dissenyades

0: contribueixent a la recollida dels residus marins. Cada banc incorpora un codi QR que permet conèixer tot el procés de transformació del plàstic fins a convertir-se en mobiliari urbà. El lliurament coincideix amb l'obertura de la novena edició dels Premis Mares Circulares, que reconeixen projectes científics i iniciatives empresarials innovadores en àmbits com l'ecoinnovació, la biodiversitat marina i la lluita contra el canvi climàtic. El termini per presentar candidatures està obert fins al 9 d'octubre de 2026, amb un premi de 10.000 euros per a cada categoria. Des de l'any 2018, Mares Circulares ha mobilitzat més de 61.000 voluntaris, ha recollit més de 3.000 tones de residus i ha retirat 33 tones de PET de costes i fons marins. Només a Catalunya s'han recollit més de 275 tones de residus gràcies a la participació de centenars de voluntaris.
1: Anem ara cap a les costes del Garraf. Vilanova optarà a la nova convocatòria del Pla Barris i Viles de la Generalitat amb un projecte de transformació d'una part dels barris de Sant Joan i el Molí de Vent. El 2025 Vilanova no va poder optar a la convocatòria per trobar-se sotmès a un pla de sanejament econòmic. Ara sí ho pot fer i ho fa amb un projecte de millores i inversions que superen els 23 milions d'euros, incidint en aspectes com l'habitatge i la vida comunitària d'aquests barris.
2: Sí, el govern de Vilanova ja ha confeccionat un pla de millora integral per a una part dels barris de Sant Joan i Molí de Vent de la ciutat per presentar-lo a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Recull 28 actuacions de diferents àmbits que sumen un cost total de 23,3 milions d'euros. Si la Generalitat l'acaba situant entre els escollits, un 50% del finançament anirà a càrrec de l'administració catalana i l'altre 50% a càrrec de l'Ajuntament. El govern de Vilanova té clar que un projecte d'aquestes dimensions només es pot fer amb el suport de la Generalitat. El govern vilanoví ha escollit aquests sectors de la ciutat perquè són els que millor s'adapten als criteris que es marquen per poder-se presentar, com la renda per càpita dels habitants, que ha de ser inferior a la mitja catalana. Les 29 actuacions es tradueixen en 5 objectius: transformar l'espai públic, incrementar el verd urbà, reforçar la cohesió social, impulsar noves oportunitats econòmiques i comunitàries i un dels grans reptes, actuar sobre el parc d'habitatges. Ho explica Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
3: I això obre també una oportunitat a poder transformar una part important de la nostra, ciutat. No només des de l'àmbit urbanístic, perquè hi haurà propostes d'actuacions en l'àmbit de la millora de l'espai públic, però sobretot també en el que és els habitatges.
2: Dels 23,3 milions d'euros del cost que es preveu, la proposta de transformació, quasi la meitat són per actuacions de transformació física. Una de les més significatives seria la rehabilitació de la Torre d'Enveja i de l'Ermita de Sant Joan, que s'ampliaria com a equipament social i comunitari. També es dignificarà la placeta Josep Salvany, situada al carrer Josep Coroleu, entre Sant Onofre i Tedor Creus i Coromines, i especialment significativa seria l'actuació que tiraria endavant a la plaça Xuriguer, una reforma que li donaria una nova centralitat, tenint en compte la proximitat amb la plaça de l'Enxaneta i els jardins de Francesc Macià. Però, sens dubte, un dels esforços principals de la proposta passa per la rehabilitació d'habitatges en uns sectors en els que el 70% es van construir abans del 1980 i la meitat no tenen ascensor. La sostenibilitat energètica és també un dels camps a treballar i equipaments com la piscina municipal se'n podrien beneficiar. A més de la inversió en obra per reforçar la cohesió social, també hi haurà finançament per a programes d'acció comunitària i per enfortir el comerç i l'activitat cultural de la zona. L'elecció d'una part dels barris de Sant Joan i el Molí de Vent com a candidatura arriba després d'una àmplia diagnosi que ha determinat que aquesta és la zona de Vilanova que té més opcions per ser acceptades al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Ara el pla es troba en fase de candidatures i a la tardor se sabrà si la candidatura vilanovina es troba entre les que se'n beneficien, com ja vau fer el nucli antic ara fa 20 anys amb l'anterior Pla de Barris.
1: I anem cap a les costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport organitza dues competicions de pesca per aquest dissabte. Una al matí, més nova, des d'embarcacions, i la tradicional tarda de pesca al port. El matí de pesca és el segon any que es fa. En canvi, la tarda de pesca ja arriba a la 51a edició. Oriol.

0: Doncs sí, Marina, al matí de pesca els infants es dividiran en dues categories, dels 10 als 12 anys i dels 13 als 16. Àlex Aviu, vicepresident del Club de Pesca Mar Esport d'Arenys de Mar, ha explicat que primer fa una sessió teòrica sobre muntatge d'aparells de pesca i entre les 10 i les 12 se surt a mar a pescar. A l'arribada a port hi ha l'entrega de medalles i un aperitiu.
1: Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els ams, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta i estar allà en contacte. Després, bueno, fem un pica-pica, i és més que sortir a pescar, és que estiguin al mar, saps? Que vegin la sensació que d'estar en barca.
0: I a la tarda també es fan dues categories, però en aquest cas de 6 a 12 anys i de 13 a 16. Es pesca amb canya des del port i només es permet una canya i un ham per concursant. No es pot utilitzar cap potera. Val tota classe de peix i es dona un punt per la mida. També es pot bromejar un cop hagi començat el concurs. Els pares o acompanyants sols poden ajudar l'infant a agafar el peix amb el segabret o treure-li l'ham un cop tret de l'aigua. En cap cas poden tocar la canya mentre el peix estigui encara al mar. En aquest cas es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i també al peix més gros.
1: Per fer-ho més senzill i que hi hagi menys problemes, doncs amb un ham, un plom i poc més fàcil. Mm-hmm. Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
0: A la tarda de pesca, la participació ronda entre 60 i 80 persones segons l'any.
2: I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el barri mariner de Tarragona, el Serrallo, celebrarà del 10 al 17 de juliol les tradicionals festes de la Mare de Déu del Carme 2026 amb un ampli programa d'activitats populars, culturals i religioses adreçades a tots els públics. Els actes combinaran la tradició marinera amb propostes festives, gastronòmiques i familiars que es repartiran pels carrers del barri, el passeig marítim i la pèrgola del Serrallo. Les festes arrenquen ja aquest divendres 10 de juliol amb una cercavila de la Maquemassé Guai pel passeig marítim, seguida del pregó a càrrec de Maria Bordes i la proclamació dels padrins de les festes. El moment més solemne arribarà el dijous 16 de juliol, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim. També són festes a la Vall de la Rabassada. Arriben amb 3 dies d'activitats per tots els públics. Les festes estan organitzades per l'Associació Veïnal de la Vall de la Rabassada i músics amb suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Federació d'Associacions de Veïns de l'Àrea del Llevant. La inauguració arribarà aquest divendres a les 7 de la tarda amb un correbar solidari, els beneficis del qual es destinaran a l'Associació de Cardiopaties Congènites. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Continua aquesta situació amb vents marítims, però sobretot ja molt més humits a tota la costa. I, per tant, la basca, la xafogó i la sensació enganxosa han d'anar a més. S'acaba aquesta calor seca dels últims dies i ens vindrà una altra de molt més estiuenca i d'agost, fins i tot. Amb una temperatura que ha anat baixant, i és que aquest vent és fins i tot de gregal cap a la Costa Brava i tot plegat amb una mar que no és que sigui gaire remenada, però sí que tindrà un palet de mar de fons, sobretot ja hem vist aquesta propera nit i el dissabte. Mar de fons a la Costa Daurada i a la Barcelonina. Per tant, precaució perquè hi haurà una mica de corrent d'aquesta mar llarga. Sempre amb vents de llevant, de gregal, una mica de xaloc aquesta tarda, no especialment intensos. Tampoc seran intensos aquests vents el dissabte, el diumenge, amb gregals, llevants, amb aquesta mar de fons una mica més marcada, per tant, precaució si esteu al costat de les roques. Hi haurà una mica de corrent, però en general, cap de setmana de força platja. N'estem pendents a la xarxa.
2: I del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment mantenim. Recordem que hi ha dues vies tallades, dues carreteres tallades pels darrers incendis forestals. Es tracta de la T244 entre el Montmell i Terol i també la LV21-01 a Granyena de Segarra. Pel que fa al volum de trànsit, coincidències pròpies del trànsit, hem de dir que hi ha lentitud amb aturades en alguns punts per vehicles avariats. En el cas de la P7, a la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, un camió avariat, un camió que ha punxat la roda en sentit de Tarragona, talla un carril i genera uns 3 quilòmetres de retenció en aquest punt de l'autopista. A l'autovia, en aquest cas, a l'A7, hi ha hagut una petita topada a l'altura de Tarragona, hi ha aturades puntuals en sentit nord, i ja per volum de trànsit, com que estem en divendres tarda, doncs una mica de moviment. En el cas de la zona de Martorell, de l'autopista AP7, en sentit sud, o la zona de Mollet, Montmeló, en sentit nord, i també vies de costa, sobretot l'autopista del Maresme, a punts com a Tiana o a Vilassar, en sentit Mataró. És tot. Bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: al principi, últim a Arran de Mar, i el que volem fer és parlar amb totes les persones que han passat per aquí en algun moment, que han format part d'aquest programa i que, en definitiva, han fet que aquest programa tirés endavant. I volem escoltar la primera persona que va posar veu en aquest programa, Fran Richard.
1: Diuen que els comiats són agredolços, però en aquest cas serà ben salat. Fa vora 3 anys que vaig rebre l'encàrrec de dirigir i crear un programa d'actualitat marítima. Semblava una missió atzarosa, amb turbulències, però no ho va ser gens. Gràcies a una tripulació acostumada a bregar pel 7 mars i sortejar tota mena de glopades i tempestes, l'equip de Arran de Mar va acceptar el repte de fer ràdio de proximitat de dilluns a divendres per explicar l'actualitat de les nostres costes i la seva gent. Després d'unes quantes destinacions, la capitana Marina Pérez Got va entomar el relleu i, com ha demostrat, ha atracat el programa a bon port. Felicitats, companya. Per la part que em toca, moltes gràcies a tots els col·laboradors amb els que he tingut el plaer de navegar, especialment el Marcel Casas, el Joan Ramon Mendo, el savi Jordi Salvador, el nostre corresponsal tramuntanenc Sergi Corral, la nostra estimada Diana Mar i el company Carles Monasterio. I, com no, els nostres tècnics, els nostres contramestres, els nostres Garcies, Sílvia i Toni. I per valtros, audiència, bon vent i barca nova, i des de la dissortada Ucraïna, un petit desig de mar en calma, i, si us plau, no pareu d'escoltar la ràdio.
0: Fran Richard, que el tenim per terres ucraïneses, però que va ser la primera persona que va presentar aquest programa, ho va fer durant una temporada i poc més, i allí, al seu costat, com ha comentat ja, hi havia en Sergi Corral. Sergi.
2: Sí, ja estàvem, això. Vam ser els que vam pujar al barco, eh? Allò que quan vas al moll poses un peu, poses l'altre, la barca belluga una miqueta... entres a la barca, has d'engegar una miqueta el motor, hi ha dies que falla, hi ha dies que s'encén a la primera. Això amb les barques, qui hagi anat amb barca ja ho sap, que bé, la mar tot...
0: Depèn de quina barca, perquè com sigui, si és una barca normal, sí, ara, si és el gran iate, ja et dic jo que no falla tant això.
2: No, perquè tens el cuidador de iate que te l'engega abans, és com qui t'engega la calefacció abans d'arribar a casa. Però això, a part d'això, sí... fa 4 anys de l'inici d'aquesta aventura, i avui pensava en una cosa. Després en parlarem si vols una miqueta més, eh? Però que hem fet la volta arran de mar a la península Ibèrica també.
0: Sí, sí, ara en parlarem de tot això, perquè hem parat a moltes costes al llarg d'aquests 4 anys. Però el que anava a dir és que aquests inicis no els van poder viure ni la Cel, ni tampoc la Carla, ni l'Oriol. Però, Cel, què ha sigut per tu incorporar-te aquest any? Perquè et vas incorporar de relleu a la companya Leida que hi havia a Delta.cat.
3: Pues mira, Marina, una cosa nova per a mi, perquè sí, hem fet des d'aquí, des de Delta.cat, la Arran de Mar, però és que jo sóc de muntanya, vull dir, no sé si ho heu notat durant tot aquest any, però vull dir, jo estic, he fet un acting aquí, ara ja ho puc desvetllar perquè és l'últim programa, però jo sóc de muntanya, vull dir, jo el mar lo tinc a lluny. Llavors, pues bueno, mira, tot és conèixer i saber coses, i en los braços oberts que m'heu rebut. I t'he de dir una cosa, la cançó molt encertada a l'inici de "Cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana". Molt bé, Marina.
0: Gràcies. Ha sigut idea meva, sí. Aquest cop sí, no ha sigut de la Sílvia aquest cop. I Oriol, per tu què ha sigut? L'Oriol. Sembla que...
4: Oriol. Crec que ha marxat.
5: Oriol encara està.
0: S'ha embarcat.
2: Agafa la barca.
4: Que em sentiu.
0: Ara sí.
2: Ara. No sé que s'ha de festa major, ja...
4: No he marxat, encara. D'aquí una estona. No, deia que per mi una experiència brutal, una experiència molt, molt gran. Jo no és que sigui de muntanya, jo sóc nascut a Arenys de Munt, he viscut tota la meva infantesa, joventut i fins ben gran a Arenys de Munt. El mar està relativament a prop, però no és una cosa que jo hagi viscut mai gaire més enllà del que hem comentat a vegades, eh? Anar una estona a la platja a l'estiu i ja està. Ara treballo a Arenys de Mar, visc a Calella, dos ciutats de mar, dos viles marineres, però tampoc és que el mar l'hagi tingut mai gaire més present que abans, eh? Anar-hi a la platja tant en tant a l'estiu, però sí que és veritat que amb aquest programa n'he après moltíssim.
0: Home, Almenys sí, hem aconseguit que et banyis abans d'agost. Això és un èxit per anar als grups. Quan Sergi, per mi, és un èxit.
4: Sí, sí, no, això ho teniu.
0: Menys mal. I, Carla, tu has sigut l'última en incorporar-te en aquest programa.
5: Sí, de fet, sí, sí, sóc la última, no? Sóc la més novell en tot aquest Arran de Mar, però bé, sí que us he de dir que això em sembla que no us ho he explicat mai. Jo sí que no vinc de muntanya, jo vinc d'una família originària del barri de Mar d'aquí de Vilanova, del carrer del Gas. Vinc també jo tinc un tiet que és una persona molt, molt, molt, molt estimada aquí al port de Vilanova, un pescador de tota la vida. Llavors us podeu imaginar que el meu vincle amb tot l'entorn marítim sempre ha sigut molt fort, i la veritat que caure en un programa com Arran de Mar va ser una mica una sort, així com amb la Selva va ser potser una mica més complicat, no? Aquesta adaptació per a mi va ser una sort caure en un espai així, perquè és un món que la veritat que jo m'estimo molt, jo conec molt i tinc molta vincle. El que sí que per a mi va ser nou, que això em sembla que tampoc ho sabeu, és que ha estat la meva primera experiència de ràdio. Jo sóc una persona que ve de la tele, sobretot. Sóc una persona que ve del vídeo, m'agrada molt la naturalesa, m'agrada molt el documental, m'agrada molt, ja ho sabeu, fer fotos dels ocellets, vídeos dels ocellets, però la veritat que aquesta experiència amb vosaltres ha estat un aprenentatge bestial i que agraeixo moltíssim. Han sigut uns pocs mesos, 6 mesos, però la veritat que m'ho emporto amb mi, és, ha estat una passada poder fer-ho, poder tenir aquesta oportunitat.
0: Uh-huh. Molt interessant això que expliques. De fet, en Carles Monestir, jo, per exemple, és un exemple que gràcies a Arran de Mar ara li agrada submergir-se sota aigua i va a fer submarinisme allí on pot. I també una de les persones que va iniciar una mica tot això va ser la Diana Mar. No sé si la podem escoltar, Sílvia.

0: Sí, a Ranero, sí. A Ran de Mar. Encara recordo aquell Arran Fest. Me'n recordaré tota la vida d'aquella participació, sobretot de la meva nefasta participació, però de que vosaltres, molt bons companys, i això és el que heu demostrat al llarg de tot el que, tota la trajectòria i tot el que ha durat la Ran de Mar. Sou molt bons companys, heu estat sempre. Però el que està clar és que jo repetiria una i mil vegades compartir un nou projecte i un nou programa amb tots vosaltres. Una abraçada molt forta i molt bon estiu.
1: La Ran Festa, això no m'ho explicaves, Sergi, tu ho recordes?
2: Benvinguts sí, a Ran Fest, el karaoke musical més mariner de les ràdios del món mundial.
1: Això va ser.
3: Sí, però que quedi el calaix, millor. Va ser una experiència religiosa, podríem dir.
1: I a més, el pitjor de tot és que el va proposar i el va... La iniciativa va ser de la mateixa Diana, vull dir.
3: Hombre, és que
4: jo us heu perdut les rodes. Jo això ho desconeixia totalment.
5: Sí, no va dir, això amb un calaix no s'ha de quedar, això ha de sortir al públic. Com pot ser que no coneguéssim aquesta meravella?
6: Clar, això no ens ho havíeu dit mai.
1: Això, relíquies.
3: Perquè vam acabar amb la sequera. A partir d'això va ploure molt durant els dos anys aquests. La Generalitat ens ha de donar les gràcies, home.
1: Exacte. Jo vaig ser l'única pràcticament que no va cantar, però tothom va cantar, o sigui sí. Que...
3: Sí, sí. El que t'anava a dir, amb les rondes d'actualitat, jo me'n recordo de les rondes d'actualitat amb la Diana, que crec que ella anava abans que jo, o jo anava abans que ella. No sé, la ronda de presentació, sí, anava... Abans jo, crec, i et podia sortir amb qualsevol cosa del món del mundial. Aleshores, havies d'estar preparat per qualsevol cosa random de poder-li tenir resposta. I era un primer contacte del dia molt, molt, molt divertit.
1: Les rondes d'actualitat es refereix a la presentació, eh, en Sergi, no a les notícies.
3: Sí, sí, la presentació. No. A les notícies ja ens posaven serios, com sempre, però el que és la presentació era bastant, bastant espectacular.
1: Sí, sí. Era bastant divertit. Aquí a l'estudi acaba d'entrar la persona random, també del programa, Laura Rovira. Molt bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
1: Com estàs?
7: Trista.
1: No, hem d'estar contents.
7: Però què ha passat aquí?
1: Que acabeu el programa.
7: Però per què? No pot ser això. El millor programa de Catalunya i part d'Espanya. I què ha passat aquí?
1: I últimament, això, que no venies a fer secció?
7: Ah, perquè he estat vetada, no és normal. Des de llavors, clar, ha caigut en picat i he dit, ostres, tanquem, no?, el xiringuito.
1: Exacte. Laura Rovira li va dir, has de fer seccions de coses relacionades amb el mar. I què va acabar fent?
7: No, ja ni me'n recordo. Bueno, algú de mar hi havia. A veure... El Mediterrani ens envolta. Vull dir, jo feia seccions de proximitat.
1: Va acabar fent fins i tot el tarot, si calia. Vull dir...
7: Sí, però bueno, vull dir, el tarot hi ha peixos, no? Hi ha el signe de peixos, per tant... Hi havia un vincle sempre mariner. Això sí, jo m'ho intentava currar així.
1: Molt bé. Doncs hem tingut la Laura Rovira, que també ha sigut una de les persones més ràndoms que ha passat per aquest programa.
7: Com a descripció genèrica m'agrada,
1: sí,
7: eh?
1: Sí, sí. Però també hem tingut a persones serioses que han passat per aquest programa i una d'elles és en Boris Weisman, que venia cada 15 dies i que ha fet una divulgació sobre el mar que és molt important.
8: Hola, salutacions a tothom. Jo volia donar les gràcies al programa de la Ran de Mar i en especial al Sergi Corral per conduir-ho d'aquesta ferma que té, tan agradable, perquè m'ha donat l'ocasió de compartir amb vosaltres bocinets de mar, coses que estan passant al nostre mar, bones i menys bones, i és una bona manera de que molta gent arribi a conèixer els ins i els outs del nostre mar Mediterrani i fins i tot també hem parlat d'altres mars. És molt important tenir programes que parlin del mar, molt important. I sobretot alguns que donin bones notícies. Enhorabona a l'equip.
1: Mm-hmm. Sergi, divulgació, que és important.
3: Sempre. És divulgació perquè amb Boris hem tingut la màxima aquella de lo que... Si, per exemple, el mar es difon un missatge de que no hi ha res, de que tot està buit, de que tot està pelat, que tot està perdut, tot perdut i tot per perdre, com diuen els tribuneros del Barça, doncs això no, o sigui, conèixer, o sigui, primer s'ha de conèixer per saber estimar i saber protegir i cuidar el que tenim al costat, no? I jo crec que amb la secció d'en Boris dels divendres això ha quedat ben posat sobre la taula en tots els temes que hem anat traient. Agrair des d'aquí, evidentment, també la tasca d'en Boris com a divulgador i com a... sobretot els diferents col·laboradors, això suposo que passa tot l'equip, el compromís d'estar-hi i de no fallar, que en el món ara la gent que no falla ha de ser molt, molt valorada.
1: Carla, Oriol, Cel, no sé si heu pogut anar aprenent coses al llarg de tots aquests programes.
6: Digueu.
1: No sé si... Ah, a què ho dius? Que ho diguin, que comencin les altres?
6: Clar, Carla, que comencin, jo ho diré després.
1: D'acord.
9: Marina, és que ara m'agafes així molt... No ho sé. Per exemple, jo he descobert que la Marina és una apassionada del surf. Això no ho sabia.
1: De fet, la Laura Rovira va fer de les seves primeres seccions aquí a Ronda Mar, va ser com ser un bon surfista, eh?
7: Sí. La veritat és que, bueno, és fàcil, no? Tres tips, a part que els compleixes tots.
1: Sí, quins són?
7: Home, era la polsareta de surfer, no? El pèl així ros, mig espentinat, però fet a posta així per aquest look. I després era com el que us saludeu així, no? Amb els dos dits, a l'estil Ronaldinho. Perquè, clar, no m'estan veient, però a l'estil Ronaldinho, així, us saludeu així. És com una secta per identificar si ets surfer o no.
1: Molt bé. No sé per què els compleixo tots. N'hi ha dos que sí, però...
7: Sí,
1: la salutació
7: sí,
1: jo no...
7: Sí.
1: Carla, no sé què has pogut aprendre, tu.
5: Mira, jo una de les coses que he après amb les que més em quedo d'aquí, de Ran de Mar... és tota la memòria oral que es treballa i que hi ha present al barri de Mar d'aquí de Vilanova, que si no hagués sigut pel programa segurament no m'hi hagués aproximat de la forma que ho he fet, i la veritat que ara és un tema que he descobert que m'apassiona, que seguirem treballant, òbviament, i que seguiré investigant, i que ja us dic, o sigui, si no hagués sigut pel programa segurament no hi hagués arribat, i ostres, això és fort, també.
1: És veritat, la memòria oral és molt important. De fet, hem parlat de molts projectes de memòria oral, i si no existís, segurament es desconeixerien moltes coses que es coneixen ara actualment. Oriol?
6: Jo n'he après moltes, de coses relacionades amb el mar, però per destacar-te en una, destacaria el Port d'Arenys. El Port d'Arenys és un gran desconegut per molts ciutadans, per molts vilatans d'aquí del mateix municipi. Ens queda, no és que ens quedi lluny, però cada vegada hi ha més tendència. Això des del port s'està fent doncs una feina per acostar-hi la gent, perquè la gent s'hi acosti, però jo, per exemple, desconeixia que allò és com un altre poble. És gairebé com si hi hagués el seu propi alcalde allà en el port. Hi ha doncs els seus molls, els seus dics, a cada zona, doncs, que sigui el club nàutic, que sigui el club de pesca, la Sibèria, hi ha una zona que en diuen la Sibèria, la zona del Varador. És a dir, quan no hi has estat mai, o hi has estat simplement passejant una mica i no t'hi has fixat, és un món al qual no hi entres, no? I a la que t'hi endinses, a la que coneixes la seva gent, la que hi viu, la que hi treballa, la que s'hi guanya la vida, la que hi fa cultura també, perquè des del port s'hi fa molta cultura, doncs hi vas entrant i descobreixes això, que el Port d'Arenys és tot un món, és com un municipi a part, i m'ha encantat descobrir-ho. Segur que sense la Ran de Mar jo això no hi hagués entrat tant. Haguéssim parlat del port, segur, com en parlem molt sovint als informatius, però aquest coneixement, encara no molt profund, però sí que conec bastant més com s'estructura el port i els seus ets i uts i una mica per on van els tiros, podríem dir, doncs això sí que ho conec gràcies aquí, gràcies a la Ran.
1: De fet, crec que endinsar-nos a dins de tots els ports ha sigut bastant un objectiu. N'hem parlat molt de tots els ports que tenim al nostre territori. Hem pogut entrevistar presidents de ports, hem pogut entrevistar personalitats relacionades amb els ports, i també hem parlat una mica de pesca, Sergi.
3: Molt. Jo sí, mira, tinc el ram que tu ets surfista, en Carles Monasterio li agrada anar sota aigua, la nostra companya de Vilanova li agrada veure ocells, i a mi m'agrada pescar, mira. I moltes vegades, jo us deia, quan surto de la Ran de Mar, m'agafo les canyes, me'n vaig a mar, i volia transmetre una mica això aquí a la ràdio. I ho volia transmetre de dos bandes, o sigui, de la banda de com podem fer una pesca responsable, com podem anar pescant també cuidant el medi, perquè sovint els pescadors se'ns tilla una mica d'irresponsables i que som una mica barruers, no? Però que es demostri que també fem les coses bé o que podem fer les coses bé. La nivell de competició, perquè la pesca és un esport, sense dubtar-ho, la pesca esportiva és un esport, per tant, hi ha competició. L'Oriol també ens ha parlat molt sovint també del club Pesca Esport o Mar Esport de
7: Arenys, que
3: Mar Esport, un club centenari. I també m'ha agradat molt, hem entrevistat a diversos, fins i tot vam anar a un pescador recreatiu a gallec en Tarsi, que es va recórrer tota la costa cantàbrica en busca només d'una sola espècie, dels sars, d'allí de la pesca dels sars. Això, per exemple, també va ser molt, molt interessant poder plasmar la seva experiència, però, evidentment, també donar les gràcies tant a la Federació Catalana de Pesca com a l'Associació Catalana per una Pesca Responsable per posar-s'hi també.
1: Els podem escoltar a tots dos, que també ens han enviat un àudio, podem escoltar en Pedro i en Fede, que també són un d'aquests col·laboradors que han estat aquí remant des del primer dia.
10: En nom de la Federació Catalana de Pesca i el meu propi, pues, agrair l'oportunitat que ens heu donat per fer una mica visible la pesca, tant esportiva com recreativa. És un dels hobbies, diríem, que més antics que hi ha, si no el que més, que sempre s'ha transmès a nivell familiar d'avis a pares, a fills, i que en l'actualitat no té la visibilitat que tenen altres hobbies. Res més, agrair l'oportunitat que ens ha donat per tindre una miqueta de veu. Hem intentat posar al dia i informar què és aquest hobby. I res més, ens trobem a la platja disfrutant de la natura i del nostre hobby. Moltes gràcies.
11: Per mi aquest pas per Arran de Mar ha estat una experiència molt especial. Preparar cada programa m'ha obligat a sintetitzar, a ordenar idees i a pensar quins temes podrien ser més interessants per a pescadors, però també per a qualsevol altra persona que li agradés o estimés el mar. De vegades ha estat un exercici de resum, d'altres una oportunitat per aprofundir una mica més. Sempre he intentat fer-ho pensant en qui ens escoltava, fossin pescadors o no. També m'ha agradat molt preparar els programes amb en Sergi, pescador i membre de l'associació. Les converses que hem tingut abans i després de cada programa han estat, sens dubte, una de les parts més enriquidores d'aquesta experiència. I segurament alguna d'aquestes coses que hem anat xerrant haguessin estat interessants que haguessin sortit per antena. No sé si hem aconseguit obrir els ulls a algú, però a mi, sens dubte, me'ls ha obert força. Després de molts anys com a docent, ara jubilat i vinculat a l'associació, aquest programa ha estat un moment de la setmana que esperava amb il·lusió. Ha estat molt interessant, molt enriquidor i, sincerament, ojalà continués.
1: Laura Rovira, tu també ens vas parlar de pescar.
7: Sí, la veritat és que sí, li anava a dir Sergi, que jo també sóc una gran coneixedora de la pesca.
1: Sí, sí.
7: D'un altre tipus, això sí, no?
3: Quines pesques?
7: Clar, aquí hem parlat, no?, de tiracanyes, no?, dels tiracanyes més típics,
3: sí,
7: no?, i de maneres de, potser, com és millor tirar la canya i com no. Recordo que
1: vam acabar amb la pesca d'arrossegament.
7: Sí, la pesca d'arrossegament, bueno...
1: Allò que estàs de festa a les 6 del matí, ja t'és igual un pop, un tauró...
7: Correcte, o hi ha gent que no cal que estigui de festa, vull dir, és el seu modus operandi. I, bueno, vam recomanar algunes coses, no sé si recordes que el que li dèiem els fueguitos d'Instagram,
1: sí,
7: no?, que, bueno, us heu de moderar, no cal, a cada foto i a cada publicació.
1: La Sílvia García va ser conscient per primer cop que envia fuego i tot era tirar la canya, a partir d'aquí no n'envien més.
7: No, sí, sí,
12: I tant, eh?
7: Sí.
12: Jo continuo tirant fueguitos, no d'aquests, dels que cremen, sinó dels altres.
7: Dels altres, bueno, vull dir, està bé, però sí, sí. Home, jo crec que va ser una secció bastant
1: divertida. Sí.
3: Jo tinc un problema amb això dels fueguitos, que no sé si me'ls atiren per anunciar onades de calor en els partes de la meteo o me'ls tiren per lligar. Aleshores,
7: no, tu penses que per lligar.
3: No acabo de discriminar molt bé.
1: Tu sempre has de pensar... La màxima de la Laura és pensar sempre per lligar.
7: Mira, millor això. I si mira, si sona la flauta, genial. I si no, donis, no passa res. Mira.
3: Fantàstic.
1: Va, també hem tingut una col·laboradora des del primer dia aquí a Arran de Mar, que és l'Anna Alonso, que ens ha apropat sempre a l'economia blava, que és un món, a diferència de la pesca, potser, a diferència del submarinisme, a diferència del surf, que potser és molt més desconegut per la gent, i la veritat és que l'Anna ha fet bastanta bona feina amb el tema divulgatiu i ens ha portat infinitat de convidats per parlar d'economia blava.
13: Hola, molt bona tarda, Marina, molt bona tarda, oients. Aquest és les darreres paraules d'aquests 3 anys de Pensant en Blau dins el programa, doncs, de Arran de Mar, de la xarxa. Doncs en aquests moments només agrair també el reconeixement sincer a Tarragona Ràdio, al suport de la Marina, de la Sílvia, a tots els actors que han donat suport a la iniciativa i sobretot han pensat en mi com a vincle amb l'economia blava. És un caràcter transfronterer que hem volgut cosir la realitat dels ports de Catalunya, la realitat de l'economia blava amb els ports d'Occitània, creant una economia marítima compartida, creant teixit transfronterer indestriable, una connexió també que ha anat més enllà a les Balears. Hem volgut crear, escurçar distàncies marítimes, connectant directament amb les illes i amb els nostres col·laboradors. També alhora hem tingut l'oportunitat d'ajudar startups amb innovació blava, donar oportunitats, crear entre ells sinergies, després més enllà dels micròfons, amb la innovació amb institucions de referència d'ordre mundial. Més enllà d'aquest concepte difós d'economia blava, no és una necessitat ambiental, sinó també que és un autèntic motor econòmic, social i d'innovació, imprescindible pel nostre territori i teixit empresarial. Els ports, també tots els actors, tots els presidents que han tingut l'oportunitat de ser aquí, donar veu, doncs també, més enllà de les fronteres, creuant l'Atlàntic, una nova oportunitat d'obrir portes més enllà als mitjans internacionals, més enllà a Latinoamèrica, que fan més enllà en els ports com Mascontagne, Convenció Portuària. I vam acabar també amb el colofó també de el pare, poder entrevistar el pare de l'economia blava, que també va confiar en Pensant en Blau Arran de Mar, que és en Gunter Pauli. Doncs això, marxem d'aquests micròfons, d'aquesta edició, però queden ponts construïts, aliances internacionals i una comunitat portuària que està més unida que mai. Doncs moltíssimes gràcies, Marina, moltíssimes gràcies a tots els oients, a Tarragona Ràdio, una gran abraçada i gràcies per Pensar en Blau. Doncs aprofitem aquesta onada i ens trobarem més enllà d'aquestes zones.
1: Ho comentava en Sergi, ho comentava ara l'Anna Alonso. Oriol, no sé si sou conscients, perquè amb Oriol també hem pogut viatjar una mica, tot i que sigui a través de la veu, arreu del territori, però no només arreu del territori, sinó que també arreu del món.
6: Sí, sí, sí, de fet, ha sigut bonic, tot plegat, pel que fa a les meves seccions, diguem-ne que en tenia com 3, de fixes, unes quantes així més viatgeres. Vaig pensar, què faràs que t'agradi i que et surti bé i fàcil? Vaig pensar, gegants. Soc geganter d'una colla de gegants, i doncs parlarem de gegants del mar, i aquí no tenia cap col·laborador, dic, això jo mateix ja me'n sortiré. Bueno, mira, una miqueta com hem pogut, hem anat fent periòdicament parlant amb colles geganteres que tenen alguna figura, algun gegant relacionat amb el mar, també amb bestiari, com obert el ventall. Amb això hem arribat fins a Ses Illes, fins a Mallorca, per conèixer els gegants de Cap de Pera. I després també amb mites i llegendes, també hem viatjat per tota la costa catalana de dalt a baix, vull dir que també alguna coseta n'hem après.
1: Uh-huh. I relacionats amb això, podem escoltar el responsable de Mites i Llegendes, que ha sigut una secció molt interessant i on hem arribat a aprendre moltes coses. Escoltem a Joan de Déu, a Joan de Déu Prats, que ens ha fet aquesta secció de Mites i Llegendes.
14: El litoral català fa gairebé 600 quilòmetres, que actualment potser semblen quilòmetres de platja, de sangria, de paella i d'estiueig. Però durant molt de temps va ser un litoral de pirates, d'un mar amb les llevantades complicat i, a més, un mar ple de llegendes amb els pescadors, els mariners, els contrabandistes, les batalles. Durant molts programes hem anat explicant aquestes històries, aquestes llegendes, aquests components d'aquest litoral tan extens, des del Delta fins al Cap de Creu, perquè poguéssiu conèixer en profunditat les llegendes, les històries, l'imaginari de les nostres platges. Ha estat un plaer compartir-ho amb vosaltres.
1: Laura, d'alguna manera tu i jo també vam parlar de pirates.
7: Home, clar, a veure, és que veus que hem parlat de tot.
1: I de mites, perquè les pel·lis de Disney i moltes estan inspirades en mites i llegendes.
7: Home, mira, ara Baiana, vull dir que ara han fet el real action aquest. Que, no sé, jo encara no l'he vist,
1: Jo tampoc.
7: No m'animo, perquè a mi la de dibuixos m'agrada molt. Però, bueno, però sí, sí, hem parlat de Disney, hem parlat de tot, vull dir, ja et dic.
1: I tu, Cel, vas agafar el relleu de la Leida, no?
9: És correcte. La Leida va ser la meva mentora perquè jo, claro, professionalment ha sigut també la meva primera experiència aquí a Delta.cat i, per conseqüència, a Arran de Mar. Llavors vaig agafar les cordes que em va deixar Leida. Ella és, bueno, la meva mentora, m'ho va ensenyar tot i espero que me donéssiu l'aprovat.
1: Sí, sí, te donem l'aprovat de sobre. Anem a escoltar la Leida.
15: Amb la nostàlgia que comporta acomiadar-se, ho faig també, sincerament, amb un profund agraïment. Perquè durant el meu pas per l'Arran de Mar hem parlat de pesca, de ports, de tradicions marineres, de gastronomia, de turisme, de medi ambient i també dels reptes que afronta el nostre litoral. Però sobretot hem donat veu a les persones que viuen el mar cada dia. Pescadors, mariners, científics, restauradors, entitats i tants d'altres que treballen perquè la nostra costa continuï sent un patrimoni viu. Cada conversa m'ha recordat que el mar és molt més que un paisatge, és una manera de viure, una identitat compartida i una font inesgotable d'històries que mereixen ser explicades. Ha estat un honor poder contribuir, encara que sigui amb un petit gra de sorra, a fer arribar aquestes històries als oients. Gràcies a tot l'equip d'Arran de Mar, Marina, Sílvia, especialment, per la confiança i per fer-me sentir sempre com a casa. Gràcies per compartir seient al vaixell de l'Arran de Mar. Estic segura que el mar sempre ens acabarà retrobant, així que per això us desitjo a tots molta sort i fins aviat.
1: També vam passar des de Ràdio Arenys la Marta Hernández i a Martí Figueres. La Marta la vam sentir l'altre dia, sense anar més lluny. I abans d'acabar, deixeu-me un col·laborador que també des del primer dia, l'Antoni Ferran, juntament amb en Joan Ramon Mendo, però és l'Antoni que parla pels dos.
16: Hola, sóc l'Antoni Ferran i Mèlic i Arran de Mar per mi ha estat una gran aventura. Una aventura que va començar de la mà d'en Joan Ramon Mendo i en Fran Richard i va continuar amb la Marina Pérez i amb la Sílvia al control. Al llarg d'aquestes quatre temporades que he col·laborat amb el programa, he gaudit molt i també he après molt. De fet, he après moltíssim. Hem portat un munt de convidats i hem intercanviat idees, punts de vista, hem fet reflexió, proposta, divulgació i molta, moltíssima pedagogia, sempre pensant en les persones que ens escoltaven, parlant de manera entenedora de medi ambient, amb una mirada en clau nacional i posant el focus a les qüestions locals. El programa Arran de Mar ha estat per mi, doncs, una gran escola on he après a divulgar i comunicar els temes ambientals. Moltes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. I fins aviat.
1: Doncs això és el que hem intentat fer durant aquestes quatre temporades, divulgar i comunicar i fer-ho entenedor per tothom. Gràcies, Oriol, Sergi, Carla i Cel, per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres comentant-ho tot una miqueta. I gràcies també a la Laura Rovira per venir sempre que la truco.
7: A tu.
1: I nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets. Moltes gràcies a tots els col·laboradors, però això ho anirem dient al llarg de tot aquest programa. Ara fem una pausa de res, 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
17: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança. Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
3: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant, mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
1: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 435 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem de recuperació històrica marinera, en aquest cas, anant fins al Maresme. Després farem snorkel per les costes del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: Calella és una ciutat turística del Maresme que anys enrere, ho direm bé, vivia molt de cara al mar i ara intenta recuperar la seva història vinculada al Mediterrani i a la pesca. Per això avui parlarem de les antigues famílies de pescadors. Sabrem on viuen i com eren les seves cases. Un estudi de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella. Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar aquí al programa Arran de Mar de Calella, de les famílies de pescadors a Calella, on vivien i com eren les seves cases. De fet, aquest és el títol d'una de les comunicacions que es va presentar en aquesta jornada sobre la pesca al Maresme que s'han fet aquesta primavera a Sant Pol de Mar. I aquesta comunicació anava a càrrec de Pere Puig i Josep Martí, de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella. I els tenim a tots dos avui aquí a l'emissora. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I bé, els hem convidat per parlar d'aquesta comunicació, d'aquesta investigació, les famílies de pescadors a Calella, on vivien i com eren les seves cases. Doncs, evidentment, la pregunta és aquesta. Com eren aquestes famílies de pescadors de Calella, aquesta ciutat ara tan turística, però que fa temps, que temps enrere tenia aquesta vinculació tan estreta amb la vida marinera i amb la vida pescadora.
2: Sí, això és una realitat, perquè Calella no sempre ha sigut el que és ara, evidentment, no? I ja, precisament l'any que ve, el 2027, es faran els 700 anys d'haver sigut fundada com a vila, no? Uh-huh. I els habitants que hi havia en aquella època eren pagesos i eren gent de mar. Uh-huh. Eren els dos grans, diguem-ne,
1: sí, rols socials, no? Estius, sí, de vida, sí, que és no, el que podies fer, no?
2: Sí, la economia de Calella estava centrada en aquestes dues branques, no? Uh-huh. En la pagesia i en el mar. Aleshores, això va anar evolucionant i en el segle XVIII apareixen les primeres fabriquetes textils. Uh-huh. Primer molt, molt simples, feien mitges de cotó, feien també el que se'n deien les indianes. Uh-huh. I també es feien cordons de seda. O sigui, uh-huh, aquest era una mica la indústria primigènia textil que va haver-hi a Calella. I això, de cara al segle XIX, a mitjans del segle XIX, ja va fer un gir completament radical i la indústria va ser el que va anar predominant més sobre d'altres activitats econòmiques. Però la pesca mai va deixar d'existir. Uh-huh. Pescadors n'hi van haver-hi sempre. Tant és així que en el cens que hi ha de l'any 1893... trobem que hi ha 133 famílies de pescadors a Calella. Eh? Mm-hmm. Era la segona indústria després de la pagesia.
1: Sí.
2: Encara que molts dels pescadors també feien de pagesos quan no podien sortir a la mar.
1: Clar.
2: Mm-hmm. O sigui, aquesta és una mica el mapa, mm-hmm, el mapa sociològic que teníem, sí, en aquell moment a Calella.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. Ah. Què podem dir de tot això? Doncs que Calella, com a vila en aquells moments oberta al mar, tenia doncs una flota important, uh-huh, una flota pesquera important. A part dels pescadors, hi havien els que es dedicaven a la marineria. Uh-huh. Patrons, mariners, que sobretot feien cabotatge, i que anaven portant la producció pagesa i dels menestrals que treballaven a Calella a diferents poblacions amb les seves embarcacions. Uh-huh. També hi ha que considerar que molts d'aquests patrons i mariners anaven a Amèrica.
1: Sí.
2: A Amèrica a portar producte procedent de la península. I sortien de ports de la costa catalana, però també des de Cadis i des de Galícia, on hi havia factories regentades per calellencs que es dedicaven a la pesca salada i l'exportaven cap a Amèrica. O sigui, aquesta era una mica la, manera on, com l'economia de Calella es anava desenvolupant durant el segle XIX.
1: I en aquesta comunicació heu analitzat aquestes famílies de pescadors i també el lloc on vivien, no? Les seves cases, com estaven distribuïdes per la ciutat.
2: Sí.
3: I, bueno, sí, les cases també estaven la majoria repartides en els carrers més arran de la platja, diguéssim, i també la majoria, menys majoria, a l'interior de la ciutat, del poble, vaja. I les cases, pues, normalment eren les cases baixes, i bueno, ja em rectificarà en Pere si no ho dic bé, i tenien, la majoria tenien la planta baixa i un pis. Que la planta baixa és on tenien tots els estris de Nan Marc i un pati i així, i a dalt era la vivenda, o sigui, per dormir.
1: Sí.
3: I bueno, d'aquestes cases actualment em sembla que ja no en queda cap, no?
2: Actualment totes estan reformades.
3: Bueno, vale.
2: Però sí que fins fa uns 20-25 anys encara trobaves cases de pescadors amb les mateixes característiques que havien tingut de temps enrere. I és el que diu en Josep, o sigui, una planta baixa que hi havia, pues, a més, la cuina també, cuina menjador, on guardaven els estris, tant de pesca com de també de pagesia, sí, que ells feien servir, amb un pati. I després a dalt hi havia els dormitoris.
1: Clar.
2: O sigui, que eren unes cases molt senzilles, molt bàsiques, però que és el que donava vida en aquestes famílies.
1: I ho dèiem, una mica, sobretot en els carrers propers al mar, però no allò totes concentrades en un nucli de cases de pescadors, com passa a altres poblacions, no? Sinó, doncs, disseminades.
2: Això mateix. Hi havia cases de pescadors per tot arreu. Però, evidentment, tal com ha dit en Josep, en els barris més propers a la platja és on concentràvem a les persones. Precisament, quan parles de pescadors a Calella, moltes vegades dius, sí, som del barri de Pequín.
1: Sí, i tant.
2: O sigui que llavors dius, el barri de Pequín era el barri de pescadors. Sí, però també hi havia pescadors a l'altra banda, diguem-ne, prop de l'estació del tren. Hi havia també una certa concentració de cases de gent pescadora.
1: I se sap del cert d'on ve això del barri de Pequín, o tot són teories?
2: No ho sé.
1: No se sap, això és com un misteri, no?
2: No.
3: Hi ha moltes versions, però jo em sembla que no n'hi ha cap de veritat.
1: Cap que puguis assegurar al 100% que és aquell. En qualsevol cas, a Calella hi ha un barri de Pequín fins aquí. Això és segur.
2: Sí.
3: Però el barri de Pequín, el que comentava ell, hi havia dos sectors, el de Pequín i el de on hi ha el Pòsit, que és a davant del Pas Nivell.
1: Sí.
3: I els de Pequín representa que eren els més pobres o més, que tenien menys possibilitats. I en l'altre cantó hi havia les barques més grosses, que ja aquí hi havia el motor per treure les barques de l'aigua, i tot això, els que ja eren una mica més, diguéssim, que tenien més possibilitats.
1: D'acord.
3: I això que comentàvem de les cases, al carrer de Mar també cal comentar que hi havia unes quantes cases, que tampoc ja en queda cap, que tenien a la façana, feien una, com es diu això, una pendent,
2: sí.
3: Per quan hi havia temporals l'aigua arribava allà.
1: Compte.
3: I feien així, la casa, en vez de ser recta, feia així com una baixada, i quan rompia la marca allà i reculava.
1: Clar.
3: I fa aquesta casa, l'última, em sembla que també fa 15 o 20 anys que la van tirar a terra, por ahí. Sí, estava allà al barri de Pequín.
1: Clar, i això hem de comptar que ara veus la façana marítima de Calella, hi ha el passeig, hi ha

0: les vies que quedaven penjades.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha, fotografies que així ho demostren, de temporals, que la via del tren quedava completament penjada a sobre de lo que era el carrer, mm-hmm, per on... al costat per on anava, no?
1: Que és una barrera que la natura no l'afecta.
0: Ah, aquí està. I realment, la platja de Calella, en les èpoques, diguem-ne, de final del segle XIX, principis del segle XX, era una platja relativament petita, estreta, però que ara s'ha anat ampliant per l'aportació dels sediments que venen de la Tordera.
1: Us volia preguntar també tota aquesta investigació voltant de les famílies de pescadors de Calella, la seva manera de viure, lloc, com ho heu fet, com us heu documentat, heu hagut de parlar amb gent gran, buscar arxius, com us heu organitzat?
2: Bueno, a veure, d'arxius n'hi ha, el que passa que de gent gran de l'època aquesta que estem parlant, pràcticament, queden, em sembla que en queden dos ara, Calella. Un que té 90 anys i l'altre 88. Ja no queda ningú més, perquè Calella pràcticament ja la pesca no...
1: El Porronet, potser?
2: Sí, un és el Porronet i l'altre és en Noguer de Can Coca, en Tet.
1: Val, sí.
2: I... ja no sé què anava a dir.
1: Que no queda gent amb qui puguis parlar, per tant, exacte, deus haver de buscar a través d'arxius.
2: Exacte, perquè la pesca que a la platja de Calella es va acabar a meitat de la dècada dels 70, però perquè la gent... se'n va venir Quirenys, vale? Perquè això de treure la barca i venir a la barca cada dia, si hi havia mal temps, el que sigui, era un problema.
1: Havent-hi port areny.
2: Exacte. I la majoria, les barques les van deixar allà, es van comprar una barca més grossa i se'n van quedar Arenys. I pràcticament, des de finals dels 70, professional, no n'hi ha cap a Calella. N'hi ha un, ara, però per mantenir la cofradia. Perquè només que hi hagi un pescador, ja es pot mantenir la cofradia.
1: Ah, val.
2: Però tots els altres... Bueno, és que pràcticament només en queda un de Calella que estigui pescant Arenys, professional. Dos. O sigui que...
1: Déu-n'hi-do. Sí, que, per tant, heu hagut de buscar, doncs, això, documentació antiga, llibres, arxius, imagino, remirar molt per saber una mica com estava tot plegat.
0: Bé, de totes maneres, hem de tenir en compte que en Josep va ser pescador, o sigui que ell...
1: Aquí tenim una mà directa.
0: Sí, no. Però ell va pescar ja aquí a Arenys.
2: Sí, perquè quan jo vaig plegar del col·legi de l'any 73, ja era el declive de Calella a les platges. I la meva mare, com que el meu avi havia sigut pescador i sabia de què anava el pal, em va dir tu d'anar a pescar res de res. I em va fer anar a treballar en terra. I jo, quan vaig fer la mili, vaig dir, bueno, ara és la meva. I des que vaig fer la mili, doncs fins que em vaig jubilar.
1: Pescar.
2: A Quirenys, sí.
1: A Quirenys.
2: Sí. Ah. Molt, 30 i pico, 35 o 36 anys, sí.
1: Déu-n'hi-do. Perquè hem viscut de tot i he vist també l'evolució, de la pesca, del mar, de tot.
2: No hi té res a veure de com vaig començar jo l'any 79 a com vaig plegar el 2018, no hi té res a veure. Era un altre món, vull dir. Ara la tecnologia... Si no tens tecnologia, no fas res.
1: Sí.
2: Com tot. Abans les senyes, això, el corrents... Tot això ja ha passat a la història. Les senyes, els que hi ha ara, em fa l'efecte que cap coneix cap muntanya.
1: Clar.
2: A part dels de la meva edat, o poder una mica més joves, però ningú ja sap... Un té es Grimola, un té el Turó d'Arenys, un té el Turó de Llevant, el Turó de Garbí... No ho saben.
1: GPS i avall.
2: No, sí, GPS tot, total. Total. Sí.
1: Ha canviat molt, però és important, imagino, que hi hagin comunicacions com aquesta, que hi hagin estudis, que hi hagi gent com vosaltres que us dediqueu a recuperar, perquè tot això, si no hi hagués algú que ho recopilés, que ho investigués, que ho busqués i després ho exposés, es perdria, potser, no?
0: És evident. O sigui, una societat que no té història, que no té memòria, és una societat que no evolucionarà. Perdrà les seves arrels. Les famílies de pescadors de Calella, suposo que també d'altres llocs passava exactament el mateix, feien, diguem-ne, tot el procés. O sigui, des de sortir a la mar a agafar el peix, les dones eren les que ajudaven a vendre'l, el portaven a plaça o el venien pel carrer o a la mateixa platja. Eren les que s'encarregaven de que

0: les arts de pesca estiguessin en condicions, per tant, eren remendadores de, de xarxes. Els pescadors també es construïen les seves nanses per anar al roquer. O sigui que tenien una indústria que era molt circular. Pràcticament l'únic que no es feien era la barca. Però tot lo de més, les veles se les remendaven, molts d'ells també les dones cosien veles, etc. No? Després, quan han arribat els motors, clar, tot això ha anat evolucionant i ha canviat.
1: Que sempre quan parlem de canvis, quan parlem d'evolució, a vegades pensem, quina llàstima que hagi canviat tot això. Bé, llàstima o no llàstima, mira, el món ha anat cap aquí, no?
0: Sí, l'evolució és necessària. O sigui, tenim en compte de que quan sorties a la mar mai sabies què passaria. No hi havia comunicació entre les barques i terra, parlant d'anys enrere.
1: Sí, sí, clar.
0: Ara tens una ràdio, ara tens uns aparells, diguem-ne, que et permeten estar localitzat en tot moment. Aleshores, això no passava. Llavors, sempre era... tornaran, sortien amb sol i, potser, al cap d'unes hores venia la tempesta, no? I això és el que feia el neguit a les famílies, etcètera, etcètera. Quants d'aquests pescadors van morir a la mar? Molts. No era, evidentment, el pa nostre de cada dia, però sí que, de tant en tant, hi havia alguna desgràcia d'aquestes. No? I afortunadament, cada vegada això s'ha anat minvant. O sigui, ara, avui dia, difícilment una barca de pesca pateix accidents com aquests.
1: Sí, en aquest cas l'evolució és clarament positiva. En qualsevol cas, de tot plegat, en queda patrimoni. En queda patrimoni cultural, en queda memòria, en queda història, en queden cançons, en queden textos, en queda una manera també de ser, no? Haver tingut aquesta història també et deixa un llegat, un patrimoni darrere.
0: Sí, també hi ha molt de patrimoni de la cuina. El pescador pues, fa o feia els seus àpats a la barca, clar. Es cuinaven allà, els plats eren molt senzills, però plats que eren gustosos i que permetien doncs, que amb quatre coses fessin un bon àpat, no? I aleshores això s'ha portat ara a terra, en els restaurants, a la cuina marinera, tot això pues, realment és un llegat que els pescadors han deixat.
1: I tant. Doncs avui hem volgut conèixer una mica més aquest llegat, en aquest cas de la ciutat de Calella, amb les famílies de pescadors, amb aquesta comunicació del Pere Puig i el Josep Martí, de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de la ciutat de Calella, que els agraïm moltíssim que hagin vingut i que ens hagin pogut doncs, fer 5 cèntims d'aquesta comunicació, que segur que en podríem parlar molta més estona, però vaja, ens ha agradat molt doncs, poder conèixer aquests detalls de com era la vida pescadora a Calella fa anys i anys, que era tan diferent com és ara aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: A vosaltres.
2: Bon dia.

0: I ara volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre una proposta molt refrescant. Es tracta de fer snorkel guiat a diverses platges del municipi i per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament. Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla, sobre una proposta que posa en valor el seu litoral. Es tracta de l'esnorkel guiat amb diverses sessions programades durant este estiu. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
2: Bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me.
1: Meritxell, l'Ampolla torna a apostar este estiu per activitats al mar. En què consisteix exactament esta proposta de l'esnorkel?
2: Bueno, són unes propostes que ja fa uns quants estius que fem, no? I el que ens hem adonat és que tenen molt bona acollida. No només perquè la gent pot disfrutar d'una estona o un ratet dins l'aigua, sinó també per aprendre. Perquè, a veure, pues, de passo de que es fa aquestes sessions de snorkel, pues, la gent coneix el nostre entorn, la nostra biodiversitat, i és una altra manera no només de fer una activitat de cara a la gent, de cara a la població, de cara al turisme, sinó també és una manera de que coneguen millor de què ens envolta.
1: Uh-huh. La primera sessió, de fet, és el 9 de juliol a la platja dels Capellans. Què hi trobaran exactament els participants?
2: Bueno, com a novetat enguany, dic que hasta ara aquestes sessions sempre se feien a la platja de les Avellanes, no? Llavors, parlant una mica en l'empresa que ens ho porta, que és una empresa que es diu Plankton, no? Que té molt de renom per la seva divulgació científica i ambiental, vam estar mirant que les nostres platges, l'Ampolla té el privilegi de tindre molta diversitat, diferents platges, tenim platja deltaica, tenim platja dels acantilats, tenim platja de roques. Llavors hem dit, per què no ho fem més extensiu i sortim una mica de la platja de les Avellanes, no? Que potser és el rovell de l'ou del poble, però intentar treure aquesta activitat no només d'aquí, com bé t'he dit, sinó perquè cada platja ofereix coses diferents, no? Pues, com bé dius, igual, pues, ara es farà la platja dels Capellans, un entorn rocós, un entorn on pot haver moltíssima vida i servir, pues, ja et dic, per a conèixer cada punt del nostre municipi i veure que en un petits quilòmetres de costa hi ha molta diversitat i molta varietat.
1: Mm-hmm. Com dius, us estreneu, no, a la platja dels Capellans, però també aquest estiu se podrà descobrir la Cala Perales.
2: Sí, la Cala Perales, sí que és cert que l'any passat ja la vam fer, no? I jo crec que per a mi és una de les caletes més boniques que tenim aquí al poble. S'està mantenint molt natural, molt verge, i el fons marí és preciós, no? També parlem d'un fons rocós i que, pues, que té moltíssima riquesa. I part de l'activitat, doncs això, és fer la gent que ho conegui i també que ho respecti, òbviament, perquè ja que ensenyes el que tenim, doncs també és una manera d'ensenyar a respectar aquesta biodiversitat i cuidar-la per a que no desaparegui.
1: Mm-hmm. Una proposta, com deies, no, que et fa veure, bueno, el fons marí, no, que hi ha aquesta zona a l'Ampolla, el que fa, bueno, especial al territori.
2: Exacte. Jo crec que nosaltres, però crec que som molt afortunats i tenim molta diversitat a la costa i això, pues, s'ha d'aprofitar i s'ha de donar a conèixer i s'ha d'ensenyar a cuidar.
1: Mm-hmm. L'activitat està marcada en dos torns separats.
2: Sí, enguany també han fet això com a novetat, o sigui, hi haurà dos torns. Sí que demanem prèvia inscripció, no? I més que res també perquè des de l'organització es facilita tot el material. Se facilita un ratge de neoprè, es faciliten les ulleres, la careta, el tub, se facilita tot des de l'organització. Llavors és important també, pues, fer aquesta inscripció prèvia perquè així l'empresa ja també va preparada en les talles, en saber una mica, pues, quin tipus de material necessitarà per als usuaris que s'hauran apuntat en cada sessió.
1: Uh-huh. I Meritxell, clar, s'inclou tot el material des de l'empresa, ho proporciona, no? Llavors, està pensat igual per gent que no té cap tipus d'experiència, també?
2: L'únic requisit és saber nedar, perquè abans de ficar-se a l'aigua pues, se donen quatre nocions bàsiques, no? I gent que potser mai a la vida s'ha ficat una careta i un tub, ho pot fer-ho, ja et dic. L'únic requisit és saber nedar i si són menors que vagin acompanyats, val? Això també és imprescindible, que els menors vagin acompanyats. Pensem que en cada sortida hi ha dos monitors que cuiden a tots els participants, que ja et dic, els donen unes nocions bàsiques abans de començar, però sí que és important que els menors d'edat vagin acompanyats per un adult, per així, per lo menos, pues, també que tothom pugui gaudir bé de l'experiència.
1: Mm-hmm, i tant. I en això s'hi suma que el límit de persones són 20 persones per torn, no? Llavors, aquesta experiència, això facilita que sigui, bueno, més controlada, no? I de qualitat.
2: Exacte. Pensa que els monitors estan molt pendents d'ells i tot el que veuen els ho ensenyen i després, quan treuen el cap, els ho expliquen. Però això que hem acabat de veure, pues, està l'espècie o... I la veritat és que és molt didàctic, a part de divertit, i un bon banyet, que ara en la calor que mos fa va superbé refrescar-nos, no? Pues, a part, és molt didàctic.
1: Mm-hmm, i tant que sí. I, Meritxell, entenc que quin perfil de públic hi participa, tant d'aquí com gent turista que està a l'Ampolla?
2: Bueno, té molta acollida també entre la gent del poble i llavors també per al turisme, òbviament. O sigui, són activitats que ofereixes i que la gent les aprofita. Té molt bona acollida, ja et dic, per a la gent que mos visita també, sí, sí.
1: Mm-hmm, molt bé. Llavors, a més del 9 de juliol, que hem dit que comenceu esta data, també hi haurà dues sessions més, 23 de juliol i 20 d'agost.
2: Exacte, sí. Hem triat així pues, una mica tres dates per a... I ho fem en dijous, també... Val a dir que en cap de setmana, com les platges ja estan més plenes de sí, és una mica pues, més caòtic, no? Llavors es cull un dijous, que és entre setmana, i pensem pues, que la platja no està tan plena i també pues, facilita que l'activitat pues, se pugui disfrutar més sense tant agòbio.
1: Mm-hmm. I quina resposta espereu? Entenc que els anys passats ha sigut exitosa i que les places s'han anat emplenant. Entenc que aquest estiu també espereu la mateixa resposta.
2: Les places sempre s'han exhaurit, per això ara s'ofereixen dos torns, perquè, ja et dic, els anys que ho hem anat fent, les places sempre s'han exhaurit.
1: Mm-hmm. Meritxell, quin paper juguen aquestes iniciatives en la promoció turística de l'Ampolla?
2: Bueno, l'Ampolla, com sabeu, és un poble molt actiu i el que busquem durant l'època estival, sobretot, és poder oferir moltíssima activitat, moltes opcions, per a que la gent pugui escollir, perquè, de fet, pues, esta setmana aquí a l'Ampolla tindrem des d'aquestes activitats d'esport o medioambiental, tindrem tallers d'artesania, artesania al carrer... Vull dir, intentem que el calendari a l'Ampolla sigui molt divers i variat per a que el nostre turisme o el turisme que nosaltres busquem, que és un turisme familiar, un turisme de qualitat, pugui tindre opcions més enllà dels seus plans, pugui gaudir del que es munta des del consistori, ja et dic, en l'objectiu de que tinguem una proposta atractiva i de qualitat.
1: Mm-hmm. I com deies al principi, jo crec que també hi ha una vessant de sensibilització no ambiental sobre el medi marí, en este cas, perquè al final pues, el que estàs veient tu en els teus propis ulls és una gran oportunitat per descobrir, si no ho has fet mai, però a part que te sensibilitzes i dius lo que tenim s'ha de cuidar.
2: Exacte. Nosaltres ja vam començar també, pues, crec que farà un parell d'anys o així, en unes cartelleries que vam ficar a la platja de Cap Roig, si mal no equivoco, que fiquem pues, quines espècies pots trobar al nostre litoral, no? Llavors, què passa? Que una cosa és llegir-ho en este cartell i una altra cosa és que quan tu et submergeixes, llavors tu ho pots veure. I a més, pues, lo que diem, no? Los monitors lo que fan és una pedagogia de dir, pues, s'ha d'intentar no tocar les roques, perquè quan tu toques una roca pots arrencar sers vius d'aquella roca, no? Pues, donen quatre nocions bàsiques per a no només conèixer-lo, sinó cuidar-lo.
1: Mm-hmm. I, Meritxell, les persones interessades que mos estiguen escoltant, com se poden inscriure?
2: Pues mira, a la pàgina web de Turisme l'Ampolla o a les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de Turisme, trobaran el cartell, trobaran la descripció i, a més, un codi QR i un enllaç per a poder emplenar el formulari i registrar-se.
1: Uh-huh. I si et sembla, Meri, repassem una mica aquesta agenda d'aquesta de setmana, que esteu també bastant ocupats aquí a l'Ampolla, com dies, no? Este cap de setmana comenceu el dissabte en el mercat d'artesania.
2: Tenim el mercat d'artesania, que també aquest estiu se farà dos vegades. Este consisteix en que venen pues, artesans a fer demostracions, a fer tallers pues, des de fang, a fer joies, bisuteria, a pintar motxilles, a fer sabons... No, pues, artesans que venen a exposar pues, el seu ofici, que també coses que s'estan perdent, no? Per a donar visibilitat de que hi ha una altra manera també que es pot produir. No? Llavors també tindrem habaneres al port, també molt clàssic aquí a l'Ampolla. Tindrem la primera nit d'habaneres, i acabarem el diumenge en el Quim Masferrer, en l'espectacle Bona Gent.
1: Mm-hmm. Una proposta esta de Quim Masferrer molt, molt sonada, no?, en una persona tan reconeguda com és ell.
2: Sí, bueno, pues mira, són oportunitats que surten, no?, i creiem que és una manera, és un divulgador, és un orador fantàstic, és un gran showman, no?, i tindre'l aquí, pues, la veritat és que és un plaer i poder gaudir del seu monòleg i que poguessin parlar de l'ampolla i que poguessin parlar en gent d'anècdotes, crec que serà una nit fantàstica.
1: Mm-hmm. Suposo que la gent no s'ha d'encantar per agafar les entrades, Mary.
2: Pues no sé si dir-te que estan exaurides, mira, i si no, poques me queden per a la venda allí, que si no m'equivoco, alguna n'hi haurà de venda allí en taquilla, n'hi hauran, però que la cosa ja va junt. La veritat que s'han venut molt ràpid.
1: Normal, normal. I tot això, esteu ja en prèvia de les festes del Carme.
2: Sí, és un do parar. La setmana que ve, festes del Carme també, que de fet el Quim Masferrer és una prèvia del Carme, i també, pues, sense parar, com bé dius, l'activitat a l'ampolla a l'estiu és frenètica.
1: Sí, i a més que teniu les dues festes majors en menys d'un mes, no? Les de Sant Joan i les del Carme.
2: No tenim temps de recuperar-nos aquí. No hi ha temps per recuperar-se ni res. Acabes una o una altra. Però bé, molt contents i a disfrutar-les i a passar-nos-ho bé, que és el que compta.
1: Uh-huh. Així ha de ser, Mary. Pues no res, moltíssimes gràcies per atendre-nos i que vagi molt, molt bé totes aquestes propostes que teniu aquí a l'Ampolla, que com dius, que no pareu ni un segon. Gràcies, Mary.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Doncs, Marina, jo ja tinc una cita pendent per descobrir el fons marí del litoral ampollero.
0: Doncs una gran oportunitat. Moltes gràcies, Cel, per aquesta entrevista.

0: l'agenda.
1: Darrers minuts de la Randa Mar i el que volem fer és acomiadar-nos fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
2: Doncs, com avui és el darrer programa de la Randa Mar, us porto una agenda molt especial. No sé si recordeu quan érem petits i fèiem allò dels quadernillos, dels deures que ens enviàvem a l'estiu. Doncs l'agenda d'avui anirà de deures, i de deures que recomano a tots els oients, també a tot l'equip de la Randa Mar, que podem practicar ben bé aquest estiu, com són, sens dubte, el plaer d'observar, de parar-nos a guaitar al mar, de parar, posar-nos unes ulleres, de bussejar, un tub, unes aletes, i poder gaudir del nostre fons del mar. Veure els peixos, les garotes, les estrelles i tota la vida que hi ha dintre de l'aigua, perquè és una de les coses que hem après aquí a la Randa Mar. Encara hi ha vida dintre l'aigua i s'ha de valorar. Valorar també des d'en terra els senyals que ens dona el mar, els senyals dels núvols, aprendre a llegir els núvols i a llegir els senyals de la meteorologia, els senyals del temps i aquest temps tan canviant que tenim entre nosaltres. I parar, ajudar-nos a passar un moment amb calma, lluny dels mòbils, lluny de les tecnologies, i estar més en contacte amb el nostre entorn, amb el nostre medi natural, amb el nostre medi marí, i poder aprendre una miqueta també el que ens diu cap a nosaltres. Per mi, aquests són els deures de l'estiu, i és una de les ensenyances que, evidentment, ens emportem tots, i jo m'incloc, d'aquest del programa Arran de Mar. Així que aprofiteu l'estiu, poseu-vos en una cadireta a l'ombra, sobretot, no agafar massa sol, i mireu al mar. Mireu al mar, que sempre canvia, sempre és diferent, i sempre n'hem d'aprendre. Que passeu molt bon estiu. A reveure.
1: Doncs amb aquesta agenda una mica diferent, amb aquests deures que ens deixa en Sergi, baixem fins al Delta de l'Ebre, on també ens volen fer una aproximació a les activitats, i crec que no seran deures.
3: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. En el marc de la 33a mostra de jazz de Tortosa, concert de Kenny Garrett, el saxofonista, una de les figures més influents del jazz contemporani, arriba amb el seu últim projecte, Sounds from the Ancestor, una proposta que explora les arrels africanes del jazz i la seva connexió amb el soul, el gospel i les expressions musicals afroamericanes. Avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Absis de Tortosa. Mercat d'artesania a l'Ampolla, amb tallers per a infants i famílies i demostracions d'artesania. Demà dissabte, de 6 a 10 de la nit a la plaça Catalunya de l'Ampolla. Nova edició de la Festa del Pantomaca de Ginestà, una nit especial plena de sabor i bona companyia amb l'actuació musical d'Imagina Ràdio. Dissabte a les 10 de la nit al Poliesportiu Municipal de Ginestà. Concert d'havaneres al Port Pesquer de l'Ampolla, càrrec del grup Gats Vells. Les seues cantades es caracteritzen per una mostra selecta de les havaneres més conegudes i d'altres de noves, amb un estil diferent i propi tant en instruments com en ritme i altres gèneres musicals. Dissabte a les 11 de la nit al Port Pesquer de l'Ampolla. 38a edició del Festival Folclòric dels Alfacs, amb una tarda d'actuacions de diversos grups de dansa, colles sardinistes i esbarts dansaires de les Terres de l'Ebre. Dissabte a la nit a la plaça del Coc de la Ràpita. En el marc de les Festes del Carme, espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, que pensa que ha arribat l'hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n'és el protagonista. Diumenge a les 10 de la nit al Port Pesquer de l'Ampolla. Nova edició de la jornada festiva i divulgativa Les Cases, Dones i Mar. Una iniciativa que té com a objectiu visibilitzar i fer valdre el paper fonamental de les dones en el món mariner, especialment de les remendadores, que històricament han quedat invisibilitzades. Del 9 al 12 de juliol a les Cases d'Alcanar. 43a edició de la Festa de Sant Cristòfol a Corbera d'Ebre, amb un cap de setmana d'activitats diverses per a petits i grans. Del 10 al 12 de juliol a Corbera d'Ebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: I ara fem aturada a les costes del Garraf, on la Carla també ho té tot preparat. Carla.
3: Doncs en la darrera agenda del programa, des de Canal Blau Ràdio, recomanem sens dubte que visiteu la 45a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú, que ja va arrencar ahir dijous amb els concerts de Mapes i Terrae a la plaça de l'Assumpció. Avui divendres l'activitat es trasllada a l'escenari principal a la plaça del Port, amb actuacions destacades com les de la Quinta de los Núñez, Tartarrelena, The Savoy Queens, Bontà de Trio i Imma Ortiz. Tot plegat a partir de les 7 de la tarda. Dissabte serà la jornada més intensa, amb cercaviles, activitats familiars i concerts durant tota la tarda i la nit. I actuaran, entre d'altres, Sara Correia, Sabor de Gràcia, Balkan Paradise Orquestra, Glòria Rivera, Pascolo Abusivo i Alosa. El festival es tancarà diumenge amb les actuacions de Vilafolk, La Baula, Sorgen i Magalí Sare, posant el punt final a 4 dies dedicats a les músiques tradicionals i les seves noves expressions. Amb aquesta recomanació final ens acomiadem des de Canal Blau. Que tingueu un grandíssim estiu, guariu-vos de la calor i, sobretot, estimeu i gaudiu de les zones.
1: I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme. Oriol, què hi farem?
0: Doncs sí, Marina, última agenda cultural de la Randa de Mar. Per tant, avui el que us recomano és que feu el que feu. En gaudiu i sigueu feliços. Mira, si voleu venir al Maresme, o sou d'aquí, ja sabeu que tenim festes majors, festivals, activitats... Veniu. Veniu que podreu gaudir d'una comarca plena de gent, d'iniciatives culturals, musicals i d'oci, que segur que cada persona podrà trobar la que més li agrada. Trobareu la festa major de la gran capital, les Santes, d'aquí uns dies. També ciutats més turístiques cap al nord, pobles amb cant cap al sud, i Arenys, que estem al Rovell de l'Ou, i que ara celebrem Sant Zenon, i el dia 16 d'agost celebrarem Sant Roc. I la recomanació, que aprofiteu l'estiu per anar, per exemple, a les Terres de l'Ebre, i que quan hi aneu penseu en la Cel, en la Leida, en la gent de l'Ebre que ens han deixat escoltar, que ens han fet conèixer tots aquests anys i ens han explicat coses del seu petit gran país, de les seves festes, de la seva gent, de la seva gastronomia. O aneu a la Costa Brava, i quan hi sigueu, penseu en Sergi i recordeu tot el que ens ha explicat de les seves jornades de pesca. Banyeu-vos a les aigües cristal·lines, a les seves cales rocoses, a les platges de sorra o de pedres. També podeu anar cap al Garraf, cap a Vilanova, cap a Sitges, ciutats plenes d'història, de tradició, de cultura. Descobriu els ferrocarrils, camineu pels seus paratges, gaudiu de les platges, i recordarem també la Carla i en Carles i el que ens han ensenyat del mar, de la seva terra, dels seus carnavals i de les seves tradicions. I, evidentment, aneu a Tarragona a tocar ferro al balcó, feu una visita a la Tàrraco romana, aneu pel carrer Major, a la catedral, podeu fer parada a la plaça de la Font, i allà, doncs, recordar tot el que hem après de Tarragona, gràcies a tu, Marina, gràcies a la Sílvia. I bé, si teniu una mica més de temps, i heu quedat una mica amarats de tant de mar que us hem anat explicant tot aquest temps, doncs feu parada al Pirineu, per què no, per estar frescos, o a la plana de Lleida, si us motiven aquestes bones calorades, o a qualsevol punt de l'interior del país, cap a Girona, cap a Berga, Vic, Ripoll, Solsona, Banyoles, és que podríem dir qualsevol indret del país. Per tant, avui, com a darreres i últimes paraules aquí a la Randa Mar, deixeu-me dir que l'agenda us la podeu fer cadascú a la vostra mida. I, finalment, moltes gràcies. Ha estat una sort haver-vos conegut. Espero seguir-vos tenint ben a prop. Cuideu-vos molt, molta sort a la vida, i que passeu un molt bon estiu. I com que no ens ho podrem dir perquè no ens veurem ni ens escoltarem, doncs molt bon Nadal i feliç any nou.

0: I així arribem al punt final de l'última temporada de Ran de Mar, un programa que va començar capitanejat per Fran Richard, ho hem dit, des d'aquí li enviem una abraçada, i vaig recollir jo mateixa. L'he continuat durant aquests 3 anys i ha sigut un gran projecte d'on he pres moltes coses. Durant tot aquest temps hem intentat divulgar, explicar i aprendre tot allò relacionat amb el mar, però també amb el nostre medi ambient. Som un país litoral on el mar és molt present, on els nostres avantpassats s'han guanyat la vida pescant o també amb el turisme que s'anomena de sol i platja. El mar, allò que tenim tan a prop i a vegades que ens és un gran desconegut. Aconteixements com els que hi ha hagut els últims dies, els ofegaments de Tarragona, la desaparició d'un noi que anava amb moto d'aigua a la Costa Brava o altres, són una mostra que la divulgació sobre el mar, les corrents, els seus perills, però també els seus beneficis, és més necessària que mai. Entendre el nostre litoral és imprescindible per la nostra seguretat i pel nostre futur. Hem començat un estiu que ja ha polvoritzat molts rècords de temperatura i sembla que vivim en una onada de calor permanent. Una mostra més que divulgar i intentar aprendre del medi ambient sobre el canvi climàtic i la relació que té el nostre mar en tot això, que no és poca, és imprescindible. El context climàtic és molt complicat i les conseqüències del canvi climàtic ja són perfectament visibles i ja les estem vivint. Tot això hem intentat fer durant aquests més de 4 anys. Transmetre coneixements des de la veu d'experts, als nostres col·laboradors que han vingut cada setmana, li donem les gràcies, els hi estem eternament agraïts, i totes les persones que han passat per aquest programa. Gràcies a tothom per fer-ho possible. Esperem que almenys algú hagi pogut aprendre coses i entendre més de tot allò que estem vivint. I ara, moment d'agrair, primer de tot, a la Sílvia García, fins a cert punt, la capitana de que tot això soni, la meva mà dreta i el meu suport en aquells dies que tot ha sigut més difícil. Moltes gràcies, Sílvia, per ser com ets i per posar-ho sempre tot fàcil, tot i que a vegades t'estressis una miqueta més que jo. També gràcies a en Sergi Corral, la primera línia des del minut 1, i la meva segona veu quan jo no hi he pogut arribar. Un plaer haver pogut coincidir amb tu i aprendre infinites coses de la pesca. I no ens podem oblidar de l'Oriol Leo, la Cel Prieto i l'última en arribar, la Carla Lanuza. Han sigut perfectes companys de vaixell en aquesta última travessia. Moltes gràcies per la vostra feina i el vostre esforç, i una gran abraçada i agraïment als seus predecessors, en Carles Monasterio, la Diana Mar, en Martí, la Marta i la Leida Baz. Sense de totes aquestes persones, res d'això hauria sigut possible. Moltes gràcies, marxem, però esperem que continueu gaudint del mar i de tot allò que ens ofereix.
1: Arran de Mar, l'espai radiofònic. Ràdio Arenys, la primera en arribar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. Comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rara més any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, perdó, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: Una calor que afecta també especialment als usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava a la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.

0: Bona tarda, Arenys de Mar. Som la Letícia i la Lucía i us donem la benvinguda a una nova edició d'Instifonies, un programa dirigit pels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut dels Tres Turons. El programa d'avui girarà al voltant de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que va ser el passat 8 de març. Letícia, ens pots donar una mica de context sobre el 8M?
1: I tant. El 8 de març es va escollir com el Dia Internacional de la Dona en una conferència de la ONU, el 1975. Hi ha diverses teories sobre per què el color lila o morat es va escollir per simbolitzar el moviment, però n'hi ha dues que destaquen. La primera teoria diu que és fruit de combinar el blau i el rosa. La segona es relaciona amb un episodi tràgic a Nova York. La fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist es va incendiar el 8 de març de 1911 i 146 dones treballadores van morir a dins. Estaven protestant per aconseguir millors condicions laborals. S'explica que el fum que sortia de la fàbrica tenia un color violeta a causa del material tèxtil amb el que es treballava.
0: Gràcies, Letícia, per aquesta introducció del 8M. Durant el programa d'avui tindrem seccions diferents. Comencem amb el repàs de la història del feminisme i l'entrevista amb la Laura Mercader, una experta al tema i professora de la Universitat de Barcelona. Parlarem sobre la diferència salarial entre homes i dones amb l'UO i Antian. Analitzarem les dades de la violència de gènere amb l'Adrià i la Nas. L'Agustí, en Pol i en Lucas ens acostaran dones històriques. I tancarem el programa amb una entrevista a Thaís Blasco, docent i orientadora de l'Institut dels Tres Turons. Tot això anirà regat amb el fil musical de la Salma, que ens acompanyarà durant tot el programa i tindrà com a protagonisme la música reivindicativa a favor de les dones.
1: Exacte, Lucía. Posem-hi música a tot plegat. La Salma és la nostra experta en bandes sonores.
2: Doncs comencem amb la cançó Dona forta i valenta, de Laura García, que parla de la força i el valor de les dones. Mostra que les dones podem lluitar pels nostres somnis i superar qualsevol dificultat.

0: Després d'aquesta cançó que ens ha portat la Salma, passem a fer un petit repàs sobre la història del feminisme. Endavant, Lucía.
1: Hola, oients d'Arenys de Mar. Avui parlarem sobre el feminisme i ho farem acompanyats de la Laura Mercader. Ella és historiadora de l'art i directora de Duoda, un centre de recerca internacional de dones de la Universitat de Barcelona. Ha dedicat la seva vida professional al moviment feminisme. El feminisme és un moviment que defensa que les dones i els homes tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Encara que avui dia en sentim parlar molt, el feminisme existeix des de fa molts anys i sempre s'ha regit per la via pacífica, com explica Mercader.
2: Ha portat el feminisme a una revolució, la revolució més important de l'època moderna i contemporània, i és una revolució que s'ha fet sense sang.
1: Durant el segle XIX i principis del segle XX van aparèixer moviments de dones que demanaven més drets. Aquestes dones es van organitzar i van començar a protestar i a lluitar per la igualtat de gènere. Gràcies a elles, en molts països, les dones van aconseguir el dret de votar i altres drets importants. Per exemple, a Espanya, les dones no van poder votar fins al 1933, és a dir, fa menys de 100 anys que podem votar. I cal tenir en compte que durant la dictadura franquista tampoc van poder votar.
2: El feminisme avui jo crec que està absolutament viu, que està a les aules universitàries, però també està a les aules de les escoles, i vosaltres, tu en particular, Lucía, n'ets un exemple. Està al carrer, està als mitjans de comunicació, està a les institucions, està entre grups de dones. Que estigui viu vol dir que hi ha moviment i també que s'estan generant reflexions, textos. O sigui, el feminisme és un moviment polític, però que ha generat des dels seus inicis, en tota la seva trajectòria, ha generat un corpus, un gruix de textos, de reflexions, de textos teòrics que segueixen vius.
1: Un dels elements que es relacionen amb el feminisme és el color lila o morat. Aquest color es va començar a utilitzar perquè simbolitza la lluita per la igualtat i la unió de les dones. Amb el temps, el lila es va convertir en un símbol de moviment feminisme i avui dia és molt present en les manifestacions i actes relacionats amb el feminisme.
2: Hem de tenir en compte, o crec que s'ha de tenir en compte, que el moviment feminista té la particularitat d'adaptar-se a les necessitats d'allà on s'arrela. O sigui, són diferents les necessitats de les dones a Catalunya, a Espanya, a Europa, que les dones africanes, a les dones d'alguns dels països africans, o les dones en alguns, o fins i tot les dones del camp o les dones de la ciutat, de les dones pobres, de les dones riques. Per tant, aquest és un aprenentatge del feminisme contemporani.
1: El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona. Aquest dia recorda la lluita de moltes dones que al llarg de la història han demanat millors condicions de treball, drets polítics i igualtat. També serveix per recordar que encara hi ha desigualtats i que és important continuar treballant per una societat més justa.
2: Precisament perquè s'adapta i s'arrela a la seva època, doncs avui hi ha moltes línies del feminisme, algunes antagòniques, algunes que es nota, es veu fins i tot aquest últim 8 de març, ara ja no passa a Barcelona, però sí a Madrid, que hi ha dues convocatòries del 8M, precisament perquè el feminisme és és un moviment polític d'esperit crític, i que s'interroga i que no, diguem-ne, que no vol homogeneïtzar el pensament de les dones.
1: Actualment, el feminisme continua sent un tema molt present. En molts països, les dones ja tenen molts més drets que abans, però encara hi ha problemes amb la bretxa salarial entre homes i dones. La violència de gènere o la poca presència de les dones en càrrecs importants, i tot això també hi ha hagut molts canvis positius. Cada vegada hi ha més consciència sobre la igualtat i moltes persones treballen perquè homes i dones tinguin les mateixes oportunitats.
2: D'aquestes diferents veus d'avui, doncs, es troba, hi ha un feminisme ecologista, que no són, diguem-ne, totes aquestes noves línies del feminisme contemporani no són excloent una que sigui ecologista, feminista ecologista, no vol dir que no pugui ser també del feminisme antiracista o del feminisme

0: Moltes dones avui tenim més drets i igualitat que abans.
1: En un espai, en un món multicultural, multiracial, el feminisme ha entrat no només en les lleis, sinó també en la cultura, en la forma de parlar, en el llenguatge, en les relacions personals. I una de les propostes més radicals del moviment feminista que ha comportat al llarg de la història, per mi, és que no proposa un canvi del món, sinó un canvi de tu en relació, de cadascuna de nosaltres en relació al món.
0: Però encara queda feina per fer, perquè la igualtat sigui tan real a tot arreu. I per això és important conèixer la història i seguir parlant d'aquest tema.
2: Moltes gràcies, Lucía, per aquest repàs del feminisme i el seu origen. És molt enriquidor poder tenir una experta com Laura Mercader per explicar un tema tan important com el feminisme. Ara la Salma ens presentarà la segona cançó del film musical del 8M. Salma, per què has triat la cançó Canción sin miedo?
3: Doncs perquè és un clam contundent contra el masclisme que ens arriba des d'un país com Mèxic, on la violència contra les dones és molt més present. Amb un lema tan potent com obvi, ens volem vives.

0: A continuació tenim Lugo i Antian, que ens porten dades sobre la diferència salarial entre homes i dones. Encara que pugui semblar impossible, avui en dia encara tenim grans diferències. Ens ajudaran a ser més conscients sobre per què les dones cobren menys que els homes i en quins casos succeeix.
1: Gràcies, Lucía i Letícia. Avui parlarem sobre la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones, perquè és un tema molt important. Hem consultat diverses pàgines web i la majoria de la informació que hem trobat l'hem extret de l'Observatori del Treball i Model Productiu, un organisme del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
2: Moltes vegades sentim a parlar de la bretxa salarial, però què vol dir exactament? Doncs bàsicament vol dir que les dones cobren menys diners que els homes, encara que facin la mateixa feina o una de molt semblant. Això passa en molts...

0: llocs del món, fins i tot en el nostre país. La diferència de sou entre els homes i les dones és un tema molt important que genera desigualtat en la nostra societat. Tot i que avui en dia homes i dones tenen els mateixos drets, encara hi ha diferència en el que cobren per la seva feina.
1: Molt bé, Tian. De fet, a Catalunya, la diferència de sou se situa al voltant de l'11%. I això significa que les dones cobren uns 6.200 euros menys a l'any que els homes, segons les dades del 2021. I em sembla just això? Doncs no és just que dues persones que fan la mateixa feina i treballen igual cobrin diferent, només pel fet de ser home o dona. La igualtat és un dret i tothom hauria de tenir les mateixes oportunitats.
0: I tant, Hugo, si et sembla, repassem com ha evolucionat la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya en els darrers 50 anys. Si mirem enrere a la dècada dels 70 del segle passat, és a dir, als anys 1970, les dones cobraven molt menys que els homes, fins a un 30 o 40% menys. Això era molt injust, perquè moltes feines eren només per a homes i les dones tenien menys oportunitats de treball.
1: 20 anys després, a la dècada dels 90, la diferència salarial es va reduir força i va baixar fins al 20%, perquè durant aquests anys es van aprovar les primeres lleis d'igualtat i les dones es van incorporar al mercat de treball de forma massiva i van començar a ocupar posicions amb sou més alts.
0: 20 anys més tard, pel vols de 2010, la bretxa va continuar baixant, però de manera més moderada, i es va situar al voltant del 14-16%. Les dones seguien cobrant menys que els homes i tot i treballant igual.
1: Actualment, la diferència és d'un 11-12%, malgrat que s'ha reduït molt respecte als anys 70. Les dones encara cobren menys que els homes, i això no és just. Per tant, cal continuar treballant perquè la bretxa cada vegada sigui més petita i desaparegui. Però per què passa això? Doncs, d'entrada, hi ha feines on treballen més homes que dones i estan millor pagades.
0: Per exemple, feines relacionades amb l'enginyeria o la informàtica que tenen sous més alts i treballen més homes. Per contra, les feines on hi ha moltes dones, com mestres o cuidadores, tenen salaris més baixos. A més, es dona la situació que hi ha poques dones en posicions importants. Moltes empreses tenen més homes en llocs de direcció i són posicions on cobren més.
1: Finalment, la conciliació familiar també impacta més en les dones. Això vol dir que de mitjana, les dones treballen menys hores perquè són les encarregades de cuidar els fills i les famílies. Una tasca encara poc compartida amb els homes.
2: Moltes gràcies, Hugo i Tian, per l'explicació de la diferència salarial. Un tema molt important que queda clar que ha de canviar per tenir igualtat entre homes i dones.
3: Seguim amb una canció nova que ens ha portat la Salma.
4: Arriba la que podríem dir que és la cançó més icònica de la lluita contra la violència masclista. Una cançó que fa més de 20 anys, però que, per desgràcia, està més d'actualitat que mai. Malo de bebé.
5: Apareciste una noche

0: I ara és el torn de l'Anas i l'Adrià, que ens porten un tema especialment sensible, la violència de gènere. Amb dades il·lustraran aquesta xacra que encara ens persegueix.
1: Hola, bona tarda. Som l'Anas i l'Adrià i avui parlarem d'una realitat que afecta a milions de dones arreu del món, la violència de gènere. No és un problema, no. És una qüestió social que ens implica a totes i a tots. El 8 de març ens recorda la lluita per la igualtat, però també la necessitat de posar fi a qualsevol forma de violència masclista.
2: De violència de gènere n'hi ha de diferents tipus. Hi ha de violència física, però també n'hi ha de psicològica, o la que es fa a través de l'entorn digital. També trobem dins de la violència física la violència sexual o la vicària, i també podem trobar violència econòmica.
1: Segur que tots vosaltres heu escoltat parlar sobre la majoria d'aquestes violències masclistes, però n'hi ha una, la vicària, que és poc coneguda encara i afecta persones de l'entorn de les dones. La violència vicària és una forma de violència masclista en què l'agressor utilitza el fill i filles o altres persones estimades com a instrument per fer el màxim mal possible a la dona. Si posem el focus a les dades d'aquest any, Espanya registra un incident preocupant. Entre gener i març de 2026, almenys 11 dones han estat assassinades per violència de gènere, fet que demostra la persistència del problema.
2: Si ampliem el focus i analitzem les darreres dècades, la violència masclista ha provocat que moltes dones siguin assassinades a Espanya. Des de principis de l'any 2000, les dades oficials mostren que almenys 1.200 dones han estat assassinades per les seves parelles, fet que ha generat una preocupació social i són xifres que fan fadat.
1: L'any 2008 va ser l'any amb més dones víctimes mortals a la causa de la violència masclista. Hi va haver 76 víctimes mortals. Actualment, la tendència és a la baixa, amb una mitjana de 50 víctimes cada any, però encara queda molt per fer.
2: Si agafem el darrer any, el 2025, veiem que per comunitats autònomes és Andalusia qui situa en primera posició amb 11 víctimes, pràcticament el 30% del total. En segon lloc, hi ha molta distància, trobem Astúries, Madrid, Catalunya i Extremadura, amb 3 víctimes mortals cadascuna, el 8% respectivament.
1: Si ens fixem a les afectacions de la violència masclista en els infants i els i joves menors de 18 anys, l'any 2025 es van comptabilitzar 20 menors d'edat que van quedar orfes. Per tant, la violència de gènere no afecta només a les dones, sinó també als menors.
2: Totes aquestes dades demostren que la violència masclista és un dels grans problemes que tenim com a societat i que cal treballar-la de valent per erradicar-la.
3: Moltes gràcies, Anna i Adrià, per portar-nos aquestes dades tan impressionants sobre la violència masclista. Letícia, tu què opines del que han comentat els nostres companys?
0: Doncs crec que és molt important donar a conèixer aquesta informació, perquè d'aquesta manera la població sap la quantitat de dones que s'han estat assassinades a mans de les seves parelles. L'objectiu és clar, assolir el zero en aquestes dades.
3: Esperem que aquest dia on les dades estiguin a zero no trigui molt en arribar, ja que és molt trist que tot això segueixi passant. Bé, continuem amb el programa, parlant sobre algunes dones que han fet història. L'Agustí, en Lucas i en Pol ens ho explicaran.
4: Bon dia a tothom. Som l'Agustí, en Lucas i en Pol. I avui farem un reportatge sobre algunes de les dones més reconegudes de la història. I parlarem de les seves vides i dels seus èxits. Per això hem escollit 6 dones de diferents països i diferents disciplines. Començarem amb Frida Kahlo, pintora mexicana. I també coneixerem Rosalind Franklin, científica britànica. Rosa Parks, activista estatunidenca. Nadia Murad, activista iraquiana. Valentia Tereshkova, astronauta soviètica. I Ada Lovelace, matemàtica anglesa. Som-hi!
5: Frida Kahlo va ser una pintora mexicana molt famosa. Va néixer el 1907 a Mèxic. Les seves pintures sovint eren autorretrats on expressava el seu dolor, les seves emocions i la seva identitat. Quan era jove va tenir un accident molt greu i durant la recuperació va començar a pintar. Tot i el dolor físic que va patir tota la vida, va convertir el seu art en una forma d'expressar-se. Avui dia és considerada una icona del feminisme i de l'art. Aquí podem escoltar una mica la seva veu, en l'únic àudio seu que es conserva.
6: Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen.
7: Rosalind Franklin va ser una científica britànica nascuda el 1920. Va treballar amb una tècnica anomenada cristal·lografia de raig X per estudiar l'ADN. Una de les seves fotografies, coneguda com a Foto 51, va ser la clau per descobrir l'estructura de doble hèlix de l'ADN. Durant molts anys no va rebre el reconeixement que es mereixia, però avui és considerada una de les científiques més importants de l'estudi de l'ADN. Gràcies a dones com Frida Kahlo i Rosalind Franklin, avui tenim grans avenços en l'art i en la ciència. Són un exemple de talent, esforç i superació.
4: Rosa Parks va ser una valenta, una dona que amb un petit gest va fer que comencés el canvi d'un país, els Estats Units, amb una segregació racial molt important. En concret, es va negar a cedir el seu seient d'autobús a una persona blanca l'any 1955, a Montgomery, al sud dels Estats Units. En aquella època hi havia lleis que obligaven les persones negres a aixecar-se si una persona blanca necessitava el seient. Ella no ho va fer i per això la van arrestar. I aquesta va ser la llavors que va iniciar el canvi de mentalitat.
5: Nadia Murad és una activista pels drets humans originària de l'Iraq i membre de la comunitat jazidita. Es va fer coneguda internacionalment després de denunciar la violència i els abusos que va partir al seu poble a mans del grup terrorista Estat Islàmic. Després d'escapar de la captivitat, va decidir explicar la seva història i lluitar perquè es reconeguessin els crims comesos contra les dones i la seva comunitat. Gràcies al seu activisme i la seva defensa de les víctimes de violència sexual en conflictes armats, l'any 2018 va rebre el Premi Nobel de la Pau. Avui és un símbol de valentia i de lluita per la justícia i els drets humans.
8: يجب ان يحترم الفرد بغض النظر عن دينه او لونه او جنسه او مكان اقامته. فداعش ارادت بسبه لنا ان تاخذ شرفنا. داعش ارادت ان تكسر فينا اراده الحياه. داعش اخذت امي تلك التي كانت تؤمن بجوهره الانسانيه مع أكثر من 80 امرأة يزيدية في سولا، وقاموا بقتلهم جميعا لأنهم لم يرغبوهم باستعبادهم للجنس.
0: Quan es van capturar l'ISIS, van matar molts dels membres de la meva família davant dels meus ulls. Em van endur, em van vendre i vaig partir abusos indescriptibles. Finalment vaig aconseguir escapar i avui estic aquí per parlar en nom dels qui encara estan atrapats. Per demanar a tots vosaltres que lluitin contra l'extremisme, perquè ningú més hagi de viure el que nosaltres vam viure.
7: Valentina Tereshkova, nascuda el 1937, és una astronauta soviètica coneguda per ser la primera dona que va viatjar a l'espai. El 1963 va volar amb la nau Vostok 6, que formava part del programa espacial de la Soviet Space Program. Durant la missió va orbitar a la Terra 48 vegades i va passar gairebé 3 dies a l'espai. Amb aquesta missió es va convertir en una figura molt important de la història de l'exploració espacial i va demostrar que les dones també podien participar en missions espacials.
4: Ada Lovelace va ser una matemàtica anglesa considerada la primera programadora de la història. Va treballar amb el científic Charles Babbage, que havia dissenyat l'Analytica Engine, una màquina que es considera el primer concepte d'ordinador. Ada Lovelace va escriure unes notes on explicava com la màquina podia seguir instruccions per fer càlculs. En aquestes notes va crear un algoritme perquè la màquina resolgués un problema matemàtic. Per això es diu que va escriure el primer programa informàtic de la història. També va ser una de les primeres persones a entendre que els ordinadors podrien fer moltes més coses que càlculs, com treballar amb música o altres tipus d'informació. 6 dones de 6 camps diferents i de 6 moments històrics per demostrar que el paper de la dona al llarg de la història ha estat molt més important del que tradicionalment ens han explicat.
0: És increïble com aquestes dones han fet coses tan importants per a la història.
3: Això que han fet és increïble. Tanta història feta per dones. Tantes coses que no sabem només perquè l'han fet dones. I ara ens agradaria donar la benvinguda a una convidada molt especial. La Salma ens la presenta.
9: Avui tenim amb nosaltres a l'estudi la Thais Blasco. Ella és docent i orientadora als Tres Turons des de fa 7 anys i és una ferma defensora dels drets de les dones. Volem parlar amb ella perquè ens doni la seva opinió. Tu com a dona, algun cop t'has sentit menys tinguda pel fet de ser-ho?
10: Home, és una situació que ens trobem moltes dones cada dia. Cada dia trobem situacions de desigualtat, de discriminació, i és una cosa en què la igualtat encara no està en aquesta societat.
9: Com creus que les escoles i els instituts podien educar millor sobre la igualtat de gènere?
10: Doncs treballant-ho des de ben petits, treballant-ho des de la coeducació, amb un llenguatge inclusiu, amb exemples d'on hi hagi dones, i estant amb l'alumnat amb la mateixa forma, amb nens, amb nenes, independentment del gènere que tinguin.
9: Ho treballes al teu grup? Com ho fas?
10: Ho treballo molt amb el meu grup, ho treballo de forma transversal, ho treballo amb totes les temàtiques, ho treballo a l'hora de posar exemples del dia a dia, d'exemples que em passen a mi, exemples que els hi passen a altres nenes, exemples que passen a l'institut, amb comentaris que fan, hi ha molts comentaris fora de lloc on s'opina dels cossos de les dones a través de la pressió estètica i a través de totes aquestes coses que tenim a la societat.
9: Has notat canvis en l'actitud dels alumnes respecte al feminisme durant els anys?
10: Sí. Crec que els alumnes cada cop estan més conscienciats de tota aquesta temàtica, que ja tocava. Queda molta feina per fer, però necessitem que tant nenes com nens estigueu per aquest tema. Lluitem no només nosaltres, les dones, estem lluitant pel feminisme, sinó que també necessitem que tota aquesta part del gènere masculí, que els homes, també estiguin amb nosaltres lluitant amb això.
9: Com veus el feminisme a l'era digital i a les xarxes socials?
10: Doncs, mira, té una doble vessant. Té una vessant en la que es poden atacar molt més perquè les xarxes socials permeten aquesta pressió estètica cap a les dones, que en tenim molta, es poden fer moltes més discriminacions, es pot atacar molt més des d'una forma molt més anònima, però també és veritat que es pot arribar molt més lluny, amb molta més informació, i pots transmetre molta informació a nens i nenes sobre que no els arribaria d'una altra forma que no fos a través de les xarxes socials.
9: Quin paper creus que ha de tenir la societat per reduir la discriminació de gènere?
10: Home, és un paper molt important. El feminisme, el futur de ser feminista no ho farà. És l'única fórmula perquè ens salvem tots i totes. És l'única fórmula en què té en compte tots els col·lectius minoritaris i perquè tots i totes puguem ser escoltats i tractats amb igualtat.
9: Què et va motivar a interessar-te pel feminisme?
10: Doncs que sóc dona i que tinc filles i que veig com està la societat i que veig que hem fet molt, hem arribat molt lluny, s'estan millorant moltes coses, però encara hi ha molta feina per fer.
9: Quina recomanació donaries als joves que volen aprendre sobre el feminisme i la igualtat?
10: Doncs que escoltin a les dones que tenen a propet, que escoltin a les seves mares, que escoltin a les seves germanes, que escoltin a les seves cosines, que els expliquin què els hi passa cada dia, quina és la seva vivència cada dia. I a partir d'aquí començaran a entendre i a obrir una miqueta més la ment de quina és la situació real.
0: Moltes gràcies, Thais, per l'entrevista tan interessant. Per acabar, portarem una dada curiosa que ens explicarà la Lucía. Una frase que va dir una dona a la història.
3: Ningú pot fer-te sentir inferior sense el teu consentiment. Una frase que va dir Eleanor Roosevelt, una diplomàtica i activista que vol ressaltar la importància que té l'autorespecte i l'empoderament personal. El que ella volia transmetre amb aquesta frase és fonamentar i reforçar la confiança en un mateix i posar valor a la importància que tenim homes i dones per parts iguals, sense importar el gènere o l'edat.
0: Ara sí, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i moltes gràcies a l'equip de Radio Arenys per donar-nos l'oportunitat de fer el programa d'Instifonies. Recordeu que sou persones vàlides i valuoses. Fins al proper programa. Bon divendres.

0: Tallar-nos els collons.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un...
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada, i evidentment amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que ja és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compte, per exemple, al voltant del Principat Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota vies de la costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams de lentitud i aturada, en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot de la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista de Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, sobretot a la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la C65 i C35, força trànsit, al tram de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i de zona Franca Montjuïc, en sentit contrari. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor en diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
0: Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla Infocat de la fase d'emergència a alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Declaracions que Ordeig ha fet des de la Garrotxa. Anem fins allà, a l'OTFM, a Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apegat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions de cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
13: Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en la zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball, els bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi que, segons dades provisionals, afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'abocador municipal. El foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. En el dispositiu hi treballen 13 dotacions de bombers.

0: amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
1: La norantena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Viver.
2: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
3: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
2: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
4: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
2: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició, ho apunta el darrer baròmetre municipal.
0: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
0: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. A més, cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijoan.
7: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
8: No, mai.
9: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
8: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
7: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
8: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
10: Sí.
8: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
9: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
1: Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
11: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
12: En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
11: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
13: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertanyia a una formació política i tenia un enfoc, però

0: des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No?
1: En aquest sentit, com sentia, Milla ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
2: Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueix l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
2: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
4: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
5: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
4: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
2: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de joven en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera al més aviat possible. I això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En bàsquet, la Sisa Joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un ala pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'ala pivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
2: Ràdio Arenys.
11: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys.
12: Són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
13: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
12: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
14: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs.
12: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
13: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
15: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
12: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
13: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
12: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
13: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
12: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
16: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
17: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
12: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
18: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que hi ha és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte, al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant, molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Loli, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar, sobretot, el tram nord de l'autopista AP7, que la zona entre Mollet i Granollers es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment, millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat, sentit Tarragona, però de moment ja no passa d'aquí. També l'autopista del Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que a la Costa Brava, a la C65 i a la C35, es troben aturades a Llagostera, un parell de quilòmetres a cada dia en direcció Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara lentitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i l'Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
0: I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'autoritat judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada. Avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SAlert per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies també estan estabilitzats o controlats.
4: El de Sentmenat, el Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alcamp, Navarcles, el Vegès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nous espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bebé.
13: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
14: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
13: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
15: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
13: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
16: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
17: No, mai.
18: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
17: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
16: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
17: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
19: Sí.
17: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
18: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
19: La nova estació és una infraestructura estratègica d'Aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Salvador Illa.
20: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
19: La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
0: I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca i implementar-hi millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
21: A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir i vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport públic, la situació no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al Solsona. Ingrid Melero és la consellera comarcal de Transports.
22: El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport a la banda ens ajuda a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
21: Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
23: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
24: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats, perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
23: Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
0: Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
25: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
1: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadors de juguen en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible. Sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
6: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra... Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús l'arribada.
2: I en bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alè pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'alè català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la penya fa 3 anys que està en Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
4: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
3: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, sembla, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
2: Estem aquí inaugurant una instal·lació. Ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030.
1: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer punt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva figura.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 2 de juliol, bona festa major, perquè fem un programa entremig de la festa major, de concerts, després a la nit segueix l'activitat, però l'Arenys en joc, doncs, continua, i fem programa important, perquè ja tenim aquí el primer protagonista, anirà d'Arnau, perquè tenim aquí ja l'Arnau Campell. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Després de l'Arnau, cap a la segona part del programa, parlarem amb l'Arnau Padrós, àrbitre de Lliga Endesa i Eurolliga, perquè ens expliqui una miqueta també, doncs, com ha anat aquest curs 25-26, però comencem amb l'Arnau Campeny, perquè sempre ens agrada parlar amb ell, per com ha anat la temporada, sempre li demanem una miqueta com va el curs. Et vaig una molt directa. Quina relació fas d'aquesta temporada 25-26 amb l'Europa?
4: Bé, primer de tot, estic molt content de tornar a estar aquí, que m'hagis convidat. Ara, a veure si ho tornem a fer, que sigui una rutina, després de cada temporada venir aquí a xerrar una estoneta de com anar la temporada. I la veritat que, doncs, si la temporada passada va anar bé, doncs aquesta igual o quasi millor, perquè la categoria era molt exigent i la veritat que ningú es pensava tot el que hem fet i estem molt contents, la veritat.
3: Recordem que l'Arnau Campeny defensa Arenyenc. Ja portes temporades, 4 temporades portes a Europa?
4: Aquest any ha sigut la cinquena
3: temporada. Sí. L'any passat parlàvem amb ell d'aquest ascens cap a primera ref, que seria l'anterior segona divisió B.
4: Exacte.
3: i ascens, però és que a més la temporada és de gairebé excel·lent, perquè clar, quan agafes el bitllet sempre hi ha dubtes de a on estareu, com anirà la temporada. La temporada ha anat molt bé, per alta la classificació, a més bitllet cap a play-off. Com resumiries aquests mesos d'aquesta temporada 25-26?
4: A veure, ara que ja hem acabat, la veritat que valorant una mica això és inigualable, perquè el que hem aconseguit és molt complicat amb les condicions que té el club i els jugadors que érem, perquè al final ningú estava contrastat en aquesta categoria. Però bé, al final doncs, la inèrcia de l'any passat la vam agafar i crec que tots els jugadors hem respost en aquesta categoria molt bé i així s'ha donat, perquè crec que hem sigut l'únic equip que ha pogut mantenir durant tota la lliga en posicions de play-off.
3: Clar, que veu la fase regular com a cinquens, 60 punts, 16 victòries, 12 empats, 10 derrotes. Després et preguntaré sobre Can Dragó, el canvi tot plegat. El club s'esperava això? Vull dir, perquè ja ho deies, la inèrcia era de la temporada passada, però la categoria no és la mateixa. Us esperàveu des de l'inici a això?
4: No, ningú s'esperava, ni el club, ni la gent que li agrada el futbol, ni qualsevol equip de la categoria, ni nosaltres mateixos. Però bé, com et dic, al final, doncs, un cop comences a competir, doncs et dones compte doncs, que els rivals són inclús pitjors que tu i bueno, tu dones la cara, competeixes i vas traient punts partit rere partit i es dona la situació que, bueno, com sempre dic, més o menys, quan arribes a Nadal i et veus, depèn de quina posició, doncs ja t'encarrila una mica per on anirà al final de temporada. I bé, hem sigut capaços de mantenir aquesta regularitat i ho hem bordat, la veritat.
3: Clar, una primera ref que ara estava mirant, el Dense, Sabadell, Atlético Madrid B, Villarreal B, Cartagena, Antequera, a més amb viatges importants per tota la península. Com has viscut aquesta temporada a primera ref? Com és aquest grup o com ha sigut aquest grup?
4: La veritat que, bueno, a tots, com et deia abans, ens ha agafat una mica de nou perquè, doncs, la veritat que ningú havia competit gaire aquesta categoria, potser algun jugador, però sense ser important, i la veritat que és una passada. Tots els equips que has nombrat, doncs, tenen estadis increïbles i cada 15 dies, doncs, poder viatjar i compartir-ho amb els companys d'equip, que al final són gairebé amics perquè ja veníem d'anys enrere compartint vestuari, doncs, ha sigut una experiència inolvidable i, com et dic, uns estadis que podien ser perfectament de primera divisió. I res, a sobre, amb bons resultats, doncs, ho hem gaudit moltíssim. Cada viatge, cada moment, cada història que hem tingut al vestuari ha sigut molt bona.
3: Què és el que més t'ha sorprès d'aquesta categoria? Potser equips històrics, això que deies també, estadis que dius, han viscut èpoques daurades, què és el que m'està sorprès?
4: Bueno, sobretot, doncs, sobretot diré a nivell individual, doncs poder-me veure en un escenari que és gairebé professional. L'única diferència seria que nosaltres no tenim salaris professionals, però els estadis, realment també aquest any la retransmissió que donava aquesta categoria, que la donaven per la televisió, tot el tema mediàtic, vull dir, et senties professional.
3: Anirem parlant d'aquesta temporada 25-26, però deixa'm preguntar-te. Hi ha tot l'enrenou amb el de Llespa del Nou Sardenya. Éreu dels pocs equips que en un moment donat sabeu que no podeu continuar. Passeu a Can Dragó. És veritat que és Barcelona, però com gestiona tot plegat? Us afecta molt aquest canvi? Perquè el tema, clar, els partits ara segur que anireu cap allà, però el tema entrenaments, vull dir, vosaltres seguiu entrenant al vostre camp, aneu a entrenar allà, com era tot plegat
4: bueno,
3: aquesta?
4: La logística, mira, era la següent, vull dir, nosaltres aquesta categoria, doncs l'equip que puja de categoria té 6 mesos que pot competir en gespa artificial, però només té 6 mesos, perquè després una de les normes que hi ha en aquesta categoria és que a partir d'aquí els camps han de ser de gespa natural i les mateixes condicions per tothom, però sí que hi ha aquesta norma de que l'equip que puja per primer cop només té 6 mesos. Aleshores, bé, ens va anar molt bé, perquè a casa doncs, nosaltres som molt forts i bé, doncs ens va anar, la veritat que els resultats ho van dir així. I a partir d'aquí, doncs, el que vam fer va ser, l'Ajuntament va agafar un camp d'atletisme al de Can Dragó, on hi havia un espai de, com tots els camps de l'Aritma, de gespa natural, i allà hi vam fer el camp, ens vam posar una gespa que estava increïble, però sí que és veritat, doncs, que al final no era el mateix, al final la gent que venia a Viladegràcia, doncs, vivia a prop, també la capacitat de persones era molt més gran, llavors aquest caliu en el partit es notava. I com et deia, bueno, també l'única diferència és que abans entrenàvem tots els dies al Nou Sardenya, i el fet de doncs, jugar a Can Dragó doncs, ens permetien anar un dia a la setmana a entrenar almenys a Can Dragó, que la gespa era natural, i també nosaltres aprofitar una mica per acostumar-nos al terreny de joc.
3: És una història, vull dir, és una història perquè ho hem parlat en diferents moments a l'Arenys en Joc, aquest canvi, clar, ja no solament per la gespa, sinó perquè al final el Nou Sardenya és un estadi que us dona molt.
4: Sobretot el tema de l'ambient, perquè sí que és cert que els gols estaven enganxats a la porteria, però els laterals estaven 15-20 metres i ja es notava que no hi havia tant de caliu i, no sé, es notava una mica més fred l'ambient i segurament es va notar perquè nosaltres érem molt forts a casa i tot i que vam seguir fent punts, no vam fer els mateixos. Yeah. Però, bueno, per sort, nosaltres a fora de casa vam ser molt forts i vam treure molts punts i això és el que ens ha fet mantenir, doncs, estar a la part alta de la classificació durant tota la temporada.
3: Vaig a la teva part personal de la temporada. Quin balanç fas? Perquè, clar, tu acabes una altra vegada amb un fotiment de partits, crec que te'n vas a 38 partits jugats, amb més de 2.900 minuts, que és una barbaritat, perquè al final ets peça important, clau, capital d'aquest equip. Com ho has viscut i quin balanç fas?
4: Jo la veritat que et diria que és una de les temporades que l'he gaudit més. Sí que l'any passat vam guanyar la Lliga, però aquest any, tot i no guanyar-la i fer play-off i no pujar, et diria que és la que he gaudit més perquè, com et deia, a part de companys d'equip eren la majoria amics i també per la dificultat de la categoria, per nivell d'exigència, també perquè he pogut seguir competint, m'han respectat les lesions, he jugat molts minuts i també doncs, he estat a bon nivell. Això. Llavors, ara que ha acabat la temporada, doncs, el balanç que em faig de tot plegat, doncs és molt i molt bo i, bueno, com et dic, l'he gaudit moltíssim. Aquest any també, per això, he rebut, crec que són 3 expulsions, tot i que una me la van treure, però sí, malgrat aquests partits que m'he hagut de perdre perquè no hi ha més, ho he gaudit moltíssim.
3: I ara vaig amb un tema. Tu portes molts anys ja jugant a un nivell important. És veritat que dones aquest pas. Has vist que has millorat en algun moment, sobretot tema de lectura defensiva, la contundència de sortida de pilota? O has continuat amb el mateix guió de les últimes temporades? O aquesta categoria et demanava alguna cosa més?
4: Sí, home, i tant que millores. Al final, jo sempre he pensat que quan tu jugues amb jugadors que són més bons, tu també acabes millorant. I, bueno, el que comentes, el tòpic aquest que diuen de l'experiència és un grau, doncs et diria que 100%. I més segurament sent defensa, en el que és una posició en la qual doncs, a mesura que et vas fent gran doncs, aprens a gestionar espai-temps, aprens a xocar abans, aprens aquests petits detalls que també a mesura que t'enfrontes contra rivals que són més bons, doncs també tu vas millorant, et vas exigint, segurament també estàs més en forma de quan ets més jove que estàs més fort i bueno, són coses que amb el temps sí que vas millorant.
3: I com és la relació i què et demanava l'Adai Benítez?
4: Bé, l'Adai, igual que sempre, és una persona que transmet literalment energia i ens demana sempre doncs, verticalitat a l'hora de jugar, anar a fer mal i bueno, ens manté vius i jo crec que això ha sigut el motor de l'equip i el que ens ha fet arribar fins on hem arribat. I, bueno, i m'ha transmès a mi personalment molta confiança perquè ha confiat molt en mi i inclús m'ha posat en totes les posicions de defensa aquest any. He jugat de central, que soc central, i he jugat de lateral i he jugat inclús de carriler, vull dir, molt agraït.
3: Sí, sí. Ara vaig amb el tema del play-off, perquè la temporada és molt llarga. Poden passar moltes coses, ja solament per això del canvi de camp ja és un tema, però hi ha lesions, pot haver-hi ratxes negatives, que a vegades no surten les coses, però en el vestidor, en quin moment penseu que és una opció d'anar al play-off?
4: Bé, bueno, com et dic, arriba Nadal, estàs per allà dalt i van avançant les jornades i arriba un moment que, no sé, no et sabria dir quin moment clau, però durant la segona volta que dius, això ja això ja és un compte enrere. Jo sempre ho veig una mica quan queden 10 partits o així, que ja comences a comptar. En comptes de, ostres, portem 20 i pico jornades, no, ja dius, en queden 10, en queden 9. Doncs pues, una mica quan arribes aquí, doncs ja dius, hòstia, que això va de sèrio, que si ens hi posem ens pot canviar una mica la vida a tots i, hòstia, pujar una categoria més seria l'hòstia. I potser et diria, aquí, a la que arribes, quan queden 10 partits.

0: Però bueno, tampoc és tanta. Mm. I jo crec que, com el que et deia abans, al final, imagina't que haguéssim pujat aquest any i entres a aquesta roda, vas jugant contra, cada setmana contra jugadors més bons i més físics, i al final el teu cos mateix també va canviant, es va tornar més fort i al final s'iguala tot. Però no és tanta la diferència. Mm-hmm. Tot i que sí que es nota una mica, perquè al final són professionals i només viuen per això i es nota després el terreny de joc.
1: I en tema pressupostos, perquè aquí jo crec que ens perdem tots i el que ens escolten també... És molt diferent entre la primera ref i la segona divisió?
0: Sí, aquí sí que hi ha bastanta diferència. Bueno, la gent comenta que la primera ref és una categoria una mica deficitària, perquè a nivell hi ha molts viatges. Mm. No sé quin pressupost és el que dona la federació, però sí que sé que a la segona divisió el pressupost que dona cada club és molt gran. De fet, bueno, els salaris mínims de cada categoria és bastant, hi ha bastanta diferència, així que entenc que el pressupost que dona la federació sí que hi ha molta diferència.
1: Mm-hmm. Tornem a l'equip, tornem a l'Europa, tornem a aquesta temporada 25-26. Tu coneixes molt bé el club, l'equip, ets un dels pilars amb altres jugadors. Quina ha sigut la virtut d'aquest equip? Això, aquest grup com a amics, que us coneixeu entre tots, o quina és la virtut principal d'aquest equip?
0: Sí, totalment, ha sigut això, que... vam repetir, et diria, una gran base entre 8 i 12 jugadors, i també va continuar el míster, ens coneixíem entre tots, i no és el mateix partir de zero d'una pretemporada en el qual ningú es coneix, mm-hmm. que on tots es coneixen, ja sap cadascú què fa bé, què fa malament, on pots posar aquest, on pots posar l'altre, i llavors ja vam començar amb avantatge, com qui diu. I jo crec que això és un punt a favor, i a més també, que crec que ho he comentat algun altre any, que el dia a dia el vestuari és molt bo, tots ens portem superbé, i després això, doncs, sobretot quan hi ha petits mals moments durant la temporada, això es nota, perquè una cosa que et podria durar un partit, si hi ha un mal rotllo, igual te'n dura dos o tres. Mm-hmm. Llavors, això ha sigut un punt a favor.
1: Mm-hmm. Ara anem a l'eliminatòria contra el Celta. Com van ser els dies previs a aquella eliminatòria?
0: Un cop classificats, dius? Doncs la veritat que, bueno, ho vam viure com un premi, però sí que recordo, doncs, intentar parlar entre nosaltres i dir, hòstia, que això no s'ha acabat, vull dir, intentem-ho fer-ho, perquè jo crec que ho hem demostrat i que som capaços de poder assolir aquest ascens. I això ens vam intentar mentalitzar, i de fet, bueno, crec que es va veure durant tota l'eliminatòria, perquè se'ns en va anar per molt poquet. De fet, vam arribar a la pròrroga contra un equip com el Celta B, que va quedar segon a l'altre grup, que també era un grup molt exigent, i bé, va ser per detalls.
1: Clar, perquè el 31 de maig, si no vaig equivocat, empateu 1-1 com
0: a local.
1: A l'últim minut. Sí. I aneu a Balaïdos, al camp del Celta de Vigo, i guanyant a pròrroga. Com viviu, sobretot, aquella tornada a dir... Ai, que tenim aquestes opcions de passar, aquesta de passar.
0: Sí, bueno, també et dic que a vegades tampoc és bo, no?, com donar-li moltes voltes, bueno, jo almenys ho entenc així, donar-li moltes voltes a la situació que estàs, perquè igual si comences a pensar això, igual t'entra un nerviosisme que no és bo. Llavors, nosaltres, amb naturalitat, doncs, pensar que era un partit més, que... ens centràvem en el que havíem de fer per fer mal al rival, i bé, un cop arriba el partit, doncs fer aquestes coses que hem parlat, i després, doncs, ja ens donarem compte de l'exigència del partit, però així és com vam anar al partit mentalitzats.
1: Mm. Eliminatòria perduda al final, per poc, contra el Celta B. Aquestes setmanes de descans han sigut...
0: Sí, bueno, la veritat que aquest any he acabat molt fatigat, tant físicament per l'exigència de la categoria, també hi havia més partits, com mentalment, perquè, com et deia, sí que hem tingut, doncs, el plaer d'estar tot l'any en posicions de play-off, però sí que és cert que fins a l'última jornada podríem haver sortit. Yeah. Llavors, va ser, sobretot, com et dic, inclús partir la segona volta, com cada partit tenir la responsabilitat de... Ostres, portem tot l'any aquí, hem de seguir aguantant, no podem perdre, llavors cada partit, aquest desgast mental és dur, i bueno, quan va acabar la temporada vaig fer una setmana i mitja de relax total, de, com a molt feia alguna caminada i això, però vull dir, les meves cames necessitaven descansar, i el meu cap també, mm-hmm. i bueno, a partir d'aquí m'encanta fer esport i sempre he anat fent cosetes.
1: Mm-hmm. Temporada acabada...

0: descans, vacances. Com et planteies el futur immediat? Temporada 26-27.
1: Bé, he intentat no pensar molt en aquestes coses. Al final, els representants també és la seva feina. Però bé, no sé què passarà. Queden pocs dies perquè comenci la temporada. Encara no he renovat, però bé, sé que està a prop de que decideixi. I sé que si acabo seguint aquí un any més, estaré com a casa i jo encantat de la vida.
0: Perquè hi ha algun objectiu que et marquis que... d'un futur, no immediat, sinó un futur proper, de la temporada que ve, d'aquí quatre temporades, hi ha algun objectiu que tinguis en ment?
1: Bueno, la veritat que al final quan toques una mica aquest món professional, doncs la veritat que se'm desperta motivació i ambició per poder intentar viure jo des de dins. I jo crec que, pues, mira, una mica l'objectiu seria, pues, poder arribar a jugar a segona divisió. Però bé, no li dono... No vaig a mig termini, si ho vaig a curt termini, vagi l'any que ve, doncs intentaré fer un any com he fet aquest any i a veure si tant individualment com grupalment, doncs va bé i a veure si puc seguir progressant a nivell esportiu.
0: Mm-hmm. Anirem parlant en el futur. Mm-hmm. Deixa'm dues últimes abans de fer-te un test molt ràpid. Si... Tornem una altra vegada a la temporada aquesta de l'Europa. Si t'haguessis de quedar amb tres paraules o ràpides d'aquesta temporada, quines serien?
1: Tres paraules. Doncs somni, inigualable i felicitat.
0: Deixa'm una més, perquè tu quan arribes a l'Europa, que ja fa cinc temporades, t'esperaves tot això?
1: No, ni molt menys. De fet... jo vaig anar a l'Europa, doncs, perquè, bueno, havia sentit a parlar del club i, bueno, m'agrada... El que t'he dit ara, volia seguir progressant com a futbolista i, doncs, crec que aquell lloc era un lloc idoni per fer-ho, però ni molt menys m'hagués imaginat, doncs, poder arribar a estar a les portes de segona divisió.
0: Mm-hmm. I una última. Quin missatge li donaries a la gent d'Arenys que et segueix? Vull dir, que saps... que a més a més ets una peça important de tot aquest conglomerat de jugadors, jugadores que esteu, diguem, entre cometes, a l'èlit, vull dir, perquè parlem molt d'esport amateur aquí a Arenys de Mar, jugadors, jugadores que es fiquen en aquest món del futbol, què li diries que els agradi per continuar en aquest món?
1: Bueno, jo els diria que, primer de tot, que no és fàcil, que les coses, doncs, i tampoc és qüestió de sol, sinó s'han de buscar i t'has d'esforçar perquè passin. I, bueno, també hi ha molta gent, tant amics propers, òbviament, com gent coneguda del poble, doncs, que sempre els veig pel carrer i em pregunten i, bueno, i això també s'agraeix. I res, i el que et deia, doncs, que segueixin esforçant-se, que potser aquí és una mica complicat créixer, no?, però, bueno, que anar fora, doncs, també és una experiència i també pots créixer a nivell personal i que, bueno, que no hi ha límits, que esforçar-se al màxim i les coses acaben arribant. Mm-hmm.
0: Vaig amb un test molt ràpid, que això serà un minut. Un camp, un estadi, que t'agrada jugar?
1: D'aquest any o de... que hagi jugat?
0: Sí.
1: La veritat que el camp del Nàstic de Tarragona em va impactar molt. Mm-hmm.
0: I un que t'agradaria jugar, que no haguessis jugat?
1: M'agradaria jugar... bueno, òbviament, doncs, al nou camp, es pot dir.
0: Un davanter d'aquesta temporada complicat de cobrir.
1: Doncs segurament... l'Eslava, que va ser un excompany que vaig tenir a l'Europa, que va acabar la temporada a l'Eivissa i és un davanter difícil... per la seva envergadura i perquè és molt pesat.
0: I en el passat, que t'hagis enfrontat?
1: Un delanter complicat?
0: Sí.
1: Doncs mira, segurament, un delanter que em va costar molt va ser a la Copa del Rei contra les Palmes l'any passat, que es deia Marc Cardona. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Un partit d'aquest any que no oblidaràs?
1: El de l'Eivissa, sens dubte, que va ser l'últim partit de Lliga en el qual ens vam classificar.
0: Mm-hmm. Un company de vestidor amb qui sempre aniries a sopar?
1: Amb Marcel Esgró.
0: Uh-huh. I un que sigui passat dins del vestidor?
1: Que sigui passat, que sigui intens, no?
0: Sí, intens.
1: El Juan Fler és bastant intens.
0: Sí, a vegades el canvia també. Bromista dins de l'equip?
1: El Guillem Rodríguez.
0: Un entrenador de tota la teva trajectòria que t'hagi marcat?
1: Segurament la DAI, perquè m'ha fet veure coses en mi i que jo mai havia vist, i bé, la veritat també que m'ha fet treure coses que no pensava que trauria.
0: Mm-hmm. Una virtut teva com a central o lateral?
1: Bueno, diria la meva regularitat i adaptar-me en qualsevol posició.
0: I un aspecte encara que puguis millorar?
1: El joc aeri, sens dubte.
0: Una ciutat o desplaçament o equip que t'agradaria jugar?
1: Potser a l'Hèrcules.
0: Un jugador en què et fixis, que tinguis com a referència?
1: A nivell d'elit de la Lliga o...?
0: Sí, o en general, vull dir.
1: En general, el que m'agradi, doncs... La veritat que Pau Covarsí m'agrada molt.
0: Si no fossis futbolista, què creus que faries?
1: Bé, doncs, bueno, jo treballava d'entrenador personal i la veritat que m'agrada molt.
0: Un hobby fora del futbol?
1: Anar a córrer.
0: I una cançó motivadora prèvia a un partit?
1: Bueno, la mítica de Coldplay.
0: Un plat preferit després d'un partit i després d'una victòria?
1: M'agradava bastant cuidar-me, així que et diria que un bon plat d'arròs amb salmó i tomàquet m'encanta, la veritat.
0: Mar o muntanya?
1: M'agraden molt les dues, però el mar més.
0: Estiu o hivern?
1: Estiu.
0: Un joc d'Arenys?
1: Un joc.
0: Sí, un espai que diguis...
1: Ah, un joc, vale. Un joc. El passeig.
0: Una persona clau a la teva carrera?
1: Que m'hagi marcat el Cristóbal Parraló.
0: I l'Europa en una paraula? O en dos, o en tres.
1: Històric.
0: Amb això acabem, amb aquest concepte de l'Europa, perquè és veritat que l'Arenys en Joc va començar fa, jo crec que ja 2 anys i mig. És veritat que t'hem demanat en diferents moments que poguessis dir la teva per explicar una miqueta com anava la temporada, en diferents entrevistes aquí a l'Arenys en Joc. Gràcies, Arnau, per ser-hi una altra vegada. Que vagi bé l'estiu, descansa i parlarem del futur.
1: I tant, moltíssimes gràcies per convidar-me un cop més, per la feina, i espero que l'any que ve ens tornem a trobar aquí i seguim explicant històries i que vagin bé.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930-234-522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: a Stones B&T. Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
10: Vols anunciar el teu establiment o servei?
9: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
10: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
11: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
12: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Doncs avui a l'Arenys en Joc tenim un convidat molt especial. Realment hem esperat a final de temporada perquè no era moment durant la temporada per parlar amb ell. I és especial per dos motius. Un, perquè porta molts anys a l'èlit del bàsquet nacional, a Lliga Endesa. I dos, perquè és una persona molt vinculada, és d'aquí d'Arenys de Mar. I no és un altre que l'Arnau Pedrós. Bona tarda, Arnau.
1: Bona tarda, què tal, Carles? Com estàs?
0: Doncs, per parlar una miqueta de com ha anat aquesta temporada 25-26, també fer un viatge per tots aquests anys. Arnau, com valores la temporada?
1: Doncs la temporada molt bé. Sí que ha sigut una temporada molt exigent perquè continuava a CB, fet temporada a CB i també començava a Eurolliga. Mm-hmm. I el fet de començar qualsevol competició nova doncs sempre és un repte. Mm-hmm. Però la veritat que molt bé, molt content de com ha acabat, de com ha començat i de com ha anat tota la temporada i com ha acabat sobretot.
0: Mm-hmm. Començava la temporada, aquesta temporada 25-26, amb aquesta novetat. Tu ja portaves anys a Europa. Com ha sigut aquesta dualitat entre Lliga Endesa, viatges i Eurolliga?
1: Doncs la veritat és que està bastant ben muntat, però sí que a nivell logístic familiar és molt complicat, no? Al final, quan arbitres a Europa, i aquest any he fet 16 partits a Europa, acaba xiulant entre setmana, el que significa viatjar el dia abans del partit i tornar el dia després, i després vincular-ho amb la CB, no? Al final, xiular un partit al cap de setmana. Molts viatges, molts desplaçaments, molts avions, molt transport, però bueno, s'ha anat portant i al final s'ha pogut portar bé.
0: Per fer un recordatori i fer una mirada fa anys, Arnau, en quin moment tu decideixes dir... Jo vull ficar-me en el món de l'àrbitre. Vull dir, tu estàs vinculat amb el món de la cistella, però quan decideixes dir jo el que vull és ser àrbitre?
1: Doncs quan als 18 anys jo estava jugant a l'Arenys Bàsquet, m'entrenava el Lluís Alarcón, al sub-21, crec, i estava tant jugant amb el sub-21 com entrenant amb ell un mini femení. Jo era el seu segon entrenador, i ell era el primer. I això de que doncs, tenia bastanta experiència amb el món arbitral, en alguns casos doncs, era més negativa que positiva, perquè m'hi encarava bastant, no els entenia, i va ser un parlar amb en Lluís, no, de això arbitrar ho veia molt fàcil com a jugador, i això de ser molt fàcil m'hi posaria perquè segur que m'anirà bé, no? I ell, que tenia doncs, més edat, més maduresa en aquell moment i més coneixement de tot, em va dir que sí, que ho intentés, però que veuria que no era gens fàcil. I sí, amb el pas del temps només era que no era fàcil, però sí que era molt, molt addictiu, no? El fet de que cada partit és diferent, havia d'aprendre un munt de coses noves, i el fet de veure el món de l'habitatge des d'un món molt més intern és molt més diferent que no pas veure-ho des de fora, no?
0: I com recordes aquelles etapes de formació, dels inicis, d'anar cremant etapes? Com recordes tot aquell creixement?
1: Doncs molt, molt xulo. Al final, el que diuen en tot, no? En qualsevol objectiu, en qualsevol somni, en qualsevol història, que l'important és el procés, no? Disfrutar del procés. I al principi, no t'enganyaré, no era conscient de totes les categories que hi havia, no era conscient de que pogués dedicar-me professionalment a això, i tot el procés va ser molt, molt bonic. Vaig fer moltes amistats en el procés, moltes categories, moltes hores i molta feina feta, i molt, molt bonic. Un cop van passant els anys i doncs, m'anava anant bé i anava veient que podia créixer en el món de l'arbitratge, però sí que et vas plantejant pues, reptes i algunes categories, però a l'inici, molt bonic. A més, vaig poder compaginar. Al principi, el món de l'arbitratge es pot compaginar el jugar i el seguir i el començar a arbitrar, el fet que ho fa més fàcil, i durant 2-3 anys vaig fer les dues coses, però després sí que em vaig encarar únicament a arbitratge, i molt bonic, i, ostres, li recomano a tothom, no?, que provi això d'arbitratge, perquè és molt diferent el que puguis fer. Jo recordo amb molt bones sensacions, no?
0: Tu ara, Arnau, que portes una dècada ja a ACB, a Lliga Endesa?
1: Sí, aquesta és una meva desena temporada, i com si fos ahir, no em sembla que porto ja 10 anys, i la veritat és que molt, molt content, però sí, com si em preguntes, com si fos ahir. Recordo el meu debut, recordo quasi... Cada vegada recordo menys coses de les temporades. No sé si és que em faig gran o que quan som grans recordem menys coses, però sí que cada vegada recordo menys coses, però com si fos ahir.
0: I clar, en tot aquest recorregut de 10 temporades a Lliga Endesa, a ACB, què és el que més t'impacta, vull dir, des del prisma d'un àrbitre? Ritme de lloc, velocitat de les accions, el nivell físic, què és el que més impacta?
1: Doncs jo diria tota l'empresa que hi ha darrere, no? L'empresa CB o el Renom i les grans competicions, no? Perquè al final, al principi sí que comences la Lliga, però estàs lluny de poder arbitrar playoffs i Copes del Rei i Supercopa, i un cop doncs, he tingut l'oportunitat d'anar xiulant aquestes competicions, que són com especials, tot el que hi ha darrere, no? L'organització de la competició, després els clubs i el trenar de cada club, la gent que va canviar, perquè, clar, el club és diríem, l'alma mater, però després hi ha diferents persones que treballen dins del club, no? I com, depenent de les persones que hi treballen, doncs el club va agafant una direcció o una altra. I després les coses que van passant. És una lliga molt, molt, molt potent i que aquest any, per exemple, tenies a Múrcia, el Camp Múrcia, que acaba segon i que fa doncs, 6, 7, 8 anys patia per quedar-se a la Lliga CB, no? I equips que han guanyat títols internacionals, com el Burgos, durant 2 anys consecutius, doncs acaben baixant de categoria i pot tornar a pujar, no? Doncs aquesta sensació de que la Lliga és molt exigent per tothom, no només pels equips europeus o que juguen a Eurolliga, sinó per tots els clubs, i que si despistes, doncs fàcilment doncs pots acabar jugant-te la categoria en una temporada normal, com a Gran Canària, que aquest any comença jugant a Eurocup i acaba perdent la categoria.
0: Sí, sí. Tornem a la vessant d'arbitratge, perquè aquí han passat diferents àrbitres de diferents esports. A vegades ens quedem amb la sensació de que l'àrbitre arriba al partit, arbitra i marxa. Però, clar, quan parlem de qualsevol categoria, però sobretot més quan parlem d'una com Lliga Endesa, com és la preparació setmanal d'un partit? Vull dir, preparació física, vídeo, triplet arbitral, el treball... Com és una setmana de l'Arnau prèvia a la designació d'un partit?
1: Buf, la gent no és conscient, no? Però dic buf perquè tenim moltes, moltes coses, abans del partit i després.
0: Sí, sí.
1: Tot comença amb la designació, que llavors tu planeges el viatge intentant coincidir amb el màxim amb els nostres companys, no? Si al final... agafes avió, pots intentar coincidir a l'aeroport, ja sigui del d'anada o del tornar, si vas amb un company català o amb un company de proper, amb el tema del viatge. Després, durant la setmana, t'encarregues, jo almenys, de mirar el partit de l'equip local, l'últim partit, i l'últim partit de l'equip visitant. Tema estadístiques, veus el partit sencer, si ha hagut incidències, si no ha hagut incidències, quina és la dinàmica de cada un dels equips. Després, tu t'encarregues com a àrbitre, depenent de si vas a l'àrbitre 1, àrbitre 2 o àrbitre 3, cada un té una funció. L'àrbitre 3 s'encarrega de l'escouting, fa un scouting de l'equip visitant. L'àrbitre 1, o sigui, l'àrbitre 2, fa l'escouting de l'equip local, i l'àrbitre principal, que a vegades aquest any ja estic fent l'àrbitre principal, s'encarrega de juntar les dues coses i de fer un pla de partit. I tot això es fa abans del partit. S'acostuma a viatjar el dia anterior, l'últim àpat sempre es fa amb el teu equip arbitral, sí, i es fa un prepartit, una reunió d'una hora abans del partit per definir, doncs, amb el treball de l'escouting previ que s'ha fet, i l'anàlisi de l'àrbitre principal, quin és l'arbitratge que volem en aquest partit o quin arbitratge mereix aquest partit. Un cop s'acaba el partit, penso que arribem al partit unes dues hores abans per també revisar l'instant replay system, el vídeo arbitratge que està allí, i un cop s'acaba el partit, doncs donem a sopar, si tenim tècnica a pista, doncs fem una espècie de post-informe a la pista, però després s'ha de fer un etiquetatge de totes les jugades que hi ha hagut al partit, les valorem, ja siguin positives, o sigui, encertades, o siguin errònies per part nostra, i siguin jugades que hem xiulat o jugades que hem omitit, que no s'ha xiulat, és una reunió entre els tres àrbitres i el tècnic, en la qual una reunió també d'una hora, es valora l'arbitratge i tal. I això seria, un cop s'acaba aquesta reunió i es fa com una autoavaluació en què tu reconeixes el teu arbitratge i expliques com ha anat i deixa't d'anar, s'acaba com el treball previ i posterior al partit. Sí, i això, clar, s'ha de fer dues o tres vegades per setmana.
0: Clar. No, és...
1: Depèn del nombre de partits que tinguis.
0: Sí, sí. I deixa'm fer-te una pregunta, perquè és veritat que el tema de la part física, de tot aquest visionat, de tot el treball previ... Però a nivell mental, un àrbitre, al final, estem parlant de l'èlit del bàsquet nacional, com es treballa la part mental d'un àrbitre de Lliga Endesa? O d'Eurolliga, en aquest cas,
1: sí,
0: també?
1: Que diria que la part mental és obvi, no?, que s'ha de treballar, però és la part que potser ens deixa més al llibre d'albedrío de cada àrbitre, no? I va en relació amb el número de temporades, amb el número d'experiència, amb el saber entendre... que qualsevol error nostre sempre es magnificarà i que depenent de com i quan afecta, sobretot si al final del partit o afecta el resultat del partit, que guanya l'equip que no hauria de guanyar, afecta molt, i després hi ha les queixes dels aficionats, no? Però a mesura que van passant situacions o que van passant errors, i a tothom, si té sort i els posen en partits complexos, li va passant, doncs a mesura de situacions vas aprenent, no? També tinc el suport d'una psicòloga, porto una... Durant aquests 10 anys he estat amb 3 psicòlegs diferents, i encara amb cada vegada un psicòleg més esportiu, no? I porto aquest any, porto 2 anys consecutius amb una psicòloga, i tinc sessions mensuals amb aquesta, per tal de... I a vegades no parlem de res, parlem de la vida, per tal de poder treballar algunes situacions que són difícils de treballar a nivell de la pressió, no?
0: Clar, perquè l'àrbitre... Hi ha una frase que sempre s'ha comentat, sigui l'esport que sigui, és si no es parla de l'àrbitre, és que s'ha fet un bon partit des del prisma de l'àrbitre. Tu consideres que és així, aquesta...
1: Sí.
0: Sí, no? Perquè,
1: sí, sí. Principalment perquè som un agent, que diríem, invisible o extern, no? Que en el qual la gent no es fixa, la gent no reconeix com a essencial quan ho som, i és algo sistemàtic en tots els esports que fem. Per tant, si quan acaba el partit seguim sent invisibles, significa que no hem sigut decisius o no hem sigut suficientment incisius en algunes coses perquè la gent es recordi, no? Evidentment, els participants ens recorden, evidentment, els entrenadors saben qui som i nosaltres sabem qui són ells, però per l'espectador hem de passar el més desapercebuts possibles, no? I quan es veu, no?, aquesta acceptació per part dels jugadors, aquesta acceptació per part dels entrenadors cap a l'àrbitre, i quan podem ser invisibles és que tot rutlla. Diria que tot rutlla i que tothom ens entenem. Quan, que també passa, quan no podem ser invisibles i pues, acabem penalitzant un jugador, acabem penalitzant un entrenador i hem de fer més feina de la normal o més feina de l'habitual, és quan realment alguna cosa no ha funcionat, no? Potser no tenim el respecte per part dels entrenadors, potser estem equivocant més del compte, potser hi ha jugadors que no hi ha afinitat, quan realment hi ha molta més feina i és el que intentem perseguir, intentar pues, tenir la menor feina possible perquè no es parlin de nosaltres, no?
0: Vaig acabant, Arnau. Deixa'm una, perquè al final l'ACB treballa molt bé tots aquests vídeos que es fan amb la tripleta arbitral, de tota aquesta comunicació. Cada entrenador, tu ho saps, és un món diferent, els jugadors és un món diferent, els pavellons també ho són. Com adapteu totes aquestes lectures possibles envers això? Vull dir, quins entrenadors estaran dirigint aquell partit, quins jugadors estaran a pista, com gestioneu tot això? Vull dir, suposo que també és veritat en les reunions prèvies, però clar, cada partit és un món diferent.
1: Sí, i cada experiència que té l'àrbitre amb aquell jugador, amb aquell entrenador és diferent, no? Perquè ens podem reunir tres àrbitres diferents i podem parlar d'un jugador o d'un entrenador i dir, mira, escolta, doncs amb aquest m'hi porto bé, no? I potser l'altre s'hi porta malament, perquè les experiències que he tingut prèvies són més positives o més negatives. O tu penses que algú t'apretarà més a tu o acaba apretant més a un altre. Llavors, al final és, amb aquest documentat de la xerrada prepartit, intentar orientar quina és la teva idea d'aquell partit i després parlem per veure si estem entonats o no, no? I això també ho fem durant el partit, perquè a vegades tenim la percepció de que se'ns està anant de les mans i ho dius en veu alta i els teus companys diuen, no, si això està molt controlat, no? Al final és tenim, primer, molta confiança amb el teu equip de treball, ser molt sincers amb el que vas veient en el partit, intentar preveure, que això és el complicat, qualsevol escenari possible, perquè si passa tindràs més solucions o seràs més refrescades i si passa alguna cosa que és inesperada, pues, tenir la capacitat de poder resoldre-ho, no? Al final, jo sempre he dit que som resoludors de conflictes, perquè si el bàsquet va normal, no ens necessiten, el que deies tu abans. Però, quan hi ha un conflicte gran, és com respondrem nosaltres o de quina forma coral els tres respondrem, és la clau de l'èxit en un bon arbitratge.
0: Deixem un tema, perquè la societat ha canviat molt. Les xarxes socials és una part bastant important de les nostres vides. En el món arbitral, ha canviat o us preocupa tot aquest tema de les xarxes socials?
1: Jo cada any que passa estic més a prop de quedar-me sense xarxes, però cada any que passa intento que sigui un any més, perquè és diríem que el que m'aporta positivament és poc, i el que m'aporta negativament és molt, però sí que jo intento no treure-me-les perquè crec que seria negatiu, principalment perquè és com reconèixer que han guanyat, no? Que no hem de tenir xarxes. Però crec que és positiu que jo pugui tenir xarxes i qualsevol company meu, perquè no només som un referent per molts àrbitres, sinó que som un referent per moltes persones, no? I crec que el fet de poder ser visibles i explicar tot el que fem, aquesta entrevista, o explicar com treballem, o que es vegin fotos dels meus entrenaments, o com viatgem, crec que ens humanitza, ens naturalitza l'error, que és la part principal, i crec que ens ajuda. Però sempre hi ha pues, fans o seguidors que utilitzen les xarxes per pues, una forma de menysprear o faltar respecte a certa gent, no? I també, evidentment, també ho rebem. Però, treballant la part mental que t'he comentat abans, també ho relativitzes i tampoc és gaire habitual.
0: Mm-hmm. Què li diries a un noi jove, noia jove, que coneix molt el món del bàsquet i que vol donar el pas a ser àrbitre i a lo millor algun dia arribar a coses com aquestes? Què li diries a un noi, noia jove?
1: Doncs, mira, jo ja coneixes que estic a Tarragona vivint fa molts anys, perquè vaig conèixer una noia aquí i em vaig casar. I ara pues, tinc la meva dona també és aquí i tinc tres fills. I la setmana passada vaig ser el curs d'àrbitre i pues, vaig estar durant una setmana amb 20 nois i noies que començaven, no? Mm-hmm. I el primer, que, com t'he comentat abans, que disfrutin molt de l'arbitratge. El més important, o el primer punt, és donar el pas, és voler ser àrbitre, no? Voler fer un curs d'àrbitre i poder començar. Després, quan comencin el setembre o octubre, que disfrutin molt, no? I que intentin centrar-se en el que poden controlar i en el que no poden controlar, doncs, ja ho farem. Mm-hmm. I que disfrutin tot aquest procés, l'aprenentatge, el conèixer companys, la veritat també dona moltes facilitats de viatjar, de conèixer llocs, de fer molta part social, no? I que disfrutin. Mm-hmm. I que si el dia de demà doncs, els agrada i realment tenen talent, doncs segur que tot anirà bé i que podran aconseguir les cites que aconsegueixin. I que és equivalent a qualsevol. Vull dir, és, tu pots estar treballant, estudiant, fer el que vulgui, i a més pots estar arbitrant. Mm-hmm. Sí que passa una miqueta més de cul amb el tema d'horaris i tal, però bueno, tot es pot fer. I que disfrutin. Que disfrutin el procés, que és molt xulo, que és molt engrescador, que mirat des de dins és molt més atractiu, i bueno, és que ho provin, i si no els agrada no passa res. Jo que segur que en algun moment trobaran el que els agradi.
0: I deixa'm una última, abans de fer-te últimes preguntes molt curtetes. Arnau Pedrós, quins objectius et marques després ja d'una dècada a Lliga Endesa?
1: Doncs seguim amb el mateix, seguir disfrutant. Perquè hi ha gent que ha de disfrutar perquè no està bé en un bon moment, seguir disfrutant. Al final, poder fer un pas endavant a Eurolliga, poder arbitrar més partits d'Eurolliga, i seguir disfrutant a CB, aquest any he pogut fer Copa del Rei i play-off de la final,
0: sí. Doncs
1: seguir en aquesta línia, i el dia que vingui demà, que segur que tindré un moment dolent o una temporada dolenta, pues saber afrontar-ho i saber entendre que no sempre les coses van tan bé com en aquesta temporada.
0: Deixa'm res, unes quantes preguntes molt ràpides per acabar aquesta entrevista aquí a l'Arenys en Joc. Què et ve al cap quan sents Arenys de Mar?
1: Casa. Casa, família. Ara, la setmana que ve hi vaig per Sant Zenon, amb els nens, casa i família. Sí, i inicis. Sí, sí. Inicis. Però sento com sempre que hi vaig, amb la meva dona, sempre la intento convèncer de comprar-nos un pis allí per poder-hi estar més.
0: Sí, sí.
1: Però la temporada és molt llarga i realment el temps que tinc disponible és poc. Però casa i família, diria.
0: Un pavelló que imposi o que t'imposi especialment?
1: Pues n'hi ha molts, eh? Però et diria que m'imposi perquè encara no hi ha arbitrat el Pionier de Belgrat.
0: I una afició?
1: Pues, hi ha aficions molt xules. Et diria Manresa, perquè fan molt de soroll, Lleida, perquè també fan molt, molt de soroll, i els grecs i els serbis.
0: Un entrenador...
1: Els que fan soroll molt millor que els que no fan soroll.
0: Sí. Un entrenador que sàpiga comunicar sempre des del respecte?
1: Mira, el Xavi Pasqual, que marxa a Dubai, crec que comunica molt bé, és un senyor, i hem estat poc, perquè...
0: Sí.
1: Quan estava aquí al Barça abans no havíem coincidit, però aquesta temporada hem coincidit els dos partits. Bona relació.
0: I un jugador?
1: Uf. No te'n sé dir cap ara mateix, però bueno, segur que n'hi ha algun. Te'n diré algun retirat. Algun retirat. El Colom. El Colom, molt bon jugador com a jugador, a nivell de... Sí. Bon i cachondo. Sí, m'agrada. I més la comenta i comenta bastant bé.
0: Un moment de la teva carrera que recordis, amb especial estima?
1: Pues he fet una final de la Copa del Rei, final de la Copa del Rei, l'acordo amb molta estima.
0: Una norma del reglament que les aficions o el públic no acabin d'entendre?
1: Les passes. Tothom vol que pitem passes, però... O sigui, els espectadors volen que xiulem passes, però ningú, ni jugadors ni entrenadors volen que xiulem passes. És complex. és complex, i a més tampoc estem xiulant passes. Per tant, és complex d'explicar. O a 3 segons, no? Que, sí. que no se'n xiula mai, però tothom veu 3 segons. Mm. És complicat de que la gent ho entengui. Mm.
0: Alguna mania prèvia al partit?
1: En tinc molta. en tinc molta. Es plego la jaqueta molt ben plegada abans de començar el partit. La jaqueta d'arbitratge la plego molt bé i la plego mirant cap a la pista. Per exemple, l'última que faig abans de començar el partit.
0: Un valor que t'hagi donat l'arbitratge?
1: Companyerisme, lleialtat, honestedat, empatia... M'han donat molts. Al final, com que vaig començar amb 18 anys i als 18 anys encara no m'adoratem, encara no estava fet, i també és molt estricte l'arbitratge, em va donar molts valors que mantenc fins a l'actualitat.
0: I l'última, una paraula per definir què representa per tu l'arbitratge.
1: Llibertat, capacitat d'haver-me fet persona, sacrifici... Sí, llibertat és difícil, diria.
0: Amb això acabem. Gràcies, Arnau, per aquesta entrevista, per fer doncs, un viatge no solament d'aquesta temporada 25-26, sinó de tots aquests anys en el món de l'arbitratge. Saps que ets una persona important del món esportiu d'aquí d'Arenys de Mar. Que vagi bé l'estiu i continuem parlant.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per l'entrevista.
0: Que vagi bé.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.
0: I continuem amb aquest Arenys en joc de divendres de Festa Major, perquè jo crec que quan acabi el programa doncs, serà moment de baixar cap a la platja, barraques i escoltar el doctor Prats, però anem amb la Carla Visiglia, que és l'entrenadora, o ha sigut fins ara l'entrenadora del primer equip del vòlei femení del vòlei Arenys, continuarà també la temporada vinent, i li hem demanat una miqueta, després de diverses setmanes ja de descans, que ens fes una valoració d'aquesta temporada 25-26, i això ens deia la Carla.
3: Hola, buenas tardes, soy Carla, la entrenadora del senyor femenino del vòlei Arenys. Les cuento un poquito cómo valoraría yo la temporada del senior femenino del vóley Arenys con respecto a lo que fue el nivel de competición. La verdad que el equipo ha cumplido con los objetivos que nos hemos propuesto a principio de temporada, que era clasificar para jugar la fase de ascenso. Lo hemos conseguido a mitad de temporada y hemos superado un pasito más clasificando para jugar las fases de ascenso. Ganamos el primer partido de las fases y el segundo partido, que era la semifinal, la hemos perdido en un tiebreak muy ajustado por 15-13, jugando con una de los equipos que bajaba de primera división y nosotros intentando subir a primera división. Por lo tanto, creo que han hecho un año magnífico las jugadoras. Han trabajado duro para conseguir esto. Lamentándolo mucho, nos quedamos a un pasito del ascenso, pero realmente tenemos que estar muy orgullosas de este equipo. Así que valoro la temporada de este año como una excelente temporada y esperando a ver si la igualamos o la superamos el año que viene. Bueno, muchas gracias por habernos seguido y a estar con nosotros en cada momento de nuestra competición de esta temporada. Saludos.
0: I abans d'entrar a l'agenda, una agenda que al final són poquetes coses que tenim aquest cap de setmana, anem amb la Ainhoa Moreno, la presidenta del club Arenys Bàsquet, perquè ens expliqui un futur projecte, que és l'equip de veteranes femení, tenen l'equip masculí, i ara volen crear doncs, aquest femení, aquesta branca femenina de veteranes, i això ens explicava.
4: Doncs la intenció és, igual que tenim un masculí, fer-ho en femení. O sigui, ens ha funcionat molt el format. Tenim molts pares de jugadors i jugadores del club, inclús alguns exjugadors també del club de fa molts anys. I per què no? També donar l'oportunitat a aquelles mares o exjugadores que vulguin tornar a gaudir. Ara mateix és un projecte des de zero, no tenim a ningú. O sigui, és començar totalment el projecte des de zero i la intenció és recrear el mateix format que el tenim en masculí. És a dir, seria un entreno a la setmana tenen una petita fitxa per si teniu una pòlissa d'accidents, que és un conveni que hi ha amb la Federació del Bàsquet. I realment no hi ha partits, no hi ha federació, no hi ha cap tipus d'obligació. Sí que és cert que intentem que a final de temporada pues, muntar algun partidet o un petit torneig, però de moment és a veure què passa, què succeeix i a veure quanta gent podem que s'apunti al projecte.
5: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó.
0: I amb Strombers i Festa Major anem amb l'agenda perquè és molt reduïda, eh? Vull dir, actes esportius de Festa Major, demà dissabte a les 9 al matí de pesca que organitza el Club de Pesca Mar Esport, la tarda serà pesca amb canya infantil i juvenil. Recordem que el torneig de futbol 7 segueix la seva dinàmica i també dues notícies per acabar aquest programa. Doncs la Ona Forés, la jove gimnasta arenyenca, es va proclamar el passat 24 de juny campiona d'Espanya a terra i a barra i és un campionat d'Espanya en general, en una cita que es va fer a Pamplona. Setmanes abans, a Figueres, també va quedar segona de Catalunya en la general, campiona de Catalunya a terra i tercera a barra. La Marta Mitjans va guanyar els 800 metres al míting de Barcelona del passat dimarts amb un temps de 2:00:63. Per tant, una altra vegada la Marta Mitjans al capdavant d'una cursa important com és el míting de Barcelona. Amb la Marta Mitjans acabem. Gràcies, Joan, per la part tècnica i acabem de passar i gaudir d'aquesta festa major de Sant Senon.
2: Arenys en joc, amb Carles Toribio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que hi seguiran treballant, amb 21 dotacions que s'aniran desescalant durant la nit. El foc, recordem-ho, va començar a dilluns. I des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests dies. D'aquestes, el 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona del centre sanitari, i el 41% d'aquestes han estat ateses pel 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya determina que s'ha acabat aquesta segona onada de calor. Hi haurà una treva, però a partir de diumenge comença la següent. Barcelona, de fet, ha assolit en menys de 2 anys rècords de temperatura, el més recent aquesta mateixa setmana, com us dèiem, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata l'increment de la temperatura any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar globalment contra els efectes del canvi climàtic que està provocant, com sentíem, problemes de salut a les persones i al medi ambient. Alfons Puertas és cap de la secció de meteorologia de l'Observatori.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han signat aquest matí un protocol per impulsar un centre de formació professional ferroviària i logística. Aprofitant el potencial de l'estació fronterera, el projecte vol formar professionals els que necessitarà el sector els propers anys, i aprofitant la situació estratègica de Portbou, porta d'entrada entre Catalunya i França, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions d'aquesta estació històrica. I la Paeria de Lleida ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència d'aquest funcionament. Unes 76 que són d'uns 200 euros cadascuna. I la selecció espanyola juga a partir d'ara a les 9 als quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a França.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Sumérgete en un universo paralelo donde todo es posible. Sin era misteri, con Joan Cintas y Sergio Sánchez.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia. Arran del cas, la UGT ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. Reclama al sindicat a l'administració que reforci les inspeccions i que les feines a l'aire lliure, recorda, s'han d'aturar quan hi hagi risc de calor extrema. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. I és que des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El servei meteorològic ha donat per acabada aquesta segona onada avui, però parteix que diumenge es preveu que el mercuri repunti. De fet, alerta d'una tercera onada la setmana vinent en la que podria haver pics de temperatura que puguin superar els que hem viscut fins ara. I aquest vespre els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que seguiran treballant-hi per desescalar durant la nit. Ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha donat per controlat el del nucli del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, i pel que fa a la resta d'incendis, els de Guimarà i Navarcles continuen estabilitzats, mentre que el de Gavà i el de la Bisbal de l'Empordà estan controlats. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent un pla de prevenció d'incendis. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: I el Ministeri d'Hisenda ha remès avui a les comunitats autònomes un document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament que es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera de finals de juliol. El nou model preveu aportar 4.686 milions d'euros l'any més a Catalunya en un context en què s'incrementen els recursos. A més, proposa incrementar l'autonomia i la corresponsabilitat amb l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF i l'IVA. Darrer apunt, la selecció espanyola juga a hores d'ara als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. El descans, el marcador està amb empat a 1.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Here, here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go? Give it here.
5: No, you've got the head in the arm socket again.
4: Oh, sorry.
5: Sit him in front of the microphone. Okay, wait, everything's together. Why isn't he moving?
4: You didn't wind him up, stupid.
5: Wind him up.
4: Turn the key.
5: Oh! Put the lever and stand back.
4: Oh, no.
5: Yeah. I think he's working.
4: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Stayin' Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I tell you, man. Ah, oh. I tell you, if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Bé, sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano, per no oblidar-se'n, durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: I tell you, man. Ah. Oh.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes a la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: I'm your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Una bona cançó et mantindrà desperta tot el dia. Però una cançó fantàstica et mantindrà desperta tota la nit.
3: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
4: La taberna del Fauna. La vitalidad. El programa de metal que estabas esperando.

0: Hola, què tal? Benvinguts, germans del Metal i Esperit Immortal. Qui us parla, David Alba. Benvinguts a la Taverna del Fauna, el programa que cada setmana et punxa el millor metal de tots els temps. Et recordo que tens les línies habituals de contacte, com són latavernadelfauna@gmail.com, i que també els pots trobar doncs, a Instagram, a Facebook i a iVoox, on trobaràs tots els programes allà penjats, eh? Avui a la nostra taverna no parlarem de llegendes passades, sinó d'un miracle modern. Quan molts creien que el metal clàssic havia quedat sepultat entre modes digitals i produccions artificials, va aparèixer una nova generació d'herois, bandes joves que han agafat el relleu dels déus antics. Sí, amics meus, el metal tradicional ha ressorgit com un fènix que torna a aixecar el cap daurat d'entre les cendres de l'oblit, portant de nou guitarres de ferro, veus afilades i cors de batalla. Per tot això i molt més, tindrem també amb nosaltres el nostre col·laborador, el Rodas. Què tal, Rodas? Com estàs?
1: Hola, Fauna. Doncs molt bé. Aquí, com cada setmana, desitjant que comenci el programa per gaudir d'aquesta música tan maca que sempre posem. I el millor és que no són còpies. Aquests xavals han crescut amb vinils de Maiden, Accept o los Judas Priest, però graven amb la tecnologia del segle XXI. Tenen la passió, però també el so més polit i potent. És com si Alford hagués anat al gimnàs de nou.
0: Exacte, Rodas. Avui visitarem alguns dels nous guardians de la SER, bandes que, sense perdre la seva ànima clàssica, estan encenent el futur del metal. O sigui que vinga, obrim la paradeta de la taverna del Fauna. Comença l'espectacle!

0: Doncs vinga, comencem el nostre viatge al nord, a Suècia, on el metal clàssic ha trobat el seu nou cor. Escoltarem a la banda Enforcer, una banda que es va formar l'any 2004 a Ervika, per a l'Olof Wistrand. Són els mestres del ressorgiment del speed metal. Amb el seu àlbum que van treure en el 2019, anomenat Zenith, van demostrar que es pot sonar vuitanter sense ser una caricatura. La cançó que escoltarem avui és l'anomenada Die for the Devil i és la seva carta de presentació, melodies d'espasa i de cuir.
1: Aquest riff és or pur. Guitarra amb delay curt, caixa seca i una veu que t'agafa de la solapa. És com si Judas Priest i Europe s'haguessin trobat a una taverna amb cervesa barata i molt d'amor per al metal.
0: L'has clavat, Rodas. Anem a escoltar aquest Die for the Devil dels Enforcer.

0: I continuem amb una altra joia del nord. S'anomenen Ambos, també suecs, formats en el 2013. Amb l'àlbum que van treure en el 2020, anomenat The Secretor, van consolidar un estil directe, poderós i fidel al so clàssic. La cançó que anem a escoltar, Hellbiter, és pura dinamita, riff voraços, bateries amb accent de doble bombo i una veu que podria despertar els morts del Valhalla.
1: I aquests tios saben el que fan. Escolta com entra la guitarra rítmica afilada com una fulla de rasurar i afinada en mi estàndard. Com a l'època daurada, és metal clàssic fet amb cervell i múscul.

0: Doncs ara creuem l'oceà i arribem al Canadà, on els Traveler han aixecat el normalment oblidat estàndard del heavy metal pur. Formats a Calgary per el Jean-Pierre Abbott, la banda ha retornat l'esperit dels primers Riot o Running Wheel. Aquest àlbum, el Traveler, que van treure en el 2019, porta dintre una joia anomenada Speed Queen, que és un crit de llibertat a 200 per hora.
1: Això és com un viatge en moto amb armadura. El solo és una bogeria pentatònica clàssica, ben dins d'escola setentera, i una bateria que no et deixa respirar. I el que més m'agrada, un so cru sense retocs. Anem a escoltar els Traveler i aquest Speed Queen.

0: Doncs també des del Canadà arriben els School Feast, una banda que va començar el 2006 i que després d'anys d'infortunis i de lesions va ressorgir amb Fighting Full en el 2022. La cançó que escoltarem és l'anomenada Bad for Good. És una declaració d'intencions, orgull, suor i rifa a l'antiga.
1: Aquest solo és per marcar. En Jack Bernis té el gust dels grans guitarristes dels 80, però amb una energia moderna, i la veu és com Brian Johnson després d'un cafè amb Ron.

0: Doncs continuem amb aquest especial del renaixement del metal clàssic a la nostra taverna. I és que aquest renaixement no és només del nord d'Europa, també es fa molt a prop nostre, concretament a Múrcia, on hi ha una banda que ha demostrat que el metal clàssic parla tots els idiomes, s'anomenen Iten. I amb l'àlbum que treien en el 2021, l'anomenat Triumph and Tragedy, van oferir un disc ple d'himnes i melodies immortals. La cançó que escoltarem és l'anomenada Ace Never Lie, i és la seva joia més brillant.
1: Doncs sí, i aquesta és una masterclass de producció moderna amb esperit antic. Guitarres al centre, coros oberts i una línia vocal espectacular. Si aquest tema hagués sortit en 1986, ara seria un clàssic del Monster of Rock.

0: I de nou a Suècia ens trobem a la banda Airriot, que s'han guanyat un lloc entre els nous paladins del metal. La seva cançó Thunderblood és el seu crit de guerra, un homenatge a Adset i Razer X, però amb un toc propi del futur. Està estret del seu àlbum Fatal Encounter, que van treure en el 2023.
1: Aquesta cançó tècnicament és impecable, dobles guitarres harmonitzades i una bateria mil·limètrica. Això és el que passa quan els nous músics han estudiat els vells. Sonen millor que mai.

0: Hi ha bandes que no només fan música, sinó que fan honor al metal. I la banda que escoltarem a continuació, Eternal Champion, és una d'aquestes criatures forjades en foc i ferro. Procedents d'Austin, Texas, aquest grup encarna com pocs l'esperit de l'heroisme clàssic. Espases, bruixots i batalles sense fi. El seu nom, de fet, és un homenatge a la saga literària de Michael Moorcock, on el campió Eter reencarna al llarg del temps per restablir l'equilibri entre la llei i el caos. Amb el seu àlbum Ravening Iron, que van treure en el 2020, Eternal Champion va signar un dels treballs més respectats d'aquesta nova fornada de metal clàssic. Guitarres agudes, veus alçades al cel i una producció que sap sonar a la vella escola sense perdre potència. Tot recorda els Manowar més nobles, els Omen més foscos i els Ciri Tungol més èpics. O sigui que avui a la taverna encén les antorxes i aixeca el calça de ferro per rebre'ls com es mereixen. Això és Ravening Iron dels Eternal Champions, un crit de guerra enmig de la tempesta.
1: Jo només diré una cosa, Fauna, és que aquí hi ha riffs que semblen sortits directament de la forja de Thor.

0: Aquest naixement no és nostàlgia, és un recordatori de que el metal, com els déus antics, mai mor. Només dorm fins que algú el desperta amb un cret. Enforcer, Traveler, Skullfish, Hiten i alguns més són la nova generació que han decidit que el metal clàssic no ha de ser un museu, sinó un camp de batalla viu.
1: I el millor és que els fans joves s'hi estan enganxant, eh? Molts descobreixen Maiden o Dio a través d'aquestes bandes modernes. És com una cadena de transmissió. Cada riff passa la torxa a un nou guerrer.
0: Així doncs, brindem per ells, els hereus del tro, els fills de l'acer, els que fan que el metal clàssic torni a brillar com un sol acer polit. Escoltem ara els Night Demon.

0: Doncs fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Avui hem vist que el metal clàssic no és passat, sinó renaixement. Allò que va començar als 80 avui torna a créixer amb el mateix coratge, la mateixa passió i més foc que mai.
1: Exacte, Fauna. Els vells déus miren des del cel del metal i somriuen, perquè saben que la seva flama continua viva i que encara hi ha joves disposats a tocar fins a sagnar.
0: Brindem, doncs, per la glòria antiga i per el futur que ja ressorgeix. Ens retrobem aviat, amics meus, aquí, a la nostra taverna, on el metal no s'apaga mai. Sigueu bons, porteu-vos bé. Adeu, agur, tanquem la paradeta de la taverna del Fauna.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Sí. Producciones Alba, bro. Oh.

0: La nit és més pura que el dia. Millor per pensar, estimar, somiar i escoltar música.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
6: Busca moltes solteres d'aquí i d'allà, però no t'he trobat.
7: ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.

0: keeping you all night. Escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!